0: Espero que sentir aquesta oloreta de roda cremada i de benzina. Tenim el Roberto Martín en tant que representant, en tant que vocal d'una associació que, de fet, ha vist la llum fa relativament poc, i és una associació que es diu Motor Rubí.
1: Què és?
0: Motor Club Rubí. I mira que portes la samarreta de Motor Club Rubí haig de dir malament el nom, eh? Motor Club Rubí. Què és Motor Club Rubí, Roberto?
1: Doncs, a veure, Motor Club Rubí va néixer perquè... bueno, jo sóc una persona que m'agrada fer moltes coses. A part d'això, faig moltes més coses relacionades amb el món del motor. I em va trucar un amic i em va dir... per què no muntem un club aquí a Rubí?
0: Un club de motor.
1: Un club de motor. I jo, que no puc dir que no, doncs me'n vaig tirar a la piscina i...
0: Però a tu t'agrada, el món del motor?
1: Sí.
0: Sí? I ha nascut aquesta associació, que té com a, diguéssim, allò, quan es munten associacions i quan es munten saraus d'aquestes característiques, una mica hi ha aquesta, els punts fundacionals, no? La filosofia, els objectius, no? Què es busca exactament amb aquesta associació?
1: Es busca ser un club inclusiu, perquè hi ha clubs de clàssics, que hi ha gent que no està encabida en aquest club. Hi ha clubs de motos, i nosaltres volem fer un club que sigui inclusiu.
0: Transversal, que està tan de moda, sí, aquesta paraula.
1: Sí,
0: transversal.
1: Que pugui encabir totes les persones que li agraden el motor. Uh-huh. D'igual el vehicle que tinguin un clàssic, tinguin un modern, tinguin un cotxe de curses, tinguin el que tinguin, una moto, però també volem donar a conèixer la part esportiva, uh-huh, i donar valor a la part esportiva del món del motor, que hi ha gent que no coneix.
0: I això, d'això en parlàvem precisament quan estàvem aquí a micro tancat, de tota aquesta realitat que molts desconeixíem. Jo el primer m'hi poso, perquè he fet cara de sorprès quan el Roberto ho comentava, no? Tenim idealitzat una mica el món del motor, no? Els grans noms els grans noms de pilots de Fórmula 1, de ral·lis, de MotoGP, etc, etc. Tot el... amb perdó de l'expressió, però tot el circ d'aquestes curses d'alt nivell. Però després hi ha tota una realitat paral·lela desconeguda.
1: Sí.
0: Explica'ns una miqueta aquestes realitats, perquè n'hi ha més d'una de realitat.
1: Sí. Lo primer és això, que l'automobilisme, qualsevol tipus d'automobilisme o motociclisme, és un esport. Que hi ha molta gent que es pensa que és anar allà a fer quatre curses i fer una mica del gamba. Qualsevol cursa d'aquestes que es fa en un kart, en un karting, vas allà i en 10 minuts surts d'allà suant la gota gorda.
0: Sí.
1: I això és el que no entén molta gent i molts ajuntaments, de que això és un esport. Uh-huh. El futbol és jugar en una pilota, a l'automobilisme, doncs és un cotxe, no? I el que passa és això, que està idealitzat el Carlos Sainz, el Loeb, però l'esport base es pot començar amb el teu cotxe de carrer. Tenim un campionat d'eslàloms que és en un lloc tancat amb totes les mesures de la Federació Catalana d'Automobilisme, i són, ara hi ha un campionat que són 5 proves, em sembla, i té un cost de 100 euros.
0: Clar,
1: per cursar.
0: Això...
1: 90, 100 euros.
0: Això és una de les dades que m'ha sorprès, no? És a dir, tu pots anar amb el teu cotxe de carrer a fer curses, no?
1: Sí.
0: A tu cuenta y riesgo, que diuen, en castellà, però aquí estaves parlant, no?, que hi ha mesures de seguretat, em parlaves d'un circuit, traçat amb cons, per tant, sí, vull dir, són espais que són relativament segurs, vull dir que no has d'estampar el cotxe contra res, eh?
1: Mm.
0: Però clar, això és una cosa que la majoria de gent no sap, i crec que, ara faré una brometa, eh? Crec que molta gent, a molts conductors, els aniria molt bé poder-se esbravar d'aquesta manera per després agafar el cotxe amb una mica més de tranquil·litat.
1: Sí. Això, o unes tandes en circuit, que no són cares tampoc, són 110 euros tot el dematí, des de les 9 fins a les 2. O sigui, tens allà per cremar benzina i és en un circuit, el circuit de Calafat, a Castellolí, a on sigui, i això, aunque siguin unes tandes, també estàs fent esport.
0: Doncs, clar, no, ara...

0: Ara m'he il·luminat perquè més enllà de les teràpies psicològiques que haurien de seguir alguns conductors, jo crec que aquesta part més com més pràctica, no? De, perquè hi ha gent que viu el cotxe com si fos una cursa contínua. I això és, vull dir, és a vegades és una miqueta perillós, perquè et trobes alguns personatges a la carretera que tenen aquest neguit i aquesta ànsia com molt mal canalitzada, no?
1: Correcte, sí, sí. Ja, és que hi ha molts pilots de curses que veus el seu cotxe de carrer i dius, amb això vas, de veritat? Perquè és un cotxe, a lo millor que té 30 anys. I no, és que jo prefereixo córrer en un lloc tancat i amb totes les mesures que anar pel carrer fent el boig.
0: Clar, sí, sí. No, és a dir, és aquell moment en el qual...
1: És una mica de fer teràpia i això també fer-lo entendre als nois. Aquí tenim un problema també a Covasolera, que moltes nits hi ha allí les curses il·legals, no?, que es diuen, i comencen allà a derrapar i això, i molts d'aquests nois no ho saben que poden fer això.
0: Clar, que poden fer això, evidentment, això té un cost, però té un cost relatiu, anem a dir-ho així, no? Sí. Perquè fèiem la comparativa, no? Tu te'n vas en un circuit de cars i estàs 10 minuts, sí, i pagues 25 euros,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Vull dir, el preu l'hora et surt car.
1: A 10 minuts.
0: Val? Clar, d'aquesta manera...
1: Més barat encara, més barat. Hi han curses de resistència en un circuit d'autocross, que fan també resistència, 3 hores de resistència, i això val, les 3 hores, 150 euros per equip. I pots fer un equip de 3 persones. Llavors, et surt a 50 euros.
0: A 50 una hora. Euros, exacte.
1: Més barat que els cars.
0: El que passa que tu has de posar el cotxe.
1: Sí, però tampoc és tanta despesa, eh? Un cotxe. Un cotxe de ral·lis, si...
0: Què costa un cotxe? És a dir, a veure, anem a parlar, anem a fer-ho bé. Deixem-nos estar dels grans noms del... Perquè, clar, tots, quan parlem de ral·lis, tothom pensa en el campionat mundial de ral·lis, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Jo em vaig quedar a l'època del... Com es deia aquell, que tenia un videojoc i tot. Ara no me'n recordaré. Colin McRae. Jo em vaig quedar a l'època del Colin McRae. Clar, això són els grans noms, clar. I és com parlar de la Fórmula 1 o de la MotoGP, o és com parlar del Barça i del Madrid. Però per sota del Barça i del Madrid, doncs hi ha un Sabadell, posem per cas, però després hi ha tot aquest futbol base, no? I clar, aquí potser estaríem,
1: sí,
0: parlant d'aquest motor base,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Clar, jo agafo un cotxe, no?
1: Amb 3.000 euros, pots tindre un cotxe muntat. 3-4.000 euros.
0: Un cotxe muntat, què vol dir? És a dir, què vol dir tenir un cotxe muntat? És a dir, jo tinc el meu cotxe no, perquè és un cotxe familiar i no serveix per fer ral·lis, no sé que... Bueno, seria una modalitat molt friqui de ral·li. Però, per exemple, no? Un cotxe convencional, un Seat Ibiza.
1: Sí.
0: Vale? Jo em compro un Seat Ibiza. Sí. O jo tinc un Seat Ibiza de fa, jo què sé, 5 anys, no? Si jo inverteixo 3-4.000 euros, jo puc tenir aquest cotxe preparat, sí, entre cometes, sí, sí, sí, per fer... Sí. I què implica tenir-lo preparat? És a dir, aquests 3 o 4.000 euros, què em faran els preparadors per...
1: Et fiquen les barres anti-huelco,
0: sí,
1: els dos buckets, els arnesos, els tiradors de l'extintor, el tirador del desconnectador de bateria, a les barres anti-volcada portant unes espumes perquè no et golpegis el cap. Bueno, el casco,
0: uh-huh.
1: Tot, el trencavidres, tot el que porta el cotxe.
0: Has dit dues coses que m'han activat el cervell, eh? Tirador de l'extintor.
1: Sí.
0: Cotxe de ral·li porta un extintor a dins, eh?
1: Depèn el que corris. Si és ral·lis, sí que tindrà un extintor que es pugui ficar des de fora. Si fas muntanya, no. I autocross em sembla que tampoc.
0: L'autocross què és exactament?
1: L'autocross és un circuit de terra.
0: De terra?
1: Sí.
0: Amb els seus diguéssim, amb els seus batxes...
1: No,
0: i les seves...
1: no.
0: És totalment pla.
1: És pla. Uh-huh. És un circuit, com un circuit de motocross, però pla.
0: Uh-huh.
1: Aquí a Rubí teníem un, aquí a Can Oriol, i a l'any 89-90 feien cursa del campionat de Catalunya d'autocross, aquí a Rubí.
0: I això es va perdre?
1: Sí, sí, sí. I a Covasolera feien també slaloms. I a la Llana. A la Llana, el de la Llana no l'he vist jo, però el de Covasolera i l'autocross de Rubí, sí.
0: És una llàstima que es deixin perdre aquestes coses.
1: Ah.
0: I una altra cosa que m'ha activat el cervell era el desconnectador de bateria.
1: També.
0: Per què?
1: Perquè si el cotxe té un accident...
0: Volca.
1: La bateria pot fer un
0: curtcircuit.
1: Llavors, doncs, desconnecta la bateria i es para el cotxe. Mm-hmm. O es queda el cotxe accelerat i estan les rodes, el cotxe allí volcat i les rodes girant o qualsevol cosa, doncs el públic o els pilots des de dintre ho poden tancar i desconnectar tot el cotxe.
0: Veieu, la de coses que es poden aprendre amb només 15 minuts parlant de motor, parlant de cotxes, parlant de ral·lis amb el Roberto Martín.

0: Ens acompanya, al començament ens acompanyava. Avui he triat jo les cançons. Com que era l'últim programa, les he triat jo, les cançons. I totes tenen una certa, anem a dir-ho així, una certa relació amb el món del motor, de manera directa o de manera indirecta. La primera, la de la Sheryl Crow, evidentment, era l'entrada d'una de les pel·lícules, jo aniria a dir, com més entranyables i més boniques de la factoria Pixar, que va precisament sobre curses de cotxes. L'has vista tu, Cars?
1: Sí, sí, sí.
0: Què et sembla?
1: Bé. Mira, l'any passat vaig estar a Disney, també, i sí? Estava l'espectacle de Cars i tot, i on tinc el nen petit i això, doncs...
0: Jo és una pel·lícula que a mi sempre m'ha tret, el món del motor, però és una pel·lícula que quan la vaig veure, fa molts anys, i encara continuo pensant, i cada vegada que escolto aquesta cançó de la Sheryl Crow, penso el mateix. És una de les és un dels openings de pel·lícula de Pixar més espectaculars, perquè comença amb aquesta cançó, comença amb aquesta baixada del camió i amb el circuit aquest de l'Indy, no? I és una escena molt, doncs, molt molt molt curiosa i molt aconseguida en aquest sentit, no? I aquesta cançó de la nord-americana Halsey, que bàsicament es diu Gasoline, i evidentment doncs això té a veure temàticament amb el que estem parlant avui. Parlàvem de curses, parlàvem de la possibilitat que cadascú faci la seva, diguéssim, la seva cursa, o el ventall de possibilitats que tens amb el teu vehicle privat, no? Però vosaltres com a associació també us esteu movent per diguéssim, per no només ser una associació i prou, sinó que, com tota bona associació, teniu la intenció d'organitzar coses, no?
1: Sí, sí, sí, la intenció és aquesta, és intentar recuperar un slàlom aquí a la ciutat. Uh-huh. Fer un slàlom com es feia antigament, com et dic, que es va fer una acobassolera i...
0: Perquè clar, què es necessita per fer un slàlom?
1: No, és fàcil, és... Bueno, lo que t'he dit, conus i un espai...
0: Però clar,
1: un
0: necessites
1: espai,
0: un espai gran, no? Per poder, diguéssim...
1: Clar.
0: I per poder assegurar el perímetre.
1: Sí. Sí, sí, un espai gran, conus i ja està. I pagar l'assegurança a la Federació Catalana, i drets de calendari, drets de reglament, una ambulància...
0: Clar, perquè tot això, hi ha, diguéssim, hi ha tota una sèrie d'elements que van associats a tot això, no?
1: Clar, clar, clar. Sí, sí. Comissaris, comissaris esportius, comissaris tècnics, perquè els cotxes es verifiquen, que no tinguin trampes, que estigui bé, que estigui correcte, que...
0: Com es detecten les trampes als cotxes?
1: Bueno,
0: actualment, eh? És a dir, hem d'endollar, és com quan vas al mecànic, que t'endollen l'ordinadoret aquell, o va per una altra banda?
1: No, el que miren els tècnics és que, clar, en un slàlom pot anar bé cotxes de carrer i cotxes de cursa. Uh-huh. Els buckets, els asientos, caduquen.
0: Què vol dir que caduquen?
1: Cada 5 anys caduquen i tens que canviar-lo i posar un altre nou.
0: Ah, sí?
1: Sí. Els arnesos també.
0: És com jo què sé, com unes rodes que tenen una vida limitada.
1: Clar, clar, clar. La roba de pilot i els calçotets ignífugs, la samarreta ignífuga, el mono...
0: Un moment, espera, clar, jo feia la cunyeta... Jo feia la cunyeta del vestit ignífug, però clar, no m'imaginava... Clar, tu has dit ara els calçotets ignífugs.
1: Clar, clar. Porten un calçotets com el de l'oeste, d'aquests llargs, i això caduca. I la samarreta ignífuga, una samarreta també blanca ignífuga, i el mono, i...
0: Clar, i això és condició sine qua non per fer un slàlom o no?
1: No. La gent que porta cotxe de carrer, el moment portant el casc, ja està.
0: Vale.
1: O sigui, tens que portar casc i guants, em sembla.
0: De totes maneres, segons quins cotxes, ara que els cotxes tendeixen a ser més aviat petitets, no? I baixets, segons quins cotxes, si et poses un casc, vas tocant el sostre, no?
1: Tocas. Sí.
0: O baixes molt al seient, clar. I clar, llavors sí que tens la sensació d'anar amb un cotxe de carreres.
1: Sí, sí.
0: O si no, clar, tens, vull dir, vas fotent cops de cap al sostre.
1: Sí, sí. Però quasi que tens que portar i guants. Uh-huh. És de carrer. i és de curses, tens que portar tot.
0: Clar.
1: Tot l'equipament. I això tot caduca, clar. Cada 5 anys tens que fer la despesa de tornar a renovar tot.
0: Bueno, si no t'ho compres tot de cop, és com clar. Si anessis fent a termini, saps? Sí, vull dir, mira, sí, aquest any em toca canviar els guants.
1: El que passa és que tot... Clar,
0: quan comences tot de cop, sí, clar.
1: Compres tot de cop, al cap de 5 anys, tot clar. De cop, un altre cop.
0: És que això és com quan canvies, clar. No sé, quan entres en una casa o et fan una instal·lació de casa, la instal·lació elèctrica, i canvies totes les bombetes, no? Clar. Llavors, és curiós perquè es comencen a fondre de manera seqüencial, sí. O sigui, i hi ha un moment que no penses, ostres, és que no acabo de parar mai de comprar bombetes, sí. I és precisament per això. Abans ho parlàvem, no? Catalunya... Des de fa molt de temps té una llarga tradició de motor, no?
1: Ara el que passa és que estem en una època que el campionat d'Espanya, la Federació Espanyola, està fotent molts bons campionats, i llavors hi ha molta gent que prefereix córrer el campionat d'Espanya que el campionat de Catalunya,
0: perquè hi ha campionat de Catalunya i campionat d'Espanya. Estem parlant de ral·lis, eh?
1: De ral·lis, d'autocross, de karts, de circuits, de tot, menys de slàloms. Hi ha campionat de Catalunya i d'Espanya.
0: Hi ha bona relació entre les dues federacions o no gaire?
1: Ara una mica millor. Amb l'antic president que havia era altra cosa i estaven discutides. Bueno, és que va haver una època que estaven discutides pel que costava la llicència. La llicència, si la feia la catalana, si la feia la espanyola, i tot això. Però ara sembla que ja torna un altre cop a anar tot bé.
0: Perquè, clar, per exemple, no? Tu vols participar... Jo vull participar en el campionat de Catalunya de ral·lis, no?
1: Sí.
0: Què hauria de fer jo?
1: A veure,
0: a banda de tenir un cotxe preparat, clar, lògicament.
1: Si tens... O sigui, si vols córrer això... Sí. El primer que tindries que fer és buscar-te un club o una escuderia. Sense ser d'un club o una escuderia no pots participar a cap lloc.
0: A títol personal jo no puc participar.
1: Pots participar si et saques la llicència de concursant teva pròpia, que val 600 euros. Val. I a part, la llicència de pilot. O sigui, que serien 1.000 euros. Però, si tu vols participar, busques una escuderia... Són 40-50 euros o 30 euros el que cada escuderia cobra o cada club, i ja està. I després et pot treure la llicència o restringida o la total. Depèn del que corris. Si corres ratllis més curts, si corres slàloms, si corres ratllis llargs, doncs és una quantitat o una altra. La restringida, que és per córrer slàloms i ratllis sprints, que són ratllis més curtets, són 140, me parece. 140-150 euros, em sembla. Uh-huh. I la gran són 450, que ja pots fer ratllis, pujades amb costa, com la de Villastrell, uh-huh. I això.
0: Perquè, clar, el campionat de ral·lis, per exemple, a la Catalunya, no? Parlem de Catalunya, parlem de casa nostra... Quantes proves té?
1: Té una 7 o 8.
0: 7 o 8 proves. Sí. Sí, i sí. Que es fan una mica per diferents punts de la geografia catalana,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tenim el Rally de Valls, tenim el Lloret, el 2000 Viratges, que és a Manresa, tenim el Rally Empordà, tenim després la Terra, que tenim Artés, tenim una altra Lleida, el Memorial Abel Puig, o sigui, hi ha varis. Uh-huh. Hi ha varis.
0: Ara t'haig de fer una pregunta, Roberto, que me l'estava guardant ja fa molta estona i crec que l'haig de fer ja. Tu em fas de ral·lis o no?
1: No.
0: No?
1: No.
0: I jo... no et pica la curiositat o no?
1: Ara m'estic fent un cotxe per circuits.
0: Per circuits. Sí,
1: que és més barat i...
0: Circuits vol dir calafat i correcte. Coses d'aquestes,
1: correcte.
0: Eh?
1: Correcte, per fer tandes, que és una cosa barata, és això, 100 euros, 120... els pneumàtics i benzina i a córrer tot el del matí.
0: Vale. Et dius que t'estàs preparant un cotxe, vale? Puc ser una mica tafaner, no? I contestes fins on vulguis, eh? Quin cotxe estàs preparant?
1: És un invento raro.
0: Bueno, un invento raro deu ser un cotxe... Vull dir, no el deus haver muntat tu, el cotxe?
1: No.
0: Ah, vale. Dic, no sé, ara no. Poso unes rodes d'aquí, un xassis d'allà...
1: Jo estic en... en un programa també de ràdio, de motor.
0: Sí, i després en parlem, d'aquest
1: i després
0: programa.
1: Vam fer una escuderia de ral·lis, vale, que es diu Velocicat.
0: Velocicat.
1: Sí, i feien curses als circuits. Alquilaven Calafat i feien voltes allà a Calafat. I
0: amb els vostres cotxes? Amb el cotxe de...
1: No, amb cotxes de gent que venia allí a córrer.
0: Vale.
1: I això amb el company del programa de ràdio. I un dia, tafanejant en mil anuncios, vaig veure que venien cinc cotxes anglesos.
0: Cinc cotxes anglesos?
1: Sí, preparats, amb barres antivolcada i tot. I li vaig trucar i li vaig dir, Tavi, que mira el que venen, que això per fer allà curses a Calafat. I em va trucar el dia següent i em va dir, he comprat cinc.
0: He comprat els cinc.
1: Sí, i el va comprar i es va portar cap a cap. I aquests cotxes els va... Bueno, entre ell i jo i altra gent, doncs els posaven a punt i els deixaven a gent per començar a córrer. I fèiem com una mica d'escola. A nois joves els fèiem proves i això, i els deixaven el cotxe per començar a córrer. I això. I d'aquests en queda un... Que...
0: Perquè els altres han mort, ja, o què?
1: Perquè s'han anat venent i,
0: vale,
1: i això. I ara pues, queden un i la meitat de l'altre que s'ha passat al volant a l'esquerra i el té el company.
0: Ah, clar, perquè venien amb el volant a l'esquerra.
1: A la dreta.
0: Ai, a la dreta, perdó.
1: Clar, volant a la dreta.
0: Cotxes anglesos. Sí, clar, sí. No els havia volat ningú, aquests cotxes aquí.
1: No, però anaven molt bé, eh? Sí, sí. I bueno, feien un munt de curses. I aquest que tinc jo ha corregut aquí a Ullastrell, ara a Pujar a Ullastrell i d'això. I el...
0: A la base, la base, quina marca és?
1: O sigui, és un Ford Focus.
0: Un Ford Focus.
1: Sí. Es feia allà a Anglaterra una copa que es deia Focus Fun Cup. I eren tot Focus.
0: Eren tot Focus.
1: I en una de les curses, doncs, l'organitzador va dir, ah, ¿por qué no anem allà a Cartagena, allà a Espanya, i fem allí la festa, la cursa? I van vindre per aquí, els anglesos, i van deixar els cotxes aquí.
0: Els cotxes els van deixar aquí.
1: Abandonats. Els van fotre a la festa allà a Cartagena.
0: Ja no van ser capaces de tornar a casa.
1: I els van deixar ahí. I el del circuit de Cartagena, doncs, el va vendre, els 5 o 6 que hi havia.
0: Uh-huh. I clar, i aquest cotxe encara el teniu per fer coses d'aquestes? O ara ja és una mica d'aquest que t'estàs preparant tu, no?
1: El Focus que tinc jo el tenia el company a un local que tenia i el tenia que deixar i l'anava a fotre al desguàs. I me'l vaig quedar jo i ara l'estic pintant i això per fer curses, perquè va anar al desguàs aquest cotxe. Però va bé, no ha abandonat ninguna de les curses que ha fet, que va arribar de Cartagena, portava 3 anys abandonat allà al circuit, va vindre i va acabar les 6 hores de cursa.
0: I aquest cotxe, per exemple, té el motor modificat? O...
1: No.
0: És el motor de sèrie,
1: sí,
0: no?
1: És que la gent es pensa que això, que un rally ja tens que córrer amb un cotxe que amb canvi seqüencial, amb un motor amb 300 cavalls, i no, es pot córrer. Era el que et deia, que amb 4.000 euros tu t'agafes un Focus, un Saxo, un Peugeot 206 i ja està.
0: Estem parlant de cotxes ja, fixeu-vos, estem parlant de cotxes ja veterans, en el sentit que el Focus... Clar. Bueno, ara crec que... No sé si el Focus... Crec que ja no es comercialitza el Focus tal.
1: És que el problema que tenim és que no hi ha cotxes... Amb els cotxes nous quasi no es pot córrer amb ral·lis.
0: Per què?
1: Perquè tenen tanta seguretat que si el ESP, el no sé què, l'ABS, el control de tracció, el control
0: Necessiteu cotxes analògics.
1: I tens que anar traient tants sistemes de seguretat que és que és...
0: Perquè, clar, és a dir, al final segurament surt molt més a compte comprar un o agafar un cotxe que tingui, ara per dir-te alguna cosa, per 10 anys, i anar-lo modificant a poquet a poquet.
1: I després el que valen, perquè ara sí es fa el volant rack, que es fa amb el Peugeot 208, però ja tens un cotxe que són 30.000 euros. Clar, 30.000 euros a un noi amb 17 anys o 18... que amb 17 ja...
0: Perquè 16... per això t'anava a preguntar. Clar. Amb 16 anys, jo tinc un fill de 16 anys, no?
1: Ja pot córrer.
0: Podria córrer?
1: Sí, sí, sí.
0: Ah,
1: tenim,
0: sí?
1: Sí, sí, sí. Tenim aquí a Catalunya, tenim el Jim Benmedrado, que és campió de Catalunya de ral·lis, o sea, d'Espanya, campió d'Espanya de ral·li de terra. I té 16 anys.
0: Ostres.
1: Bueno, ara té 18, va començar amb 13.
0: Llavors, això no es regula de cap manera? És a dir, no es regula de cap manera? Vull dir, no té el carnet de conduir, aquest noi?
1: No, però clar, com estan les carretes tancades, un ratlli, tens que anar... O sea,
0: sí, del punt A al punt B. Clar. Vull dir, no hi ha trànsit.
1: No hi ha trànsit. Doncs ella condueix ell, i quan hi ha trànsit, que d'aquell tram a un altre, condueix el copilot. I ja està.
0: Ah, veus?
1: Però amb 16 anys pot córrer a ratllis.
0: Sempre s'aprenen coses noves en aquesta vida.
1: I hi ha un campionat, que és el campionat de Catalunya de promoció, que això és amb cotxes de fins a 1.600. Mm-hmm. Llavors tens el Saxo, tens el Focus, tens el Peugeot 206, el 106... hi ha uns quants cotxes d'aquests que són econòmics, més o menys, comprar-los, perquè nosaltres compràvem el Focus amb 600-700 euros i tot el que és el kit que t'he dit abans de les barres antivolcades, bucket, 3.000 euros. O sigui, 3.700 euros i t'ho fiques tu tot, ho tens. Uh-huh. I ja tens un cotxe per córrer.
0: Això és molt, insisteixo que és molt interessant, perquè Catalunya, insisteixo, que és una cantera, i de fet només cal veure, doncs, això, pilots de Fórmula 1, potser quedem més al marge, però tot el que són ral·lis i tot el que són motos, per exemple, sí que hi ha una trajectòria de gent d'aquí que, ostres, que ha arribat molt, molt amunt, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I la tradició aquesta de... Per exemple, ara jo pensava, no?, en el ral·li, en el famós ral·li Costa Brava, Girona Costa Brava, no? Sí. Aquest és una de les cites mítiques del calendari, no? Amb quina carretera et quedaries tu, Roberto, per fer un ral·li?
1: Bueno, jo per fer un ral·li, més que per fer una pujada en costa, és Ullastrell. Jo era veí d'aquí de... Bueno, i sí, ma mare viu allà a Can Mir, i Ullastrell és una carretera mítica d'aquí del poble. A part, aquí feien el ral·li de Rubí també de regularitat, els amics dels clàssics. I...
0: Perquè aquí a Rubí hi ha una altra associació, que és aquesta que comentaves ara, no? Els amics dels clàssics. No?
1: Correcte, que també fan curses d'una altra modalitat, que és regularitat.
0: I què vol dir això?
1: Això és fer un ral·li, però et marcant una mitjana. Llavors et diuen del punt quilomètric 0 a l'1, tens que anar a 50. De l'1 al 3 a 35. Després canvies a 37 i tens que
0: anar... has de mantenir aquesta velocitat.
1: Tens que mantenir la velocitat aquesta i anar canviant de mitges i arriben, però al segon, que arriben és més difícil que...
0: És molt més difícil del que sembla.
1: Correcte. Porten uns elements de mesura amb unes ondes a les rodes
0: i aquests són vehicles clàssics.
1: Sí. Sí,
0: quan,
1: sí.
0: I quan parlem de vehicles clàssics, a veure, que suposo que ningú es pensi que això és com el Rally de Sitges, eh? No? Vull dir
1: no,
0: que són,
1: no.
0: Són vehicles pues, potser que tenen 20, 25, 30 anys, no?
1: O... Sí, uns 30.
0: Uh-huh.
1: Un mini, un 124, un 1430... Ara ja comencen a aparèixer els Saxos, que també ja tenen quasi 30 anys.
0: El Citroën AX.
1: Citroën AX, sí.
0: Bueno, la sèrie 1 i la sèrie 2 del Seat Ibiza, segurament,
1: sí.
0: No?
1: Sí,
0: o el Seat Panda, fins i tot.
1: Clar.
0: Sí, sí, són... Jo no havia vist algun de Seat Panda tunejat amb barres d'aquestes antivolcades.
1: Carlos Sainz va començar amb un.
0: Va començar amb un Seat Panda.
1: Sí. Sí, sí.
0: I fixa't on ha acabat.
1: Per això, que ja que començar per sota. Els nois es pensen que ja tenen que córrer amb un Clio de 200 cavalls. I això, doncs, sí que val calés, clar. Tot el món et diu, no, és que és molt car. És molt car si vols anar a top. Però...
0: Clar, és que, però això és una mica forma part d'aquesta generació de la immediatesa, no? És a dir, de voler aspirar al màxim amb el mínim temps possible, no? I no entendre que les coses a la vida tenen aquesta progressió, no?
1: De dir,
0: ostres, no puc començar amb un cotxe de 30.000 euros.
1: I és això que dic dels slàloms. Amb 500, 600, 600 euros pots ser campió de Catalunya de slàloms. O sigui que no és...
0: I pots ser-ho amb el teu cotxe.
1: Amb el teu cotxe de carrer. i és campió de Catalunya.
0: Però llavors hi ha algun tipus, perquè clar, jo què sé, jo vinc amb el meu cotxe, no? Que té 90 cavalls, però si ve un al costat que en té 150, clar, llavors hi han diguéssim, com categories, no?
1: Hi ha categories, uh-huh. Sí.
0: Hi ha la categoria gasolina i dièsel, o això
1: també,
0: és...
1: També,
0: sí, no?
1: Sí.
0: Clar, tant posar-li traves, clar, al dièsel i tant sí. Estigmatitzar els motors dièsel...
1: També hi ha, sí.
0: Molt bé, doncs, i des del Motor Club Rubí, més enllà d'això, quines hi ha alguna altra acció, hi ha alguna altra cosa que tingueu allò al cap per desenvolupar, sí, en els pròxims mesos o anys? Ja posem ja.
1: El que volem fer és fer un club que faci caliu al poble. Uh-huh. També volem potenciar tot el que és el teixit industrial i donar a conèixer a tots els tallers que tenim, concessionaris i això, i fer una fira també que puguin vindre allí i exposar els seus cotxes i fer una mica d'això, de donar a conèixer a tota la gent que hi ha aquí relacionada amb el món del motor, sigui del que sigui, recanvis, tallers, peces, concessionaris.
0: Quanta gent hi ha ara mateix al vostre club?
1: Ara som 22, em sembla, 22-23. Hem començat al febrer, uh-huh, perquè, bueno, portem des del 2024 batallant amb la paperassa, que és també un lío.
0: Sempre és complicat, això. Sí, a vegades és més complicat això que no pas la pròpia operativa de... Sí.
1: Fer tota la paperassa d'esports de la Generalitat un any. Tardant.
0: Uh-huh. Un any?
1: Un any.
0: Un any per constituir una associació...
1: Correcte.
0: Que... Sort...
1: que et quedes pensant i dius, tantes associacions esportives hi ha en Catalunya per trigar un any, però bueno.
0: Després, i ara permeteu-me que faci una miqueta de broma, després ens estranyem que les obres públiques triguin tant a executar-se. Si per fer una associació ens podem tirar un any, paper rere paper, imagineu-vos si hem d'aixecar o si hem de foradar tres pisos sota terra, sí, per fer una estació de tren, que porta 15 anys de retard.
1: I a part, abans podies anar a fer allà la paperassa, allí te la feien, ara no? Ara tot és online i no pots ni preguntar. Però bueno.
0: Problemes d'aquest, del nostre món.

0: Aquesta és una de les cançons mítiques de Deep Purple, Highway Star, una cançó que parla precisament de cotxes, de curses, de I love it, I need it, I bleed it. Res més a dir. Parlàvem amb Roberto i comentaves que tu també ets home de ràdio.
1: Sí.
0: I ara ets home de Twitch.
1: Sí.
0: Que és una versió, que és una altra versió de ràdio, en el fons, eh? De fet, això que estem fent aquí ara podria ser un Twitch, tranquil·lament,
1: sí.
0: Perquè vull dir, ens veiem a través d'un monitor, els que esteu a casa doncs, també ens podeu escoltar per la FM, però també es podeu estar escoltant des del vostre ordinador i veure'ns, a més. Com va l'experiència a Twitch? Explica'ns una miqueta això, perquè hi ha suc, aquí al darrere.
1: Sí. Jo faig un programa des de fa 15 anys, que es diu Cop de Gas, i vam començar a Cerdanyola Ràdio.
0: 15 anys, eh? Cuidado, eh? Que això es diu aviat. 15 anys de trajectòria, eh?
1: Sí. I vam començar ja a Cerdanyola Ràdio, i durant... ja portàvem pensant de fer-lo en vídeo, fer una altra història, i quan el Covid va tancar aquesta temporada la ràdio,
0: Això va servir per saltar el Twitch.
1: Sí, i el company doncs, va agafar un local i ho fèiem presencialment per Twitch.
0: O sigui, ho fèieu allà en directe?
1: Amb un estudi, vam fer nosaltres el decorat i això, i fèiem...
0: Que bo!
1: I venien allí els convidats i fèiem el programa allà a Cerdanyola.
0: Us vau muntar com una mena d'estudi?
1: Sí, correcte. Uh-huh. Allà al lugar on arreglaven els cotxes, en un racó, doncs fèiem allà el programa.
0: Home, quin millor escenari que un lloc on arregles els cotxes o no tuneges, permeteu l'expressió, doncs que a més això ho converteixes en plató de Twitch.
1: I això doncs ha mostrat una temporada fins que el company doncs ha marxat de Cerdanyola i ara ho tornem a fer per...
0: Online, no?
1: Online, sí. Uh-huh.
0: I l'experiència què tal?
1: Bé, perquè...
0: Amb 15 anys, home, vull dir, entenc que no heu esgotat els temes.
1: No, perquè...
0: Sempre hi ha coses.
1: Sí. Convidem a pilots, a organitzadors, a copilots, a gent de cursa d'aquí de Catalunya, que tothom, doncs, qui menys ens coneix, i, bueno, fem una mica d'això tots els dijous, de 9 a 10 de la nit,
0: dijous, apunteu, no coincideix amb la gent normal, per tant no tenim aquí conflicte d'interessos.
1: Al començament sí que ho fèiem dimecres, eh?
0: Dimecres, sí. Veus? Doncs mira.
1: Això, vam canviar allò, dijous.
0: No us hem de barallar, Roberto, cap problema. Dijous de 9 a 10, ja ho sabeu.
1: Sí, ara sí que estem també de vacances nosaltres, que fem també com els nens del col·legi i fem fins a setembre.
0: Molt bé.
1: Vacances, però portem això 15 temporades fent el programa.
0: Molt bé. I m'imagino que pel programa deu haver passat gent de tot tipus.
1: Sí, el president de la federació, organitzadors de quasi tots els clubs d'aquí de Catalunya, pilots, un munt de gent que mecànics, de tot.
0: Clar, perquè
1: fotògrafos.
0: Hi ha una part d'aquest món del rally, del motor, que, clar, s'idolatra molt la figura del pilot, no?
1: Sí.
0: Però, clar, després, darrere d'un pilot, hi ha molta gent.
1: Sí.
0: I ja no només, ja no insisteixo, que no estic parlant només dels grans noms, eh? Estic parlant, per exemple, d'aquestes curses del campionat de Catalunya, no?
1: Sí.
0: Hi ha la figura del mecànic.
1: Clar, i el copilot.
0: Tots tenim, evidentment, clar. Tots tenim al cap un copilot que jo crec que passarà a la història... més que fins i tot que el pilot aquí acompanyava, que és Luis Moya, amb la seva llibreta i la seva dicció accelerada amb aquell to gallec que el feia tan, tan característic, no?
1: Aquest any tornen a córrer Carlos i Luis Moya.
0: Tornen a córrer?
1: Sí, fan un rally a Astúries.
0: Ostres!
1: El rally Astúries Histórico.
0: Ostres!
1: I ho fan... Aquest any tornen...
0: Ells també són històrics, ja.
1: Sí.
0: Que fort.
1: I faran això, un rally, s'han convidat i fan un rally als dojos.
0: Clar, perquè el Carlos Sainz i el Luis Moya ara mateix ja deuen tenir una edat. Vull dir, deuen tenir prop dels 60, si no en tenen més.
1: Més. Carlos Sainz té 64, em sembla. O per allà anirà. I ahí està, el tio, el Dakar, allí.
0: Clar, jo, per exemple, no? Quan quan parlàvem de ral·lis, ara i ara has tret el Dakar, no? Ostres, jo recordo de petit que sempre pensava, això del Dakar ha de ser molt maco. És com un... És com un mite, no? És com un, és com una fita, no? Per, suposo que per qualsevol pilot.
1: Sí. Ara també, així en plan mateix, estan tots els ralls que fan, que també costa 4 duros. 2.000 euros, que és el que val un viatge, i faten un raid allà a Marruecos o per allà, amb pandas, amb cotxes així vells.
0: Això t'anava a dir...
1: Tinc amics que ho fan i s'ho passen allà superbé.
0: Jo recordo haver sentit alguna vegada una cursa d'aquest estil amb el Renault 4, també, amb el 4 Llaunes, el conegut popularment com el 4 Llaunes.
1: Fan un munt de curses, això, amb el Panda, amb el 4L, amb el 2 cavalls, luego hi ha un altre que és de tothom, o sigui, un altre que és només d'universitaris.
0: I això què necessites? És a dir, és que ara em pica molt.

0: Moltes de les organitzacions es posen el mecànic, o sigui que si et quedes per allà tirat t'arreglen el cotxe.
1: Jo que estic en una etapa de la meva vida d'experimentar coses, això és d'aquelles coses que sempre m'ha picat molt la curiositat, i quan parles amb algú que n'entén, en sap i tal, doncs encara et punxa més la curiositat, no?
0: Sí. No, es poden fer un munt de coses.
1: Recordeu, Twitch, ara m'imagino que els programes antics també queden sí, arxivats a sí. Twitch, per tant...
0: Si no, tenim la pàgina web, que és copdegas.com, que... No, punt és.
1: Punt és.
0: Que allà tenim és de la ràdio.
1: Molt bé. Clar, sí. teniu aquí un històric, un històric important.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs fins aquí arribem. Roberto Martín, membre del Motor Club Rubí, ara sí que ho he dit bé, ara m'he fixat en la samarreta. Moltes gràcies per estar aquí, agraït que hagis vingut, que ens hagis explicat doncs tot el que hi ha al darrere del Motor Club Rubí, i desitjar-vos doncs moltíssima sort i moltes alegries i molta benzina.
0: Moltes gràcies a vosaltres, i això, fer una mica de caliu aquí al poble, i que ens segueixin per les xarxes socials, i ja està.
1: Doncs moltes gràcies. I a vosaltres, oïdors, oïdores, fins aquí la cingladura de la segona temporada de La Gent Normal. Ha estat un autèntic plaer compartir setmana rere setmana, des del mes de setembre del 2025, una hora de ràdio doncs per conversar amb gent interessant. Gent que ha vingut a explicar els seus projectes, els seus anhels, les seves pors, les pors dels altres, el seu dolor, la seva alegria. Hem tingut astròlegs, hem tingut escriptors, escriptores, editors, actors, el síndic de Greuges de Rubí. Hem parlat de rugby, hem parlat de bellesa, en B baixa, de geopolítica, de la dana, de fosses comunes i de ruptures emocionals. I en aquests 10 mesos han passat moltes coses al món, moltíssimes. I personalment a mi també me n'han passat moltes. Algunes bones, d'altres no tan bones. Però de tot el que ens passa a la vida, al final n'hem de mirar la part d'aprenentatge. Podríem pensar que res del que passa no és casual, que sí, però que prefereixo quedar-me amb el fet que tot el que ens passa és com si tornéssim a dins una aula i aprenguéssim alguna cosa. Sigui com sigui, i no m'allargaré més, si no ens desfà la calor de l'estiu, cosa complicada, el mes de setembre vinent, d'aquí un parell de mesos, tornarem a Ràdio Rubí. Per cert, gràcies a la direcció, gràcies als companys que fan que aquest programa sigui una realitat setmana rere setmana. No ens cansarem mai d'agrair-ho. Amb alguna novetat, segurament, perquè la vida, si no és dinàmica i canviant, no és vida. Perquè sense canvi no avancem. Gràcies per escoltar-nos, com deia el Carles Porta. Passeu un bon estiu, tingueu cura del sol, carregueu energia, que no ens n'adonarem, i ja tornarem a ser davant dels micròfons. Una abraçada.

0: Muchas gracias.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta al PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 2 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Veneçuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Dels esports, Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. I en cultura, el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar a dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des de ja fa una estona tenim dos accidents actius. Parlem de la calçada tallada a la AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà, en sentit sud, que deixa ja 2 quilòmetres de retencions. L'altre accident ha estat a la C25 a l'altura d'Espinelves, on també talla un carril, en aquest cas, en direcció Lleida. També tenim un vehicle avariat a la AP7 a l'Ampolla, que deixa doncs un carril tallat en direcció Barcelona. Per altra banda, també ja tenim retencions habituals, sobre tot als voltants i accessos de la capital catalana. Tenim intensitat en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès destaquem retencions al punt de Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa i també retencions ja amb intensitat des de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. També cap a la capital catalana ja hi ha retencions pel vessant Llobregat, sobretot per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, una situació completament tranquil·la aquest dijous, amb una temperatura que ha baixat una mica, per tant, a hores d'ara sí que fa xafogor, sobretot arran de mar, també temperatura elevada a l'Empordà, però a gran part de comarques del país al matí està sent de descansar una mica millor. Ara bé, de núvols poquets, alguns que queden arrapats a l'Alpirineu, d'altres a la costa barcelonina poc destacables, i fins i tot aquest migdia i tarda s'acabaran desfent del tot, per tant, acabarà sent un dia completament radiant, assolellat, una mica de tramuntana, Meridiana. Cap a l'Empordà, compta perquè serà un aire molt sec i la temperatura que pujarà una mica respecte a la d'ahir, sobretot a les comarques del sud de Lleida. És on la calor es farà més evident. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Edició Matí.
2: El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat, perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. És una informació de Lamont Carvajal.
0: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma a prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
2: A la vigília de l'aprovació dels pressupostos, el president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els comptes s'aprovaran gràcies a ells i ha alertat Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanyi amb el finançament singular. El president Illa s'hi ha compromès alhora que ha animat Junts a votar-hi a favor quan arribi al Congrés de Diputats. De fet, el govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes de juliol per presentar el model proposat per Catalunya. De la seva banda, el PP, Vox i Mònica Sales, de Junts, han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE.
5: I vostè era ministre de Sanitat, no era un simple espectador. Vostè compartia el Consell de Ministres amb Ábalos i ara és el president de la Generalitat.
6: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
7: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
2: A Madrid, trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho explica el Joan Ferrer.
8: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En parlen el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxant.
9: És una peça estratègica clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori, com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la Gigafactoria, pensem que és un d'aquests grans projectes tractors.
10: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la Gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la Gigafactoria, i un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
8: La candidatura per acollir la Gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares, a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
2: Una setmana després del doble terratrèmol de Veneçuela, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada cop amb menys esperances. Els esforços se centren ara sobretot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. Set i deu, la conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida, que ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat, ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació de Lleida, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donava de fet més detalls de tot plegat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, però també el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufemia.
11: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes, han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa, doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
12: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde, i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'atestat, doncs, quan estigui finalitzat, passarà al jutjat i amb un resultat final.
2: I una veïna de Cabrera de Noia, de 50 anys, ha mort aquest dimecres després de xocar frontalment contra un camió amb el cotxe que conduïa a Sant Sadurní de Noia. Els Mossos investiguen ara les causes de la col·lisió. Des de principi d'any, 70 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Ens ho explica la Carina Bellvé.
13: Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
14: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern, i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
13: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
2: El Parlament preveu aprovar avui dijous la reclassificació professional del personal laboral d'atenció educativa. La mesura, plantejada com una esmena d'Esquerra Republicana, estableix un canvi de categoria professional de tècniques especialistes en educació infantil, els integradors socials i també les educadores d'educació especial en centres públics. Afectarà unes 4.000 persones que passarien a cobrar uns 300 euros mensuals més, segons el sindicat USTEC. I prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Ens ho explica l'Esther Minguell.
15: 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
16: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO. Hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
15: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
17: Vinieron una empresa del tranvía de Ferrer y les dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer nosotros.
18: És un noi amb una actitud increïble, s'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
15: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
2: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns, les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Una sortida del Tour de França, com us dèiem ara mateix, que no només afecta Barcelona, també les ciutats i viles per on passa, i especialment Tarragona i Granollers, que acolliran les sortides de la segona i la tercera etapa, respectivament. A la capital del Vallès Oriental, per exemple, els comerços s'han afegit a la febre del Tour, decorant els aparadors amb temàtica ciclista. Ens ho expliquen els companys de BOTV.
19: Alguns dels comerços s'han volgut sumar a una iniciativa original, ambientant els seus aparadors de temàtica ciclista amb motiu del pas de la Ronda Francesa. És el cas de la botiga Dracs, que ha decorat el seu aparador amb figures de ciclistes simulant el gran grup pujant una muntanya.
20: Em va costar bastant trobar aquests ciclistes, que ara no són de plom perquè està prohibit, són com una aleació de metalls, però tenen pes, que jo de petit hi havia jugat amb aquests ciclistes. I aleshores vaig trobar, buscant bastant per internet i així, una empresa de Girona que comercialitzava doncs, aquest producte.
19: Més enllà de servir com a element decoratiu, la proposta també serveix de reclam perquè els curiosos s'apropin a observar els aparadors i, de pas, ser un reclam comercial per les botigues. I és que en algun dels casos es tracta de peces úniques, com la bicicleta de l'aparador de Can Barbany, que va pertànyer a un soldat francès de la Segona Guerra Mundial. Amb aquesta proposta, el comerç també s'ha implicat amb el pas del Tour per Granollers, convertint els aparadors de les botigues en una finestra del ciclisme, de la mateixa manera que Granollers es convertirà, el dilluns 6 de juliol, en una finestra oberta al ciclisme mundial.
2: Doncs amb tot el desplegament per la sortida del Tour de França de fons, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables titulat Volta Ciclista. És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i del ciclisme de carretera. La periodista Anna Morgades Valldosera parla amb Joan Rebagliato, coordinador del Diccionari de la Bicicleta i el Ciclisme, que ha preparat el TermCat. 10 minuts per arribar a 8:15. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tebas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
3: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Ella va dir que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, a l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
2: Pel que fa a la configuració de la plantilla, el club blaugrana ha renovat Andreas Christensen fins al 2028. El danès, de 30 anys i que va arribar al 2022 procedent del Chelsea anglès, només ha pogut disputar fins ara 98 partits oficials a causa de les lesions. Signa una renovació a la baixa, però amb condicionants que poden fer augmentar la fitxa en funció de la seva participació a l'equip. I al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als 8ens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els 16ens de final contra Àustria a les 9 del vespre a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i 2 victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
21: Yo, a medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
2: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha fet oficial la incorporació d'Alain Ribeiro, procedent del Pontevedra. El migcampista basc serà arlequinat fins al 2028 i és el primer fitxatge de la temporada. Aquest anunci arriba després de la renovació més esperada, la del tècnic de l'ascens, Ferran Costa, també per 2 temporades. I Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat de veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogačar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les 3 primeres etapes de la ronda francesa. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern de l'Aragó podrien començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. I avui arrenca a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphy Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival es celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Cal Eril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 11:15 de la nit, la reemissió a les televisions locals. Aquest espectacle reunirà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tartar Helena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf. Una fusió que explica Joan Pons, el Petit de Cal Eril.
1: Jo fa temps que tenia com una idea d'intentar com barrejar una mica el món, el meu món i el món de la cultura popular, perquè és algo que sempre m'ha cridat molt l'atenció i sempre que l'he vist molt disgregat de, sobretot dels festivals de música on jo estic més habituat a anar. I vaig pensar, bueno, seria molt guai intentar unir aquests dos mons i fer alguna cosa especial. Però ja quan ho pensava veia que era un pollastre molt gran i estava convençut que quan els hi proposés dirien que no. I això em donava certa tranquil·litat. Però justament, clar, els hi va encantar la idea i van dir que sí.
2: El dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de l'Avenren, Shoji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
4: La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
22: És un dels grans mestres del terror en el manga, probablement... No hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
4: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
2: La companyia italiana Carmine Lieto ha obert la 34a edició del concurs de focs artificials Ciutat de Tarragona amb més de 700 quilos de pirotècnia. L'espectacle ha mostrat tota mena de formes i colors amb pirotècnia disparada des del mar. Milers de persones s'han apropat fins a la platja del Miracle, que enguany s'ha adequat per a l'ocasió perquè els visitants gaudeixin d'una cita més que consolidada. El certamen s'allargarà fins dissabte amb un cartell cada dia a 11:15 de la nit. Aquest dijous és el torn de la pirotècnia Alto Palancia, una empresa valenciana nascuda el 2024 i especialitzada en mascletades, tronades i castells.
23: La xarxa de comunicació local.
24: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
25: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
26: El diccionari Termcat.
27: Paraules noves que ja pots dir.
26: Pàgina de respecte. pàgina en blanc a l'inici o al final d'un llibre.
0: La pàgina de respecte és aquell full que precedeix la portadella o la portada, tot i que no és obligatori que hi sigui i que a vegades n'hi pot haver més d'un. També en podem trobar al final del llibre, perquè les pàgines de respecte també serveixen per fer quadrar els plecs amb el nombre total de pàgines de l'obra. Una altra forma d'anomenar-lo és pàgina de cortesia, i és que la funció principal d'aquestes pàgines és precisament afavorir el trànsit entre les tapes, que normalment són fetes amb un material més gruixut, i les pàgines de l'interior del llibre.
27: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
23: La xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el ple del Parlament aprovarà definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investigació dura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Analitzarem tot seguit el nou escenari que s'obre, com canvia la gestió de les polítiques públiques amb unes partides que ja no són fruit d'una pròrroga. Ho farem en conversa amb Xavier Calafat, politòleg i analista de dades. Abans, fem un repàs de la resta de titulars d'aquest dijous 2 de juliol. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha anunciat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació. Un talla la calçada de l'AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà, en sentit sud, i deixa un quilòmetre de cua. L'altre, a la C25, a Espinelves, talla un carril en direcció Lleida. Una tercera incidència, en aquest cas, un vehicle avariat a l'AP7 a l'Ampolla, deixa un carril tallat en direcció a Barcelona. Pel que fa a la resta de vies, destaquem retencions habituals al nus de la Trinitat i congestió al Vallès, a l'AP7 a Barberà i a la C58 direcció Barcelona. I pel que fa al temps, situació tranquil·la aquest dijous i una temperatura que ha baixat una mica. La xafogor es mantindrà avui molt present, sobretot arran de mar. També a l'Empordà s'espera una temperatura elevada, però es descansa una mica millor a la resta del país. Aquest migdia i tarda es desfaran els pocs núvols que queden. Dia radiant i assolellat, per tant, la calor, això sí, anirà pujant de mica en mica a les comarques del sud de Lleida.
23: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Passen ara mateix 4 minuts de 8:15 del matí. Entrem en matèria. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat el primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat, perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. I ens ho explica tot plegat Lamón Carvajal.
6: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
2: Per tant, avui s'acaba l'etapa de pròrrogues, com ens explicava Lamón Carvajal, i comença la de tenir números actualitzats per poder planificar, prioritzar i actuar. Què implica això en la gestió del dia a dia i en els serveis que rep la ciutadania? Ho analitzem tot seguit amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Xavier.
7: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
2: Amb uns pressupostos aprovats i actualitzats, què guanya un govern en capacitat real d'actuar? Què permet fer que fins ara era impossible amb comptes prorrogats?
7: Bueno, jo crec que el primer que hi ha que situar és que aquests pressupostos neixen d'una correlació de debilitats, no? És a dir, Illa ja havia avisat que no faria més suplements de crèdit, que aquests havien de ser els pressupostos de legislatura, i Esquerra i Comuns han constatat que no hi ha una majoria alternativa, no? I a partir d'aquí, pues, la màquina se posa a funcionar. Esquerra, al final, també, malgrat haver tensionat una mica, acaba entrant en el pacte i arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. Recordem, és a dir, els pressupostos són importants, però Espanya porta sense pressupostos també des de 2023 i és l'economia que més ha crescut de la zona euro, eh? És a dir, que, bueno, és una eina important pel govern per poder planificar i afrontar millors reptes, però el país pot funcionar bé sense pressupostos, també. En tot cas, si ho hagués de resumir en un titular, és aquest. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer.
2: En quins serveis públics, Xavier, es pot notar primer que el govern té pressupostos reals? On pot haver-hi un canvi tangible per a la ciutadania? Ens pots posar algun exemple concret?
7: Hi ha un molt clar. Les llistes d'espera en la sanitat. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquests serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant. Si s'apliquen bé, sanitat, educació, transport públic, habitatge, molt important, podrem tenir aquestes partides d'habitatge per construir aquests habitatges públics que ens falten, i jo ho deixaria aquí, en aquests 4-5 grans reptes que té el país.
2: Xavier, acabo. Venim de pressupostos prorrogats des del 2023 amb preus i necessitats desfasades. Per què és tan important treballar amb xifres reals? Què canvia en la planificació i en la gestió?
7: Bueno, perquè els reptes de 2023 no són els mateixos que 2026, no? És a dir, la realitat socioeconòmica del país és molt distinta. Comencem per... Hem viscut un període inflacionari molt greu i hi ha que actualitzar. Vull dir, una empresa que, per exemple, ha de contractar un menú d'una escola, una empresa que ha de fer el servei de neteja d'un hospital... És diferent si no té el govern els comptes actualitzats, no? Evidentment, els suplements de crèdit se pot arribar a fer, però has d'anar negociant partida a partida i depèn d'una negociació política. Ara el govern ja no ha de fer aquestes negociacions polítiques, té els pressupostos per tot aquest any i li permetrà afrontar aquests reptes d'una forma molt més estable.
2: Doncs Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Que vagi molt bé.
7: Igualment, una abraçada.
2: Més coses. Trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho explica tot plegat el Joan Ferrer.
8: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En parlen el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxan.
9: És una peça estratègica, clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori i com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la gigafactoria, pensem que és un d'estos grans projectes tractors.
3: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la gigafactoria, i un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
8: La candidatura per acollir la gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares, a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
2: I de la crònica internacional, un dia més seguim parlant de Veneçuela, perquè una setmana després del doble terratrèmol, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més de 11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida, que ha deixat 44 ferits, 2 d'ells crítics i 2 més estables dins la gravetat, ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació de Lleida, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donaven més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufemia.
10: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes, han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa, doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
11: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta de l'atestat, doncs, quan estigui finalitzat, passarà al jutjat i amb un resultat final.
2: I encara a la carretera, una veïna de Cabrera d'Anoia, de 50 anys, ha mort aquest dimecres després de xocar frontalment contra un camió amb el cotxe que conduïa a Sant Sadurní d'Anoia. Els Mossos investiguen ara les causes de la col·lisió. Des del principi d'any, 70 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I l'anàlisi de sang que confirma la malaltia d'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de tenir un deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona i ens en dona més detalls la Maite Polo.
12: La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
13: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
12: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
2: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs amb tot el desplegament per la sortida del Tour de França de fons, la xarxa Més

0: de 8, preocupació al sector dels productors de moluscos de moluscs pel delta de l'Ebre, del delta de l'Ebre, per les altes temperatures de les badies. A finals de juny, els termòmetres ja han marcat els 28 graus a l'aigua, el llindar a partir del qual el musclo pot començar a morir. Tot i que cada any els productors avancen més la campanya, hores d'ara encara fa falta extreure un terç de la producció. Més informació amb Dani Camacho, de Canal T.
1: La temperatura de l'aigua del mar Mediterrani se troba per sobre del que seria habitual. Això també se reflecteix en l'aigua de les badies del delta de l'Ebre, on els musclos són sensibles a les altes temperatures. De fet, la mortalitat comença als 28 graus, al qual ja s'ha arribat. Entre els productors hi ha preocupació.
2: Estem al llindar, al límit. Ara, el que seria perjudicial, diguéssim, per al musclo i per la cria de musclo, és que estos 28 graus s'allarguessin en el temps. Vull dir, no estem parlant d'un dia o dos, sinó que estés 15 dies o 16 dies de més d'aquesta temperatura. Llavors ja es podrien produir les primeres mortalitats.
1: En els darrers anys s'ha anat avançant la campanya perquè la calor no afecta a tanta producció, però a hores d'ara encara queda un terç dels musclos a l'aigua.
2: Nosaltres, per part nostra, l'únic que fem és això, és intentar pues, cada dia començar la campanya més prompte per disminuir els riscos, no?
1: Els productors continuen reclamant l'obertura de la bocana del fangar, cosa que afavoriria l'entrada d'aigua més freda i ajudaria a nivellar les temperatures.
0: L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert el jaciment als Casots de Subirats, a l'Alt Penedès, les restes d'una nova espècie de gos os que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. L'animal era carnívor, tenia la corpulència d'un llop i podria haver pesat entre 50 i 70 quilos. De fet, fa 30 anys que es va descobrir, però no ha estat fins ara que s'ha pogut estudiar en profunditat. La Caterina Tallón, de Penedès Televisió, ha estat al jaciment i ens ho explica en detall.
3: El jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gos os amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
4: I el gen aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
3: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
0: Els bombers han trobat morta una dona de 75 anys desapareguda des de dimarts a la tarda a Sant Boi de Llobregat. La dona havia sortit de casa i no hi havia tornat. Es va activar un dispositiu de recerca amb una vintena de dotacions que va treballar tota la tarda i la nit d'ahir. Les gestions d'investigació dels Mossos d'Esquadra van permetre situar l'última connexió del telèfon mòbil de la dona a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat, on l'han localitzat sense vida. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tegas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
5: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, a l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
0: El Mundial, la selecció de Bèlgica

0: S'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
1: Yo, a medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
0: Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants, formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les tres primeres etapes de la ronda francesa. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camús. Totes tres jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora. Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camús és una boia de present i de futur. Aquestes incorporacions han de permetre que el Sabadell pugui lluitar per guanyar títols.
2: Comencem de nou i amb tota l'experiència que portem, evidentment, acumulada, i intentar seguir aprenent i créixer aquí, a casa, una altra vegada.
3: Amb un projecte molt xulo, amb jugadores molt i molt grans i amb un entrenador que segur que estarà a l'altura i tinc plena confiança en ell.
4: Creo que todo el mundo cuando es pequeño sueña como jugar en Sabadell. Y nada, a nivel personal, pues seguir creciendo individualmente.
0: Sis minuts per arribar a les 8. El trasllat de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar el 6 de juliol. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incomplet perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Antoni Gaudí va dissenyar els seus primers tres edificis a Mataró. Ho va fer entre el 1878 i el 1883 per encàrrec de Salvador Pagès, el director de la cooperativa tèxtil La Obrera Mataronense, que tenia una fàbrica a la ciutat. Ara, la mostra Gaudí, Pagès i L'Obrera, que es podrà visitar fins al 8 de novembre a la nau Gaudí, reescriu la trajectòria del geni, que havia de construir una trentena de cases per als operaris de la fàbrica i fins i tot un casino, però la crisi de finals del segle XIX va aturar-ho tot.

0: Són les 8 del matí i és 2 de juliol. Bon dia, Rubí.
1: Rubí al dia.

0: L'anuari de l'educació a Catalunya 2026 adverteix que el sistema educatiu pot acabar cronificant uns resultats mediocres si no es reforcen les polítiques contra les desigualtats. Els autors reclamen més inversió, però sobretot repartir millors recursos perquè els centres amb més alumnat vulnerable rebin més suport. L'Audiència de Barcelona jutjarà la setmana vinent dos casos de presumptes abusos sexuals a menors relacionats amb Rubí. En un dels processos, la Fiscalia demana 10 anys de presó per a un home acusat d'agredir una noia de 13 anys a la platja de Gavà. En l'altre, sol·licita 15 anys de presó per uns fets que haurien tingut lloc en un domicili de la ciutat. Rubí Solidari celebra aquesta tarda una jornada de germanor en Palestina a la plaça Pere Aguilera. L'acte inclourà una actuació de dansa tradicional d'un grup de joves procedents d'un camp de refugiats de Cisjordània i un sopar solidari per recaptar fons destinats a la reconstrucció d'un hospital. I en esports, posam la mirada en la Unió Esportiva Rubí i en la plantilla que tindrà la propera temporada. I abans d'entrar a matèria, com sempre, primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i també quina és la situació que s'està visquent a hores d'ara a les carreteres catalanes. Començant pel temps, amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Molt bon dia. Petitíssima novetat respecte als últims dies i que s'agraeix a hores d'ara a les comarques metropolitanes és que ha baixat una mica la temperatura. En molts casos, al Vallès, per exemple, hem baixat de la xifra psicològica dels 20 graus de mínima. A la costa, no tant. Encara a ciutats com Barcelona i Rodalies, 23-24 graus en molts barris, però amb menys xafogor que les últimes jornades. Per tant, s'ha dormit lleugerament millor. Ara bé, aquesta temperatura tornarà a enfilar-se i aquesta tarda tornarà a ser, si fa no fa com la d'ahir, o 1 o 2 graus més alta, arran de mar cap als 30 graus de màxima, però ja en seran 34, 35, sobretot els que hi haurà al Baix Llobregat interior o al Vallès Occidental. Per tant, una altra vegada la calor picarà, i és que, a més, el sol serà molt dominant. Tenim alguns núvols escampats arran de costa a hores d'ara que s'acabaran desfent. El dijous acabarà sent radiant i transparent. Estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb diverses complicacions a la xarxa viària catalana. Recordem que l'AP7 ha quedat tallada en sentit sud a la Pobla de Montornès per un accident entre un camió que ha quedat volcat a la via i un turisme. Tot plegat ens deixa retencions ja des de Creixell i obliga a obrir desviaments per la sortida 220. Com a alternatives tindríem la N340, que a hores d'ara ja pateix força retencions, també la A7 o la AP2 o la A27. Per altra banda, tenim un altre accident a la C25, a l'altura d'Espinelves, que talla un carril de circulació en direcció Lleida. També tenim un vehicle variat a la AP7, a l'altura de l'Ampolla, que en direcció Barcelona doncs talla un altre carril amb 1 quilòmetre de lentitud. Per altra banda, però més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Destaquem, però, els túnels de Vallvidrera, amb retencions a la C16, sobretot en el seu últim tram, amb direcció a la Ronda de Dalt. Al Vallès també tenim congestió per la C58 des de Sant Quirze, amb direcció al Nus de la Trinitat, i a la AP7, en sentit sud, hi ha retencions des de Montornès del Vallès fins a Barberà, en direcció a Tarragona, però també en sentit nord, entre Sant Cugat i Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: L'anuari de l'educació a Catalunya 2026 alerta que el sistema educatiu català corre el risc de cronificar uns resultats que qualifica de mediocres si no es reforcen les polítiques per combatre les desigualtats. Així ho ha afirmat a Ràdio Rubí el codirector de l'estudi, Francesc Pedró, que assegura que els mals resultats acadèmics tenen molt més a veure amb les desigualtats socials que no pas amb la feina dels docents.
1: La tesi fonamental que nosaltres defensem i que acreditem amb dades és que els resultats mediocres de l'educació a Catalunya són, en bona mesura, el resultat d'unes grans desigualtats socials i el seu reflex en l'escola, que no troben, per dir-ho així, unes polítiques de suport adequades per part del govern.
0: El codirector de l'anuari també ha destacat que, tot i la davallada de la natalitat, les escoles atenen cada vegada més alumnat amb necessitats educatives específiques, una situació que atribueix en bona part a una millor detecció dels casos. A més, ha recordat que a prop d'un terç de l'alumnat presenta alguna mena de necessitat educativa, un altre terç és d'origen migrant o fill de famílies migrants, i les diferències de resultats entre els alumnats de famílies amb més i menys recursos continuen sent molt importants. Per rebatir aquesta situació, Pedró considera imprescindible incrementar la inversió educativa, però també gestionar-la d'una manera diferent. La principal proposta de l'anuari és implantar un finançament diferencial, de manera que els centres i els alumnes amb més necessitats rebin més recursos i més suport educatiu. Torna'm a escoltar, Pedró.
1: Amb les motxilles i amb el finançament per fórmula als centres, el que intentem és trencar aquesta mena de mite segons el qual una escola o una política educativa igualitària és una política que consisteix a donar a tothom exactament el mateix. Nosaltres diem no. I, de fet, les nostres xifres demostren que si volem millorar els resultats del conjunt del país, hem d'apostar decididament pels que estan més vulnerables.
0: Pedró també ha apuntat que ciutats amb una realitat diversa, com Rubí, comparteixen el repte d'evitar la concentració d'alumnat vulnerable en determinades escoles, un fenomen que contribueix a mantenir les desigualtats educatives. I en la plana judicial, l'Audiència de Barcelona jutjarà dijous vinent un home acusat de violar una noia rubinenca de 13 anys a la platja de Gavà. L'acusat és un home nascut a Sant Boi del Llobregat, sense antecedents, i que en el moment dels fets tenia 28 anys. Segons l'escrit de la Fiscalia, al qual ha tingut accés a Ràdio Rubí, els fets van tenir lloc l'1 d'agost de l'any 2020. Aquell dia, l'home havia concertat amb la menor de 13 anys que quedarien a l'estació de tren de Rubí per anar cap a una platja de Gavà. L'acusat, segons el Ministeri Fiscal, hauria estat besant la noia i fent-li tocaments als pits i a la vagina durant el trajecte. Uns tocaments que haurien continuat quan van arribar a la platja alertant altres banyistes. En un moment de la tarda, l'home i la menor haurien entrat a l'aigua i aleshores l'acusat hauria penetrat parcialment la víctima a la vagina i l'anus. Davant d'aquesta situació, els banyistes van alertar una patrulla de la policia local de Gavà que va detenir l'home. A conseqüència dels fets, la menor presenta diverses lesions, marques i inflors als genitals i al coll. La fiscalia demana a l'acusat 10 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a menor de 16 anys, així com una indemnització a la víctima de 10.000 euros. La causa que ha estat investigat al jutjat d'instrucció número 7 de Gavà serà jutjada dijous vinent a la secció 8a de l'Audiència de Barcelona. Es dona la circumstància que l'Audiència jutjarà la setmana vinent un segon cas d'abús sexual a menors relacionat amb Rubí. Ens ho explica el David García.
2: L'Audiència Provincial jutjarà divendres vinent una causa investigada pel jutjat d'instrucció número 5 de Rubí. L'acusat és un home major d'edat i sense antecedents previs que convivia al mateix domicili amb una dona i les dues filles d'aquesta. Durant uns mesos entre 2019 i 2020 va mantenir una relació amb una de les joves menor de 16 anys. Segons el fiscal, l'home es va aprofitar de la convivència amb la noia per fer-li petons i tocaments no desitjats, uns actes que haurien progressat fins a dues penetracions vaginals. Tots els presumptes abusos haurien tingut lloc dins del domicili compartit. En aquest cas, el Ministeri Fiscal demana una pena de 15 anys de presó per abús sexual continuat a menor de 16 anys, així com 15.000 euros d'indemnització pels danys morals causats. El judici tindrà lloc divendres vinent a la secció 20a de l'Audiència.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Rubí un home per causar aldarulls a la línia policial durant una una protesta antifeixista a Barcelona el 13 de juny, segons han confirmat fonts policials a l'Agència Catalana de Notícies. Els fets van tenir lloc quan la policia catalana va impedir que un grup d'entitats d'esquerra arribessin a la concentració que el grup neonazi Núcleo Nacional estava fent davant la delegació del govern espanyol. Els antiavalots de la policia catalana van evitar l'apropament dels antifeixistes als altres concentrats en càrregues i cops de porra. Segons informava el 13 de juny la CN, els Mossos haurien colpejat també diversos periodistes que anaven identificats com a premsa durant la mateixa acció. El mateix mitjà xifra en l'assistència dels militants antifeixistes en unes 800 persones, mentre que la concentració neonazi, que es va poder fer sense interrupcions, hi haurien participat un centenar de membres i simpatitzants de Núcleo Nacional. Un representant dels manifestants antifeixistes explicava aquell dia a la CN la necessitat de combatre l'extrema dreta als carrers.
3: Doncs les organitzacions polítiques del moviment popular i els moviments socials de Barcelona i de Catalunya hem considerat que calia donar una resposta contundent a una convocatòria obertament racista, feixista i neonazi. I és per això que avui hem fet aquesta convocatòria. I en farem tantes altres com faci falta davant aquestes expressions de l'odi més cruent i dels atacs a qualsevol part de la nostra classe i de la classe treballadora.
0: Més de dues setmanes després d'aquells fets, els Mossos han detingut un rubinenc que formava part de la concentració antifeixista. L'homo ha estat acusat de lesions, atemptant contra agents de l'autoritat i desordres públics. El detingut ha quedat en llibertat a l'espera que el citi el jutjat. I l'ONG Rubí Solidari, amb la col·laboració d'altres entitats de la ciutat, ha organitzat per avui una jornada de germanor en Palestina a la plaça Pere Aguilera. L'acte central serà l'actuació d'un grup de 10 joves procedents d'un camp de refugiats a Cisjordània que oferiran una mostra de dansa tradicional palestina a partir de les 7 de la tarda. La membre de Rubí Solidari, Núria Rivera, ha explicat al programa Rubí al dia que la iniciativa té un triple objectiu: donar a conèixer la realitat que viu la població palestina a través de testimonis directes, oferir uns dies de convivència als joves participants i recaptar fons per contribuir a la construcció de l'hospital del seu camp de refugiats. La jornada començarà en la concentració setmanal de suport al poble palestí que l'entitat convoca cada dijous a la plaça Pere Aguilera. En aquesta ocasió, però, la mobilització es completarà amb diverses activitats. A més de l'actuació dels joves palestins, hi haurà danses participatives en la col·laboració de l'Esbar Dansaire de Rubí i al vespre un sopar solidari al Centre Rubinenc del Terrat alternatives culturals. Núria Rivera ha recordat la situació que continua sofrint la població palestina, especialment els infants.
4: Que això es pot dir que estan a 4 quilòmetres del mar i molts nens, degut a l'ocupació, no han pogut veure mai el mar. Viuen 35% de la gent que viu al camp són infants. I és una, penses allà, tots apretats, tanta canalla. Hi ha moments que tot això doncs, és més televisable, és més notícia, i va baixant, i sí, hi ha gent que s'ha acostumat a conviure amb això i ho anem deixant de banda. Res, també suposo que ho tenen al cap, però tampoc no poden fer res cada dia. Però bé, quan hem fet aquesta crida, la veritat és que tothom ha respost molt bé. Vull dir que sí, que la gent, hi ha bastanta més gent del que ens sembla, que ho té present i pensa, a veure què podríem fer, no?

0: reforç, plantilla força compensada la que tindrà la Unió Esportiva Rubí. Sisko Lara García.
1: L'equip ha patit baixes importants com Pau Albel de Muñi o Sebas Mendoza, entre d'altres, però és cert també que aquells que han vingut a substituir-los, Abel Cortina al mig del camp que arriba des del Prat és un bon exemple, o Dani Liñares, així com Endiaye a la part de la davantera, doncs fan que probablement es puguin fer oblidar peces que han estat importants per a la Unió Esportiva Rubí en aquesta gran temporada que tot just ha acabat en Lliga Elite. Conformada la plantilla, encara resten algunes incorporacions per confirmar, 3-4 homes més que vindran a completar aquest equip que dirigirà un tècnic com Blai Martí, que més o menys la plantilla està feta al seu gust, més enllà que, evidentment, fins a on s'ha pogut arribar econòmicament. Per tant, confiança absoluta de cara a fer una bona campanya la pròxima a Lliga Elite. Per cert, començarà el cap de setmana del 19-20 de setembre, una Unió Esportiva Rubí que es posarà en marxa el 10 d'agost.

L'anuari de l'educació aposta per destinar més recursos als centres amb més alumnat vulnerable. Els responsables de l'estudi asseguren que les desigualtats socials continuen condicionat al rendiment acadèmic i alerten que sense un finançament més equitatiu, Catalunya cor el risc de consolidar uns resultats educatius que qualifiquen de mediocres. Rubí Brilla ha obert el període de renovació del grup de compra agregada d'energia per a empreses i comerços de la ciutat. La iniciativa permet negociar conjuntament el preu de l'electricitat i, segons el servei municipal, pot suposar un estalvi de fins al 20% de la factura en subministrament d'origen renovable. L'Infest torna la setmana vinent a l'Amfiteatre del Castell en la seva 11a edició. El Festival de Cinema de Terror, Fantàstic i Freak ha rebut prop de 350 curtmetratges de diversos països i oferirà 3 nits de projeccions, música en directe i una destacada participació de creadors del Vallès. I en esports, informació relacionada amb la nova plantilla de la Unió Esportiva Rubí, que enguany estarà força compensada.

0: Les desigualtats socials continuen marcant els resultats educatius a Catalunya. És una de les principals conclusions de l'anuari de l'Educació 2026, que alerta que sense noves mesures el sistema educatiu pot acabar consolidant uns resultats que considera mediocres. El codirector de l'estudi, Francesc Padró, ha explicat a Ràdio Rubí que el rendiment acadèmic està molt més condicionat per les diferències socials que no pas per la tasca que fan els docents.
1: La tesi fonamental que nosaltres defensem i que acredita amb dades, és que els resultats mediocres de l'educació a Catalunya són, en bona mesura, el resultat d'unes grans desigualtats socials i el seu reflex en l'escola, que no troben, per dir-ho així, unes polítiques de suport adequades per part del govern.
0: Segons Padró, les escoles atenen cada vegada més alumnat en necessitats educatives específiques, malgrat la baixada de la natalitat. En bona part, diu, això respon al fet que avui es detecten millor aquestes situacions. També recorda que gairebé un de cada tres alumnes té alguna necessitat educativa específica i que un altre terç és d'origen migrant o fill de famílies migrants. Tot plegat en un context en el qual les diferències de rendiment entre els alumnes segons el seu entorn socioeconòmic continuen sent molt marcades. L'anuari defensa que cal augmentar la inversió en educació, però sobretot repartir els recursos en criteris d'equitat. La proposta passa perquè els centres amb més alumnat vulnerable disposin de més finançament i més suport. Ho explica Francesc Padró.
1: Amb les motxilles i amb el finançament per fórmula als centres, el que intentem és trencar aquesta mena de mite, segons el qual una escola o una política educativa igualitària és una política que consisteix a donar a tothom exactament el mateix. Nosaltres diem no. I, de fet, les nostres xifres demostren que si volem millorar els resultats del conjunt del país, hem d'apostar decididament pels que estan més vulnerables.
0: El codirector de l'anuari també assenyala que municipis com Rubí tenen el repte d'evitar la concentració d'alumnat vulnerable en determinats centres educatius, una situació que dificulta reduir les desigualtats i afavorir la igualtat d'oportunitats. I xerram ara de Rubí Brilla, que ha obert el període de renovació del seu grup de compra agregada d'energia. Es tracta d'una iniciativa que permet a empreses, comerços i indústries de la ciutat unir el seu consum elèctric per aconseguir millors preus. Una proposta que cerca reduir la factura de la llum, un dels principals costos que han d'assumir molts negocis. Però en què consisteix exactament aquest sistema? El grup suma el consum de diferents activitats econòmiques i negocia de manera conjunta en les comercialitzadores elèctriques. Això permet obtenir tarifes més competitives que les que s'aconsegueixen contractant individualment al mercat lliure. La tècnica de Rubí Brilla, Clara Galla, explica quin és l'objectiu principal de la iniciativa.
2: Bueno, nosaltres amb aquestes comercialitzadores que aconseguim aquest preu obliguem a que subministrin energia d'origen 100% renovable, que això a vegades va bé de cara a ajudes i subvencions que volen demanar els comerços, les empreses. I a més, et dic, el principal avantatge és que assegurem que són els preus que es marca des de l'inici, que aquests preus no canvien, perquè moltes comercialitzadores a vegades posen un preu amb uns descomptes que després desapareixen o després passen coses rares, que hi ha l'Ajuntament darrere, en el sentit que nosaltres en fem un seguiment, que hi ha una persona de la comercialitzadora de contacte directe, tant amb l'Ajuntament com amb els clients finals, que no és un telèfon d'atenció al client de truco i a veure qui s'hi posa.
0: Qualsevol empresa o comerç de Rubí se pot adherir. El primer pas és demanar un estudi gratuït aportant les últimes 12 factures de la llum. Els tècnics de Rubí Brilla analitzen si la potència contractada és l'adequada, comproven si es pot reduir el cost de subministrament i elaboren un informe perquè cada negoci decideixi sense cap compromís si vol incorporar-se al grup. Segons Rubí Brilla, l'estalvi pot arribar al 20% de la factura en el cas d'un comerç mitjà. A més, les comercialitzadores seleccionades garanteixen energia d'origen 100% renovable i un servei d'atenció directa en català. Enric Pallarès, propietari de la llibreria El Racó del Llibre i membre del grup de compra des de fa anys, assegura que aquesta iniciativa també aporta tranquil·litat.
3: I la veritat és que això que deia la Clara, de la tranquil·litat aquesta de que primer que l'estudi que et fan és un estudi que moltes vegades quan et ve una comercialitzadora a oferir-te els seus serveis, doncs també t'ho diuen que et faran l'estudi, però és clar, sempre penses que evidentment doncs pot ser un estudi d'alguna manera més interessat perquè els interessa doncs vendre't el seu producte, no? El seu servei. Aleshores, clar, en el moment en què ho fa des del grup de Rubí Brilla, de l'Ajuntament, doncs va ser una cosa doncs, que va estar molt bé, que ens va donar molta informació i que vam estar contents no, de fer-ho.
0: Les empreses interessades poden demanar més informació o sol·licitar l'estudi gratuït enviant les seves factures al servei Rubí Brilla a través del correu electrònic rubi-brilla@ajrubi.cat o bé telefonant a l'Ajuntament de Rubí. I els dies 9, 10 i 11 de juliol, l'Amfiteatre del Castell tornarà a convertir-se en l'escenari de l'Infest, el festival de curtmetratges de terror, fantàstic i fric, que aquest any arriba a la 11a edició. Amb el pas dels anys, el festival s'ha consolidat com una de les cites culturals de l'estiu a Rubí. En aquesta edició, la imatge promocional s'inspira en un conegut anunci de televisió i du per títol Marina Mort, ciutat de mutaciones. Un dels organitzadors del festival, Imanol Fernández, ha explicat a Ràdio Rubí que el projecte va néixer fa més d'una dècada amb la voluntat de passar-s'ho bé, però que avui ja és una cita imprescindible per a molts rubinencs i rubinenques.
4: Nosaltres ho fèiem com fem tota la vida, per fer-ho, perquè ens agrada. I a partir d'aquí, doncs, la cosa va anar a més. I no sé, crec que va ser a partir de la tercera edició que vam dir, ostres, aquí hi ha molta gent. Bueno, sigue. Va arribar l'any de la Covid, ho vam fer igualment, amb moltes mesures de seguretat, fou increïble. I després d'això, no sé, és que acaba com molt ple el festival. Estem supercontents, ve molta gent, continuem rebent un munt de curtmetratges de tot el món i no sé, estem molt contents.
0: Enguany l'organització ha rebut prop de 350 curtmetratges, la majoria de l'estat espanyol, però també de països com França, els Estats Units o els Països Baixos. Entre els participants hi ha noms coneguts del cinema com Guillermo Fesser o Antonia San Juan. El festival arrencarà dimecres amb Fora de Pla, una sessió dedicada a curtmetratges i videoclips de creadors del Vallès amb una destacada presència de produccions rubinenques. Les dues nits següents, divendres i dissabte, es projectaran els curtmetratges que formen part de la secció oficial a concurs amb una selecció de treballs de terror, fantasia i cinema fric procedents de diferents països. Com és habitual, les projeccions acabaran amb música en directe. I aquest estiu, coincidint amb la Copa Mundial de la FIFA 2026, ha tornat una de les tradicions més futboleres, l'àlbum de cromos del Mundial. Petits i grans s'han enganxat a la col·lació, però aquest any la febre ha anat molt més enllà de l'habitual i ha disparat les vendes. Els cromos de Panini s'han esgotat en pocs dies a quioscos i llibreries de Rubí. En alguns establiments, fins i tot, s'ha hagut de limitar el nombre de sobres que podia comprar cada client. Així ho explica Enric Pallarès, propietari de la llibreria El Racó del Llibre.
5: És una absoluta bogeria, és una cosa impressionant. Mai havia estat així amb cap col·lecció. Aquest any ha superat totes les expectatives i hem estat molts dies sense cromos o sense àlbums. Panini, l'editorial, ha trencat estocs i ha estat allò 2-3 setmanes sense, però que és que no sabíem ni què fer, perquè era continu, clar, la gent buscava, no trobava, van posar un rètol i tot de que no hi ha cromos del Mundial. I després, quan arribaven, que ens en arribaven pocs, nosaltres vam limitar i en veníem màxim 10 sobres per persona.
0: La passió per completar l'àlbum també ha omplert els espais d'intercanvi. Cada diumenge, d'11 del matí a 1 de la tarda, la llibreria El Racó del Llibre organitza una trobada perquè els col·leccionistes puguin bescanviar els cromos repetits. També Establiments Vilalta fa un punt d'intercanvi cada dissabte a les 11:30, on la compra-venda està prohibida. Més enllà de la col·lació, molts pares i mares destaquen que aquestes trobades fomenten la convivència i la relació entre els més petits. Ho explica el Blai Vilalta, d'Establiments Vilalta.
6: A molts pares els agrada molt la col·lecció de cromos perquè és una manera que els nens se sociabilitzin més, un exercici per la memòria i bueno, és una bona pràctica. I, bueno, pues, el que dèiem, una butxeria. No passen potser ni 5 minuts que passin dos o tres persones o es truquin pel telèfon preguntant si tenim cromos.
0: La col·lecció del Mundial 2026 inclou 980 cromos de les 48 seleccions participants i completar l'àlbum pot costar uns 200 euros si es fa un bonus dels intercanvis, segons Vilalta.
6: Nosaltres som punt panini, els catalans som autèntics, però corren molts de falsos. I a vegades, a sobre que fan aquesta reventa o a sobre que els venen a un preu que no és, te la jugues que es pugui ser fals. Que per internet, sobretot, i por ahí, venen de falsos.
0: Amb els 700 de final del Mundial en joc, aquesta setmana encara són molts els aficionats que recorren llibreries i quioscos de Rubí cercant els cromos que els falten.

0: En informació esportiva, la Unió Esportiva Rubí conforma una plantilla força compensada. Sisko Lara García.
1: Homes com Abel Cortina o Dani Liñares, així com Endiaje, han vingut a la Unió Esportiva Rubí per mirar de fer oblidar a Pau Albelda, un home important que ha deixat a la Unió Esportiva Rubí, Muñiz o Sebas Mendoza, entre d'altres baixes que ha patit un conjunt, el rubinenc que continuarà sent entrenat pel Blai Martí, que ha confeccionat amb la feina feta amb el José Solivelles una plantilla que, si fa no fa, s'ajusta i molt al que volia, més enllà que, evidentment, dins de les possibilitats econòmiques d'aquesta Unió Esportiva Rubí, que lluitarà de nou en Lliga Elit per mirar d'estar a la part alta de la classificació. Per això també es manté un bloc important d'homes que ja porten molts anys al club, com ara l'Aitor Torres, Àlex Ruiz, Oriol Tenorio, fins i tot l'Adri Record o el Jordi Massip. En definitiva, que ara ja vacances per mirar de començar a pensar en el 10 d'agost, quan arrencarà la temporada per a una Unió Esportiva Rubí que tindrà el primer partit de Lliga el cap de setmana del 19-20 de setembre.

0: 30 minuts a les 8 del matí. És moment de conèixer la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i ho fem de la mà del Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Molt bon dia. Petitíssima novetat respecte als últims dies i que s'agraeix a hores d'ara a les comarques metropolitanes és que ha baixat una mica la temperatura. En molts casos, al Vallès, per exemple, hem baixat de la xifra psicològica dels 20 graus de mínima. A la costa, no tant. Encara a ciutats com Barcelona i Rodalies, 23, 24 graus a molts barris, però amb menys afogor que les últimes jornades. Per tant, s'ha dormit lleugerament millor. Ara bé, aquesta temperatura tornarà a enfilar-se i aquesta tarda tornarà a ser, si fa no fa com la d'ahir, o un o dos graus més alta, arran de mar cap als 30 graus de màxima, però ja en seran 34, 35, sobretot els que hi haurà al Baix Llobregat interior o al Vallès Occidental. Per tant, una altra vegada la calor picarà, i és que, a més, el sol serà molt dominant. Tenim alguns núvols escampats arran de costa a hores d'ara que s'acabaran desfent. El dijous acabarà sent radiant i transparent. Estem pendents a la xarxa.
0: I connectam amb el RAC i en Ferran Aràndiga per conèixer com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb diverses complicacions a la xarxa viària catalana. Recordem que l'AP7 ha quedat tallada en sentit sud a la Pobla de Montornès per un accident entre un camió que ha quedat volcat a la via i un turisme. Tot plegat ens deixa retencions ja des de Creixell i obliga a obrir desviaments per la sortida 220. Com a alternatives tindríem l'AN340, que a hores d'ara ja pateix força retencions, també l'A7 o l'AP2 o l'A27. Per altra banda, tenim un altre accident a la C25, a l'altura d'Espinelves, que talla un carril de circulació en direcció Lleida. També tenim un vehicle variat a la AP7 a l'altura de l'Ampolla, que en direcció Barcelona doncs talla un altre carril amb un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, però més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Destaquem, però, els túnels de Vallvidrera, amb retencions a la C16, sobretot en el seu últim tram, amb direcció la Ronda de Dalt. Al Vallès també tenim congestió per la C58 des de Sant Quirze, amb direcció al Nus de la Trinitat, i a la AP7 en sentit sud. Hi ha retencions des de Montornès del Vallès fins a Barberà, en direcció Tarragona, però també en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

Educació a Catalunya 2026 adverteix que el sistema educatiu pot acabar cronificant uns resultats mediocres si no es reforcen les polítiques contra les desigualtats. Els autors reclamen més inversió, però sobretot repartir millors recursos perquè els centres amb més alumnat vulnerable rebin més suport.

L'Audiència de Barcelona jutjarà la setmana vinent dos casos de presumptes abusos sexuals a menors relacionats amb Rubí. En un dels processos, la Fiscalia ha demanat 10 anys de presó per a un home acusat d'agredir una noia de 13 anys a la platja de Gavà. En l'altre, sol·licita 15 anys de presó per uns fets que haurien tingut lloc en un domicili de la ciutat. Rubí Solidari celebra aquesta tarda una jornada de germanor en Palestina a la plaça Pere Aguilera. L'acte inclourà una actuació de dansa tradicional d'un grup de joves procedents d'un camp de refugiats de Cisjordània i un sopar solidari per recaptar fons destinats a la reconstrucció d'un hospital. I en esports, posam la mirada en la Unió Esportiva Rubí i en la plantilla per la propera temporada.

0: L'anuari de l'educació a Catalunya 2026 alerta que el sistema educatiu català corre el risc de cronificar uns resultats que qualifica de mediocres si no es reforcen les polítiques per combatre les desigualtats. Així ho ha afirmat a Ràdio Rubí el codirector de l'estudi, Francesc Padró, que assegura que els mals resultats acadèmics tenen molt més a veure amb les desigualtats socials que no pas amb la feina dels docents.
1: La tesi fonamental que nosaltres defensem i que acreditem amb dades és que els resultats mediocres de l'educació a Catalunya són, en bona mesura, el resultat d'unes grans desigualtats socials i el seu reflex en l'escola, que no troben, per dir-ho així, unes polítiques de suport adequades per part del govern.
0: El codirector de l'anuari també ha destacat que, tot i la davallada de la natalitat, les escoles atenen cada vegada més alumnat amb necessitats educatives específiques, una situació que atribueix en bona part a una millor detecció dels casos. A més, ha recordat que a prop d'un terç de l'alumnat presenta alguna mena de necessitat educativa, un altre test és d'origen migrant o fill de famílies migrants, i les diferències de resultats entre els alumnats de famílies amb més i menys recursos continuen sent molt importants. Per rebatir aquesta situació, Padró considera imprescindible incrementar la inversió educativa, però també gestionar-la d'una manera diferent. La principal proposta de l'anuari és implantar un finançament diferencial, de manera que els centres i els alumnes amb més necessitats rebin més recursos i més suport educatiu. Tornem a escoltar Padró.
1: Amb les motxilles i amb el finançament per fórmula als centres, el que intentem és trencar aquesta mena de mite segons el qual una escola o una política educativa igualitària és una política que consisteix a donar a tothom exactament el mateix. Nosaltres diem no. I, de fet, les nostres xifres demostren que si volem millorar els resultats del conjunt del país, hem d'apostar decididament pels que estan més vulnerables.
0: Padró també ha apuntat que ciutats amb una realitat diversa, com Rubí, comparteixen el repte d'evitar la concentració d'alumnat vulnerable en determinades escoles, un fenomen que contribueix a mantenir les desigualtats educatives. I en la plana judicial, l'Audiència de Barcelona jutjarà dijous vinent un home acusat de violar una noia rubinenca de 13 anys a la platja de Gavà. L'acusat és un home nascut a Sant Boi del Llobregat, sense antecedents, i que en el moment dels fets tenia 28 anys. Segons l'escrit de la Fiscalia, al qual ha tingut accés a Ràdio Rubí, els fets van tenir lloc l'1 d'agost de l'any 2020. Aquell dia, l'home havia concertat amb la menor de 13 anys que quedarien a l'estació de tren de Rubí per anar cap a una platja de Gavà. L'acusat, segons el Ministeri Fiscal, hauria estat besant la noia i fent-li tocaments als pits i a la vagina durant el trajecte. Uns tocaments que haurien continuat quan van arribar a la platja, alertant altres banyistes. En un moment de la tarda, l'home i la menor haurien entrat a l'aigua i aleshores l'acusat hauria penetrat parcialment la víctima a la vagina i l'anus. Davant d'aquesta situació, els banyistes van alertar una patrulla de la policia local de Gavà que va detenir l'home. A conseqüència dels fets, la menor presenta diverses lesions, marques i inflors als genitals i al coll. La fiscalia demana a l'acusat 10 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a menor de 16 anys, així com una indemnització a la víctima de 10.000 euros. La causa que ha estat investigat al jutjat d'instrucció número 7 de Gavà serà jutjada dijous vinent a la secció 8a de l'Audiència de Barcelona. Es dona la circumstància que l'Audiència jutjarà la setmana vinent un segon cas d'abús sexual a menors relacionat amb Rubí. Ens ho explica el David García.
2: L'Audiència Provincial jutjarà divendres vinent una causa investigada pel jutjat d'instrucció número 5 de Rubí. L'acusat és un home major d'edat i sense antecedents previs que convivia al mateix domicili amb una dona i les dues filles d'aquesta. Durant uns mesos entre 2019 i 2020 va mantenir una relació amb una de les joves, menor de 16 anys. Segons el fiscal, l'home es va aprofitar de la convivència amb la noia per fer-li petons i tocaments no desitjats, uns actes que haurien progressat fins a dues penetracions vaginals. Tots els presumptes abusos haurien tingut lloc dins del domicili compartit. En aquest cas, el Ministeri Fiscal demana una pena de 15 anys de presó per abús sexual continuat a menor de 16 anys, així com 15.000 euros d'indemnització pels danys morals causats. El judici tindrà lloc divendres vinent a la secció 20a de l'Audiència.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Rubí un home per causar aldarulls a la línia policial durant una protesta antifeixista a Barcelona el 13 de juny, segons han confirmat fonts policials a l'Agència Catalana de Notícies. Els fets van tenir lloc quan la policia catalana va impedir que un grup d'entitats d'esquerra arribessin a la concentració que el grup neonazi Núcleo Nacional estava fent davant la delegació del govern espanyol. Els antiavalots de la policia catalana van evitar l'apropament dels antifeixistes als altres concentrats en càrregues i cops de porra. Segons informava el 13 de juny la CN, els Mossos haurien colpejat també diversos periodistes que anaven identificats com a premsa durant la mateixa acció. El mateix mitjà xifra en l'assistència dels militants antifeixistes en unes 800 persones, mentre que la concentració neonazi, que es va poder fer sense interrupcions, hi haurien participat un centenar de membres i simpatitzants de Núcleo Nacional. Un representant dels manifestants antifeixistes explicava aquell dia a la CN la necessitat de combatre l'extrema dreta als carrers.
3: Doncs les organitzacions polítiques del moviment popular i els moviments socials de Barcelona i de Catalunya hem considerat que calia donar una resposta contundent a una convocatòria obertament racista, feixista i neonazi. I és per això que avui hem fet aquesta convocatòria. I en farem tantes altres com faci falta davant aquestes expressions de l'odi més cruent i dels atacs a qualsevol part de la nostra classe i de la classe treballadora.
0: Més de dues setmanes després d'aquells fets, els Mossos han detingut un rubinenc que formava part de la concentració antifeixista. L'homo ha estat acusat de lesions, atemptant contra agents de l'autoritat i desordres públics. El detingut ha quedat en llibertat a l'espera que el citi el jutjat. I l'ONG Rubí Solidari, amb la col·laboració d'altres entitats de la ciutat, ha organitzat per avui una jornada de germanor en Palestina a la plaça Pere Aguilera. L'acte central serà l'actuació d'un grup de 10 joves procedents d'un camp de refugiats de Cisjordània que oferiran una mostra de dansa tradicional palestina a partir de les 7 de la tarda. La membre de Rubí Solidari, Núria Rivera, ha explicat al programa Rubí al dia que la iniciativa té un triple objectiu: donar a conèixer la realitat que viu la població palestina a través de testimonis directes, oferir uns dies de convivència als joves participants i recaptar fons per contribuir a la construcció de l'hospital del seu camp de refugiats. La jornada començarà en la concentració setmanal de suport al poble palestí que l'entitat convoca cada dijous a la plaça Pere Aguilera. En aquesta ocasió, però, la mobilització es completarà amb diverses activitats. A més de l'actuació dels joves palestins, hi haurà danses participatives en la col·laboració de l'Esbar Dansaire de Rubí i al vespre un sopar solidari al Centre Rubinenc del Terrat alternatives culturals. Núria Rivera ha recordat la situació que continua sofrint la població palestina, especialment els infants.
4: Sé que això es pot dir que estan a 4 quilòmetres del mar i molts nens, degut a l'ocupació, no han pogut veure mai el mar. Viuen 35% de la gent que viu al camp són infants. I és una, penses allà, tots apretats, tanta canalla. Hi ha moments que tot això doncs, és més televisable, és més notícia, i va baixant, i sí, hi ha gent que s'ha acostumat a conviure amb això i ho anem deixant de banda. Res també suposo que ho tenen al cap, però tampoc no poden fer res cada dia. Però bé, quan hem fet aquesta crida, la veritat és que tothom ha respost molt bé. Vull dir que sí, que la gent, hi ha bastanta més gent del que ens sembla, que ho té present i pensa, a veure què podríem fer, no?

0: reforç, plantilla força compensada, la que tendrà la Unió Esportiva Rubí. Sisko Lara García.
1: L'equip ha patit baixes importants com Pau Albel de Muñi o Sebas Mendoza, entre d'altres, però és cert també que aquells que han vingut a substituir-los, Abel Cortina al mig del camp que arriba des del Prat és un bon exemple, o Dani Liñares, així com Endiaye a la part de la davantera, doncs fan que probablement es puguin fer oblidar peces que han estat importants per a la Unió Esportiva Rubí en aquesta gran temporada que tot just ha acabat en Lliga Elite. Conformada la plantilla, encara resten algunes incorporacions per confirmar, 3-4 homes més que vindran a completar aquest equip que dirigirà un tècnic com Blai Martí, que més o menys la plantilla està feta al seu gust, més enllà que, evidentment, fins a on s'ha pogut arribar econòmicament. Per tant, confiança absoluta de cara a fer una bona campanya la pròxima a Lliga Elit. Per cert, començarà el cap de setmana del 19-20 de setembre, una Unió Esportiva Rubí que es posarà en marxa el 10 d'agost.

L'anuari de l'educació aposta per destinar més recursos als centres amb més alumnat vulnerable. Els responsables de l'estudi asseguren que les desigualtats socials continuen condicionades al rendiment acadèmic i alerten que sense un finançament més equitatiu, Catalunya corre el risc de consolidar uns resultats educatius que qualifiquen de mediocres. Rubí Brilla ha obert el període de renovació del grup de compra agregada d'energia per a empreses i comerços de la ciutat. La iniciativa permet negociar conjuntament el preu de l'electricitat i, segons el servei municipal, pot suposar un estalvi de fins al 20% de la factura en subministrament d'origen renovable. L'Infés torna la setmana vinent a l'Amfiteatre del Castell en la seva 11a edició. El Festival de Cinema de Terror, Fantàstic i Freak ha rebut prop de 350 curtmetratges de diversos països i oferirà 3 nits de projeccions, música en directe i una destacada participació de creadors del Vallès. I en esports, informació relacionada amb la nova plantilla de la Unió Esportiva Rubí, que enguany estarà força compensada.

0: que no pas per la tasca que fan els docents.
1: La tesi fonamental que nosaltres defensem i que acreditem amb dades és que els resultats mediocres de l'educació a Catalunya són, en bona mesura, el resultat d'unes grans desigualtats socials i el seu reflex en l'escola, que no troben, per dir-ho així, unes polítiques de suport adequades per part del govern.
0: Segons Padró, les escoles atenen cada vegada més alumnat en necessitats educatives específiques, malgrat la baixada de la natalitat. En bona part, diu, això respon al fet que avui es detecten millor aquestes situacions. També recorda que gairebé un de cada tres alumnes té alguna necessitat educativa específica i que un altre terç és d'origen migrant o fill de famílies migrants. Tot plegat en un context en el qual les diferències de rendiment entre els alumnes segons el seu entorn socioeconòmic continuen sent molt marcades. L'anuari defensa que cal augmentar la inversió en educació, però sobretot repartir els recursos en criteris d'equitat. La proposta passa perquè els centres amb més alumnat vulnerable disposin de més finançament i més suport. Ho explica Francesc Padró.
1: Amb les motxilles i amb el finançament per fórmula als centres, el que intentem és trencar aquesta mena de mite, segons el qual una escola o una política educativa igualitària és una política que consisteix a donar a tothom exactament el mateix. Nosaltres diem no. I, de fet, les nostres xifres demostren que si volem millorar els resultats del conjunt del país, hem d'apostar decididament pels que estan més vulnerables.
0: El codirector de l'anuari també assenyala que municipis com Rubí tenen el repte d'evitar la concentració d'alumnat vulnerable en determinats centres educatius, una situació que dificulta reduir les desigualtats i afavorir la igualtat d'oportunitats. I xerram ara de Rubí Brilla, que ha obert el període de renovació del seu grup de compra agregada d'energia. Es tracta d'una iniciativa que permet a empreses, comerços i indústries de la ciutat unir el seu consum elèctric per aconseguir millors preus. Una proposta que cerca reduir la factura de la llum, un dels principals costos que han d'assumir molts negocis. Però en què consisteix exactament aquest sistema? El grup suma el consum de diferents activitats econòmiques i negocia de manera conjunta en les comercialitzadores elèctriques. Això permet obtenir tarifes més competitives que les que s'aconsegueixen contractant individualment al mercat lliure. La tècnica de Rubí Brilla, Clara Galla, explica quin és l'objectiu principal de la iniciativa.
2: Bueno, nosaltres amb aquestes comercialitzadores que aconseguim aquest preu obliguem a que subministrin energia d'origen 100% renovable, que això a vegades va bé de cara a ajudes i subvencions que volen demanar els comerços, les empreses. I a més, et dic, la principal avantatge és que assegurem que són els preus que es marca des de l'inici, que aquests preus no canvien, perquè moltes comercialitzadores a vegades posen un preu amb uns descomptes que després desapareixen o després passen coses rares, que hi ha l'Ajuntament darrere, en el sentit que nosaltres en fem un seguiment, que hi ha una persona de la comercialitzadora de contacte directe, tant amb l'Ajuntament com amb els clients finals, que no és un telèfon d'atenció al client de truco i a veure qui s'hi posa.
0: Qualsevol empresa o comerç de Rubí se pot adherir. El primer pas és demanar un estudi gratuït aportant les últimes 12 factures de la llum. Els tècnics de Rubí Brilla analitzen si la potència contractada és l'adequada, comproven si es pot reduir el cost de subministrament i elaboren un informe perquè cada negoci decideixi sense cap compromís si vol incorporar-se al grup. Segons Rubí Brilla, l'estalvi pot arribar al 20% de la factura en el cas d'un comerç mitjà. A més, les comercialitzadores seleccionades garanteixen energia d'origen 100% renovable i un servei d'atenció directa en català. Enric Pallarés, propietari de la llibreria El Racó del Llibre i membre del grup de compra des de fa anys, assegura que aquesta iniciativa també aporta tranquil·litat.
3: I la veritat és que això que deia la Clara, de la tranquil·litat aquesta, de que primer que l'estudi que et fan és un estudi que moltes vegades, quan et ve una comercialitzadora a oferir-te els seus serveis, doncs també t'ho diuen, que et faran l'estudi. Però, és clar, sempre penses que evidentment doncs pot ser un estudi d'alguna manera més interessat perquè els interessa doncs vendre't el seu producte, no? el seu servei. Aleshores, clar, en el moment en què ho fa des del grup de Rubí Brilla, de l'Ajuntament, doncs va ser una cosa doncs que va estar molt bé, que ens va donar molta informació i que vam estar contents, no, de fer-ho.
0: Les empreses interessades poden demanar més informació o sol·licitar l'estudi gratuït enviant les seves factures al servei Rubí Brilla a través del correu electrònic rubi-brilla@ajrubi.cat o bé telefonant a l'Ajuntament de Rubí.

0: 11 de juliol, l'amfiteatre del Castell tornarà a convertir-se en l'escenari de l'Infest, el festival de curtmetratges de terror, fantàstic i fric, que aquest any arriba a la 11a edició. Amb el pas dels anys, el festival s'ha consolidat com una de les cites culturals de l'estiu a Rubí. En aquesta edició, la imatge promocional s'inspira en un conegut anunci de televisió i du per títol Marina Mort, ciutat de mutaciones. Un dels organitzadors del festival, i Manuel Fernández, ha explicat a Ràdio Rubí que el projecte va néixer fa més d'una dècada amb la voluntat de passar-s'ho bé, però que avui ja és una cita imprescindible per a molts rubinencs i rubinenques.
1: Nosaltres ho fèiem com fem tota la vida, per fer-ho, perquè ens agrada. I a partir d'aquí, doncs, la cosa va anar a més. I no sé, crec que va ser a partir de la tercera edició que vam dir, ostres, aquí hi ha mucha gente. Bueno, sigue. Va arribar l'any de la Covid, ho van fer igualment amb moltes mesures de seguretat, fou increïble, i després d'això, no sé, és que acaba com molt ple el festival, estem supercontents, ve molta gent, continuem rebent un munt de curtmetratges de tot el món i no sé, estem molt contents.
0: Enguany l'organització ha rebut prop de 350 curtmetratges, la majoria de l'estat espanyol, però també de països com França, els Estats Units o els Països Baixos. Entre els participants hi ha noms coneguts del cinema com Guillermo Fesser o Antonia San Juan. El festival arrencarà dimecres amb Fora de Pla, una sessió dedicada a curtmetratges i videoclips de creadors del Vallès amb una destacada presència de produccions rubinenques. Les dues nits següents, divendres i dissabte, es projectaran els curtmetratges que formen part de la secció oficial a concurs amb una selecció de treballs de terror, fantasia i cinema fric procedents de diferents països. Com és habitual, les projeccions acabaran amb música en directe. I aquest estiu, coincidint amb la Copa Mundial de la FIFA 2026, ha tornat una de les tradicions més futboleres, l'àlbum de cromos del Mundial. Petits i grans s'han enganxat a la col·lació, però aquest any la febre ha anat molt més enllà de l'habitual i ha disparat les vendes. Els cromos de Panini s'han esgotat en pocs dies a quioscos i llibreries de Rubí. En alguns establiments, fins i tot, s'ha hagut de limitar el nombre de sobres que podia comprar cada client. Així ho explica Enric Pallarès, propietari de la llibreria El Racó del Llibre.
2: És una absoluta bogeria, és una cosa impressionant. Mai havia estat així amb cap col·lecció. Aquest any ha superat totes les expectatives i hem estat molts dies sense cromos o sense àlbums. Panini, l'editorial, ha trencat estocs i ha estat allò 2-3 setmanes sense, però que és que no sabíem ni què fer, perquè era continu, clar, la gent buscava, no trobava, van posar un rètol i tot de que no hi ha cromos del Mundial. I després, quan arribaven, que ens n'arribaven pocs, nosaltres vam limitar i en veníem màxim 10 sobres per persona.
0: La passió per completar l'àlbum també ha omplert els espais d'intercanvi. Cada diumenge d'11 del matí a 1 de la tarda, la llibreria El Racó del Llibre organitza una trobada perquè els col·leccionistes puguin bescanviar els cromos repetits. També Establiments Vilalta fa un punt d'intercanvi cada dissabte a les 11:30, on la compra-venda està prohibida. Més enllà de la col·lació, molts pares i mares destaquen que aquestes trobades fomenten la convivència i la relació entre els més petits. Ho explica el Blai Vilalta, d'Establiments Vilalta.
3: A molts pares els agrada molt la col·lecció de cromos perquè és una manera que els nens se sociabilitzin més, un exercici per la memòria, i bueno, és una bona pràctica. I bueno, pues, el que dèiem, una butxeria. No passen potser ni 5 minuts que passin 2 o 3 persones o es truquin pel telèfon preguntant si tenim cromos.
0: La col·lecció del Mundial 2026 inclou 980 cromos de les 48 seleccions participants i completar l'àlbum pot costar uns 200 euros si es fa un bonus dels intercanvis, segons Vilalta.
3: Nosaltres som punt Panini, els que tenim som autèntics, però corren molts de falsos. I a vegades, a sobre que fan aquesta reventa o a sobre que els venen a un preu que no és, te la jugues que es pugui ser fals. Que per internet, sobretot, i por ahí, venen de falsos.
0: Amb els 700 de final del Mundial en joc, aquesta setmana encara són molts els aficionats que recorren llibreries i quioscos de Rubí cercant els cromos que els falten.

0: En informació esportiva, la Unió Esportiva Rubí conforma una plantilla força compensada. Siscola Ara García.
1: Homes com Abel Cortina o Dani Liñares, així com Endiaje, han vingut a la Unió Esportiva Rubí per mirar de fer oblidar a Pau Albelda, un home important que ha deixat a la Unió Esportiva Rubí, Muñiz o Sebas Mendoza, entre d'altres baixes que ha patit un conjunt al rubinenc que continuarà sent entrenat pel Blai Martí, que ha confeccionat amb la feina feta amb el José Solivelles una plantilla que, si fa no fa, s'ajusta i molt al que volíem, ja que, evidentment, dins de les possibilitats econòmiques d'aquesta Unió Esportiva Rubí, que lluitarà de nou en Lliga Elit per mirar d'estar a la part alta de la classificació. Per això també es manté un bloc important d'homes que ja porten molts anys al club, com ara l'Aitor Torres, Àlex Ruiz, Oriol Tenorio, fins i tot l'Adri Record o el Jordi Massip. En definitiva, que ara ja vacances per mirar de començar a pensar en el 10 d'agost, quan arrencarà la temporada per a una Unió Esportiva Rubí que tindrà el primer partit de Lliga el cap de setmana del 19-20 de setembre.
2: Informatiu migdia.
0: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
2: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
6: Són les 9 del matí.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
3: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7%.
4: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
0: La informació de la ciutat... A Ràdio Rubí.
2: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
1: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre de...
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
5: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. El programa de música experimental de Ràdio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche tienes una cita con nosotros. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta. Experimenta.

I quan passen gairebé 4 minuts a les 9 del matí, deixem enrere l'hora informativa i continuem el Rubí al dia amb una segona hora que avui ens farà viatjar des del fons del mar fins a un dels grans reptes ambientals i de salut pública que encara té pendent el nostre país. Començarem amb una nova edició del Guaita que tenim, la secció de ciència que ens proporciona la xarxa. Avui posarem la mirada sota l'aigua per descobrir la vida marina que s'amaga ben a prop de la platja i conèixer millor un ecosistema que sovint passa desapercebut. Després arribarà la secció d'esports amb el repàs habitual a l'actualitat esportiva de la ciutat i tot seguit serà el moment de l'entrevista del dia. Conversarem amb Andrés Medrano per xerrar de la futura llei per erradicar l'amiant a Catalunya i de les implicacions que pot tenir a Rubí. També coneixerem què es va tractar a la reunió celebrada ahir amb l'Agència de Residus i quins són els pròxims passos que es plantegen en aquesta qüestió. Abans de canviar d'hora, posarem el toc musical al dematí amb una nova recomanació del Robert Fernández. A les 10 en punt obrirem l'espai de debat amb la tertúlia conduïda per Toni Bravo, avui amb Isidre Rubio, Conchita Gimeno i Pep Adelantado, que analitzaran alguns dels temes més destacats de l'actualitat. I a les 11, Belén Tierno prendrà el relleu amb una hora dedicada a la cultura. Entrevistarà Clara Ingold, que demà actuarà al casino amb el seu monòleg i després serà el torn del racó literari on Carme Pomareda i Enric Pallarès ens acostaran noves lectures per aquest estiu. Comencem!

I avui, en la nostra secció dedicada a ciència, el guaita que tenim, que com vos dèiem ens proporciona la xarxa, el biòleg Sergi Corral ens convida a posar-nos els escarpins i agafar tub i ulleres per observar la vida marina arran de platja.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el nostre biòleg, en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui de què ens parlaràs?
2: Doncs anirem a la platja.
1: Sí. Estarem fresquets avui.
2: Ja pots preparar banyador, aletes, tub, ulleres de busseig, tu i qui ens estigui escoltant, evidentment, perquè anem a la platja, però anem a veure què hi ha sota l'aigua.
1: Anem a capbussar-nos una mica.
2: Sí, anem a capbussar-nos i a descobrir animalons, vida arran de platja.
1: Doncs som-hi. Quina vida hi ha arran de platja?
2: Mira, el primer que hem de dir, Ona, és que durant molt temps, i això sí que hem de ser reivindicatius i hem d'anar una miqueta a les barricades, perquè durant molt temps s'ha publicat el discurs de que a mar ja no hi queda res.
1: Uh-huh.
2: Ens han vengut això de que no queda res, de que està tot destruït, de que ens ho hem carregat tot, de que és un erm. Aviam, és cert que hem fet, fem i farem moltes destrosses de la mà de la contaminació, la sobrepesca, la destrucció d'hàbitats, etc. Però en cap cas tenim un entorn natural devastat.
1: Per tant, no és veritat, això que no hi ha res al fons del mar, encara queden moltes espècies.
2: Encara queden moltes, moltes espècies i s'han de posar en valor. Hem de posar valor aquesta vida i la diversitat de les zones més a prop de la platja i la costa i, evidentment, una vida que podem aprofitar l'estiu per observar-la i aprendre.
1: Per tant, dius que això ho tenim ben a propet de la costa, que no cal que ens enfonsem gaire.
2: No pas més dels 5 metres de fondària, vull dir, no, tampoc. Una profunditat normal, adaptada per tots els públics, perquè una de les coses més maques, tu com a adult pots anar-hi, però també pots acompanyar la mainada, a veure-ho, i que els nens i nenes ho vegin i observin i s'encantin. Per tant, això també és molt important. No hem de sortir de les zones de boies habilitades pel bany, per exemple. O sigui que estem protegits de que, en principi, de que entrin embarcacions, motos d'aigua, etc. De totes maneres, hem d'estar al tanto sempre, perquè encara que no poden entrar, ja sabem que a mar hi ha una miqueta de barra lliure en aquest aspecte.
1: A vegades hi ha gent que se salta les normes,
2: Sí. I és just en aquesta franja on, per exemple, podem gaudir de més d'una trentena de peixos.
1: Carai, o sigui, banyant-nos arran de platja podem veure fins a 30 peixos.
2: I més de 30 espècies, També podem veure mol·luscs, crustacis, equinoderms, algues, fanerògames marines, o sigui, un conjunt de diversitat, meduses, també, també les podem veure, lluny, però les podem veure, el que seria molt i molt important. I ho podem veure en diferents hàbitats o diferents zones. Tenim una costa molt, molt variada al llarg de, si ens centrem a la costa catalana, no, però ho podíem estendre a la costa del País Valencià, a la costa de Balears, a la costa italiana, vull dir, a la costa mediterrània per extensió. I tenim zones totalment de roca, amb zones més someres i zones més profundes, al voltant de penya-segats, platges i cales amb fons mixta, és a dir, que hi ha clapes de sorra, hi ha roquissar, hi ha esculls, hi ha praderies, o sigui, tot un conjunt. I, finalment, les zones de sorra, aquelles plages més llargues, normalment poc fondes, d'aquelles que toquem molt de peus a terra, encara que ens allunyem, i que sembla que siguin un desert, però que no ho són. Per tant, Ona, agafem ulleres, aletes i tub i aprofitem aquests dies de tanta calor per refrescar-nos i observar sota el mar.
1: Doncs som-hi, anem a veure què hi trobem. Comencem per les zones de roca, per exemple.
2: Oh, i tant, comencem per les zones de roca i abans de tot hem de dir precaució a les zones de roca, no perquè ens pugui picar o pel que ens pugui atacar, això normalment els peixos no ataquen, no es tiren cap a nosaltres, sinó la primera precaució hem d'anar amb escarpins o amb aletes per no fer-nos mal a les pedres i sobretot la precaució més important de no relliscar just quan entrem a l'aigua, perquè la major part d'accidents és amb les algues, just les algues aquestes que tapissen aquestes roquetes, aquest pedrigolet de l'entrar, és el que més patina. Per tant, hem d'anar amb molta atenció amb això.
1: No volem accidents,
2: No volem accidents. En aquesta primera zona hi ha multitud d'algues verdes, vermelles, calcàries que tapissen aquestes roques que formen l'entapissat, no? De poca fondària fins a les zones més profundes. Normalment són entorns amb aigua molt neta, bona transparència i, per tant, bon lloc per no perdre detalls del que ens passa per sota.
1: Hi ha bona visibilitat,
2: Bona visibilitat.
1: Quins animalons hi ha.
2: Exacte, molt bona visibilitat. A la zona més propera a la costa és freqüent trobar-nos amb cargolines, patellides, pades, patellides adherides a la roca, espades, que són els crancs ermitans, crancs, gambetes, en peixos petits gòbits, baboses, petites raboses o baboses petites que s'amaguen a les escletxes d'aquestes roques, i just tirar-nos a l'aigua sovint veient multitud d'alevins de peixos que seran més grossos, com salpes, llises, sards, oblades, les orades, o sigui, fins i tot anxoveta petita, i al costat podem veure algun depredador, algun peix més gros, o fins i tot algun corb marí que ens espanta, que es tira a buscar, a caçar aquests peixets i ens fot un susto perquè, clar, passa un ocell al costat i un susto. Si guanyem fondària, veiem gran diversitat de peixos, començant per la família dels làbrids, que són aquells peixos més acolorits de tota la Mediterrània. Guiules, petards, porquets, tords, tot això. Fadrins, que és una espècie de peix indicador de canvi climàtic. Després venen els espàrids, que estan per tot arreu, grans bancs de salpes, les varades, els sargs, i individus més solitaris, per exemple, de dentos o orades, que ja estan caçant allò més. A les escletxes dels esculls s'hi amaguen els serrans, i si tenim sort podem veure algun mero petit. Medo, alguna a la vida, medo. Congres, morenes o escorpes amagades en coves i grans forats. Recomanem no fotre la mà en aquests forats, sobretot. Perquè
1: no sabem què hi pot haver dins, no?
2: No hi pot haver-hi. Si toquem les pedres o alguna cosa, posem un guant, i el guant ens protegirà més que res dels talls, perquè les roques a mar són molt afilades i te'n descuides i et fan algun tall. També hi podem trobar pops, però atenció, que just ara a l'estiu, els forats estan plens de cries, per tant, popets que ha d'arribar adults, i de l'1 de juliol al 31 d'agost el pop està en veda.
1: No es pot pescar el pop.
2: No
1: eh?
2: Es pot agafar. També hi podem veure les garotes, els eriçons de mar, les estrelles de mar, aquelles vermelles, i fins i tot les ofiures, que són aquelles estrelles petitetes amb unes potes molt primetes. Anem cap a fons mixt.
1: Som-hi. Tot això és el que podíem veure a les roques, que déu-n'hi-do, eh? Que déu-n'hi-do. Quin ventall de diversitat que hi trobem. Anem, com deies, cap a les zones de fons mixt.
2: Doncs si abans hi havia diversitat, aquí dos tasses, perquè són els hàbitats amb més biodiversitat de tots.
1: Carai.
2: Ja que trobem les espècies de roca que hem vist abans, però també altres que circulen per les clapes de sorra, i aquí hi ha un gran factor diferencial, que són les praderies de Posidònia. Aquelles fanerògames marines que n'hem parlat moltes vegades i que acullen també molta, molta vida. Entre 1 i 30 metres, aproximadament, trobem un ecosistema únic. Grans bancs de salpes, que ja sabem que són els herbívors del mar, pasturen les clapes de Posidònia, els veiem menjar al voltant. Esparralls, sars, orades, pagres, varades, vaques, làbrids, com els que hem vist abans, com les guiules i els petards. I a les clapes de sorra hi trobem rogers, alguna mabra, algun pagell i orades, també. Si tenim sort, algun llenguado o algun pedaç a les zones de sorra més fina. Ja sabem que són aquests peixos plans que es posen a sobre la sorra i es camuflen. Agafen el mateix to, eh? Són molt difícils de veure i normalment només veiem els ullets que sobresurten. També grans depredadors, com llobarros i dentos, que patrullen aquests fons en busca de peixets petits, crancs o pops.
1: Aquests també els veiem quan érem petits a prop de les roques, no?
2: Sí, sí, quan érem petits, aleshores els llobarros i dentros van a caçar, o sigui, són els depredadors. Podies posar la sintonia de fons de Tiburón o la sintonia de fons de L'Hombre i la Tierra del Rodríguez de la Fuente, que hi quedaria molt bé. També veiem estrelles de mar, sobretot la vermella, les holotúries o botifarres o cogombres de mar, que ja sabem que són els grans filtradors de sorra, els grans productors de sorra que tenim al fons marí, i les garotes. Tot això representen el gran grup dels equinoderms. Hi trobem sípies, pops, i atenció, perquè a les praderies de Posidònia, per exemple, els calamars hi posen els ous a l'hivern, sobre les fulles, sobre les mates. També trobem cargol del rodó, que viuen a cavall de la sorra i la roca. I a la sorra, per exemple, hi trobem les escopinyes gravades, que són aquelles escopinyes que tenen la clova molt gravada, i diferents tipus d'anèl·lids o cucs que hi viuen enterrats.
1: Per tant, ja ho deies, eh? Un hàbitat el de més diversitat de tota aquesta zona.
2: De més diversitat, un hàbitat que també s'ha d'anar en cura perquè pateix molt a l'estiu amb les àncores de les embarcacions, que és el que arrossega tota la Posidònia, que la malmet, per això hi ha moltes zones que són d'ancoratge ecològic, de boies d'ancoratge ecològic, perquè s'hi puguin amarrar les barques i no fer aquest mal. Però el que t'explicava al principi, a l'haver-hi aquestes boies de protecció de les zones de bany, evita que les barques entrin, de que hi posin les àncores, i també eviten que a l'estiu els pescadors, sobretot els d'arts menors, posin les xarxes en aquestes zones. Per tant, hi ha moltes espècies, sobretot de peixos, que busquen aquestes zones per protegir-se i per alimentar-se.
1: Per tant, venen a viure, no?, cap a les zones de bany, i per tant els podem veure.
2: I a conviure. Proveu d'aixecar la sorra amb el peu, amb el peu del d'allò, i veureu com, per exemple, si em porteu un susto que alguna aurada gran o algun sar us ve a menjar a la sorra que aixequeu dels peus.
1: Mira, ho podem provar,
2: per
1: a veure si veiem
2: alguna d'allò.
1: Doncs anem cap a, ara que parlaves d'aixecar la sorra, anem cap a les zones de sorra.
2: Doncs sí, aquelles platges grans, platges de sorra poc profunda, que poden semblar un desert. Tenen les mateixes ondulacions que veiem les dunes en terra, el tenen a sota el mar, eh? Però no és així. Té un hàndicap, un factor limitant, allò que diem en ecologia, que la sorra és un substrat molt canviant. O sigui, les corrents i les onades la van movent, no? Clar, això és limitant perquè li agrada viure al fons, però hem de dir que moltes espècies s'hi han adaptat. Són aquelles espècies que viuen enterrades a la sorra, viuen dintre. Per exemple, les tallines, les escopinyes, les navalles, aquells crancs de platja que són de color més claret. La diferència entre els crancs moltes vegades de roca i crancs de platja, us hem de veure les potes del darrere. Que els crancs de sorra tenen les potes planes, perquè neden, són nedadors.
1: Ah, carai.
2: I els hi va bé per nedar. Les galeres, i cucs, com per exemple la llombriu, el qui va pescar sabrà la tita, que és un cruc que es fa servir per pescar, els hipúnculos nudus que viu enterrat a la sorra, per tant, moltes espècies. Peixos que viuen just per sobre de la sorra. Ja n'han anomenat algun abans. El pedaç, el llenguado, el rom, el turbot, la vaca tremolosa, que és aquella rajada que ens rampa, que fa corrent per sota, i algunes rajades. I també les temudes aranyes, que viuen mig enterrades a la sorra i només treuen els ulls i les punxes de l'aleta dorsal, que és on hi ha, bueno, l'aleta dorsal i al costat de les dues ganyes és on tenen les punxes amb el verí, que per això són perilloses.
1: Clar, exacte, aquests hem d'anar alerta a no trepitjar-les.
2: Sí, perquè són perilloses i sobretot són molt doloroses per les persones normals, però com passa amb les abelles, hi ha persones que són al·lèrgiques. I això encara suposa un punt més de perillositat. Peixos típicament de sorra, com les mabres, les orades, les llises, els llobarros, els pagells, els tallams, les lletxes, les palometes, la lletxa bamia i la palometa blanca. Les lletxes és molt espectacular perquè són peixos que poden arribar a fer 20, 25, 30 quilos i a vegades van en busca de les llises a menjar. I veiem l'aleta corrents i perseguint-les, també com si fos la pel·li de tauró, el tum-tum-tum-tum, i fins i tot les varen a la sorra, o sigui, les treuen fora de l'aigua a la sorra quan les persegueixen. Això.
1: Tot un espectacle per veure, això,
2: Sergi?
1: Això
2: és un espectacle, això és un espectacle. També hi podem trobar les sípies, i si guanyem fondària, descobrirem una altra praderia mediterrània, la del Gram, la Cimodocea nodosa, que viu entre els 4 i els 20 metres de fondària, aproximadament, i aquí tornem a trobar un ecosistema amb moltíssima diversitat, com passava amb la Posidònia. Un estudi d'aquí de la praderia de Cimodocea al Golf de Roses, per exemple, que hi ha participat amb Boris Weissman, han censat més de 200 espècies.
1: Més de 200 espècies només en aquesta praderia?
2: Només en aquesta praderia.
1: Déu-n'hi-do. Per tant, allò que dèiem al principi, que el fons marí està ben... Bueno, el fons marí i arran de platja, també
2: dèiem. I arran
1: dèiem,
2: de platja,
1: arran de platja
2: sí.
1: Està ben viu, està ben ple d'espècies i l'únic que hem de fer és posar-nos el tubo i les ulleres per anar a descobrir tots aquests animals i plantes que viuen aquí
2: sota. Observar una estona.
1: Doncs, Sergi, moltes gràcies per aquest guaita en remull que hem fet avui. I ens retrobem la setmana que ve.
2: Molt bé, fins aleshores.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del Cicle Gaudí.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
3: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Así que no te lo pierdas. Experimenta.
4: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
5: Sí que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
6: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
7: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
8: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
9: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
10: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: I arribem al moment dels esports, com sempre, amb el nostre company Cisco Lara. Bon dia, Cisco.
1: Què tal, com estàs? Molt bon dia.
0: A veure què ens tens preparat per avui.
1: Bé, el que tinc preparat és que el que ha preparat la Unió Esportiva Rubí.
0: No ho has preparat tu, eh?
1: No, clar, jo poca cosa he fet, perquè feina de despatxos, amb el José Solivelles com a director esportiu i des de la banqueta també fent les comandes d'incorporacions al Blai Martí. Són els que estan treballant més enllà, evidentment, de la junta directiva, que si no, després si ho escolta el Josep Alcalà potser se'ns empitfa una miqueta perquè no ho hem dit, el president de la Unió Esportiva Rubí. Però vaja, que la feina és de despatxos, feina de gent que entén de futbol per a les incorporacions de la Unió Esportiva Rubí de cara a la pròxima temporada, per a la confecció de la plantilla del conjunt rubinenc a Lliga Elite. Una plantilla en la qual hi ha, diguem-ne, que aproximadament un 50% de canvi. És a dir, que es manté bona part del bloc, però el més important és que es manté gairebé la totalitat, perquè hi ha una excepció que ara la comentarem, gairebé la totalitat del bloc que ja porta moltes temporades al club. Cosa molt important, cosa molt destacable, perquè és un grup de jugadors que estan ajudant a que es desenvolupi una bona Unió Esportiva Rubí. Parlem d'homes com Aitor Torres. L'any que ve farà els 300 partits amb la Unió Esportiva Rubí. Sí o sí, doncs l'Àlex Ruiz, el Jordi Massip, en definitiva, homes molt importants, als quals se'ls incorporen altres que fan com molt pinya, com per exemple el porter Rafa Leva, que continuarà amb Tati Murai a la porteria també, amb Oriol Tenorio, que és un home que comença ja a tenir anys a les files de la Unió Esportiva Rubió, fins i tot un Marc Junca que segueix el conjunt de la nostra ciutat, sense oblidar-nos, evidentment, de l'home per tot, com és l'Adri Record, que també segueix, homes que confirmats que segueixen, també hi ha incorporacions importants, com per exemple Abel Cortina, Peque o Marc Creixell, així com també el davanter Sheik Ndiaye o Dani Liñares. Incorporacions importants, sobretot la de Abel Cortina, que arriba del Prat i que ve a substituir aquesta excepció que dèiem abans, que és la del bo del Pau Albelda, migcampista que ha estat clau en el bon joc de la Unió Esportiva Rubí, però que aquest any ha marxat i que el tindrem davant, perquè jugarà a la Unió Esportiva Vic, que ha baixat de tercera ref i que es veurà les cares en Lliga Elite amb la Unió Esportiva Rubí. Plantilla no al 100% tancada, perquè estan pendents de 3-4 incorporacions que, de fet, avui mateix podria anunciar-se alguna, però la plantilla està gairebé tancada. Després és el de sempre, Quan es doni per tancada en el futbol passa molt i molt i encara més en el futbol no professional, que pots dir tancada, però després t'arriba un central o un davanter de tercera ref que s'ha quedat sense equip i el fitxes perquè, evidentment, doncs, guanyes de nivell a l'equip. Per tant, en aquest sentit, la Unió Esportiva Rubí, que ho té, diguem-ne, tot ben marcat. A més, hem estat parlant amb el tècnic, amb el Blai Martí, sobre tot això. A destacar que bona part de la plantilla és el que ell volia. Què vol dir això? Que s'ha confeccionat una plantilla, diguem-ne, que
0: al
1: gust de qui vol que es jugui el Rubí d'una manera. Per tant, estem a prop de veure una Unió Esportiva Rubí que, com l'any passat, en la recta final va fer molt bon paper entrant en la promoció d'ascens a la tercera ref. En definitiva, que fa bona pinta tot plegat, però Lliga Elite és tan complicada, és tan boja, que vés a saber el que passarà a partir del 20 de setembre, aquell cap de setmana. Si, doncs, si fa no fa, si l'11 és divendres, no? El 18, 19, 20, el 19-20 de setembre serà quan arrenqui les lligues de totes les categories, inclosa evidentment que la de la Lliga Elite per part d'una Unió Esportiva Rubí que haurà començat a treballar el 10 d'agost, és a dir, un mes i 10 dies abans, amb un munt de partits, evidentment, d'amistosos pel mig d'una temporada de la qual, doncs, a veure com li van les coses. Blai Martí s'estrena com a entrenador del primer equip, diguem-ne que per a tota la temporada, perquè va tancar la de la passada campanya.
0: Abans ens deies que potser poden aparèixer més fitxatges. Fins quan és el termini de fitxatges?
1: No hi ha termini.
0: Ja estic pensant en primera divisió,
1: sí,
0: jo, eh?
1: Sí, no, no, en categoria catalana, de fet, tu pots incorporar jugadors durant tota
0: tot
1: la,
0: l'any, tota la temporada.
1: Sí, sí, no. En això no hi ha cap limitació, no és allò de... Se abre el mercado de invierno.
0: Estava pensant en això, jo, eh?
1: Estem en categories no professionals, amateurs, en categories, a més, de federació catalana estrictament, doncs tot plegat fa que canviï, evidentment, en aquest sentit, i la normativa per a les incorporacions.
0: Mm-hmm. Però això és interessant, eh? Perquè la gent pensa, la gent que no estem tan ficats en el futbol base, pensa més en això. Quina és la temporada d'estiu, la temporada d'hivern de fitxatges?
1: Això és molt senzill.
0: Massa tele,
1: no,
0: que veiem.
1: No, perquè tu veus la informació que veus, evidentment. No, normalment, doncs, aquells que sí que segueixen clubs de categories inferiors sí que suposo que tant, però... Normalment la gent, pues, clar, que veu televisió, quan s'obre el mercat, a veure si se'n va cap aquí, cap allà, que aquest any estem amb el culebrot aquest del Julián Álvarez, sí. Cap al Barça, doncs fins a, no sé si serà l'1 de setembre o l'1 de no sé quants, perquè jo tampoc sé, veus? Jo m'hi fixo més en l'altre que no sé en aquesta, clar. I a vegades les dates les perdo una mica, una mica de vista, sigui que sí, cada loco con su tema.
0: Molt bé. Doncs, Cisco, moltíssimes gràcies. Aquest loco se'n va amb els seus temes, no?
1: Sí, intentarem a veure quins temes tenim por ahí.
0: Vinga, adéu.
1: Adéu.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
2: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis socials.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
4: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

El Parlament de Catalunya ha aprovat una llei pionera per erradicar l'amiant, un material que durant dècades es va utilitzar de manera habitual en cobertes i edificis, però que avui se sap que representa un greu risc per a la salut.

0: Parlem de cobertes perquè són l'element més visible i principal, però també es fa servir l'amiant, doncs, per altres elements constructius, com ara baixants, aïllants, etc. Si baixem a Rubí, com bé has dit, hi ha l'última xifra de 652 teulades.
1: Ah, mira, jo he trobat 634. 652 són
0: sí.
1: Ara, eh?
0: No deixa de ser una estimació, perquè bona part de les dades venen derivades d'una observació aèria de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Uh-huh. Llavors, la precisió a l'últim número, doncs, és discutible. Però ja ens dona un ordre de magnitud. I també ens dona una idea d'on estan aquestes teulades. Tres quartes parts, aproximadament, de les teulades, no només a Rubí, sinó a pràcticament tota Catalunya, estan relacionades amb activitat industrial. Estan als polígons. Els polígons que es van construir abans del 2002, especialment els que es van construir als 70-80, doncs el material de preferència per fer cobertes era l'uralita, la coneguda com a uralita, i aquest és un dels orígens i presència de fibrociment més importants. Per tant, una de les línies d'eliminació d'amiant que s'han d'afavorir i s'han de reforçar és a la indústria.
1: Uh-huh. Però a equipaments municipals i habitatges particulars també en tenim d'aquestes cobertes?
0: Sí. Els habitatges, com dic, la responsabilitat és del propietari, i les instal·lacions municipals són del municipi. Ja es va fer un registre fa uns anys, es van fer actuacions diverses, es va eliminar fibrociment que hi havia, per exemple, a l'escola Pau Casals, que hi havia el Centre d'Educació Especial Can Oriol, a la policia. És a dir, s'han fet ja eliminacions dels elements més representatius de presència d'amiant a edificis municipals. Encara queden alguns. En aquesta línia hem rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona que ens permetrà actualitzar aquest registre. I aquesta actualització de registre, més enllà de que sigui una obligació, ens permetrà doncs, acabar d'eliminar la presència d'amiant allà on sigui. Recentment ha sortit a col·lació amb el Centre de Salut Mental Ferran Salses la presència d'amiant allà. Evidentment aquest és un edifici obsolet que el seu destí és ser transformat en habitatges a través d'un enderrocament. Per tant, d'allà s'eliminarà, evidentment, aquest residu. Residu que s'ha de tractar amb molta cura, perquè el fibrociment en si mateix no representa un risc per la salut si està inert, si està allà, si no es toca, si no es trenca, si no és friable, que és la paraula que es fa servir, que és a dir, la seva disposició a ser desfet. Mm-hmm. Llavors, si està deteriorat...
1: Si no fa el polsim aquell.
0: Correcte. Si és friable perquè no està en bones condicions o perquè rep un cop o que forma part d'un underrock, aquí és on s'ha de tenir la màxima precaució. Per tant, la gestió del residu s'ha de fer d'una manera molt curosa i només per part d'empreses autoritzades que facin servir els protocols adequats. Dit això, es prioritzarà. Si no hi ha presència de fibrociment friable ara mateix, detectada, per tant, el risc imminent no hi és, però sí que hi ha elements, com ara dipòsits d'aigua, que estan obsolets, però que estan a sostres d'edificis i baixants, que seria propòsit anar-los eliminant.
1: Mm-hmm. Ens has donat diferents dades. Deixa'm que reprengui algunes. Ens has dit que rebreu una subvenció de la Diputació pel tema dels cens. Això vol dir que l'Ajuntament de Rubí no disposa a hores d'ara aquest cens?
0: Sí,
1: o és per actualitzar-ho, que diguéssim?
0: Correcte. O sigui, es va fer fa uns anys amb una revisió de tots els edificis, però ara valdria la pena actualitzar-ho per si algun d'aquells edificis detectats no s'ha acabat d'eliminar o hi ha algun element que en aquella primera inspecció no es va acabar de veure, perquè hi ha alguns que són molt evidents, mm-hmm, com pot ser una taulada, però hi ha d'altres doncs, que requereix una inspecció més en detall de l'estructura.
1: Després també ens comentaves aquestes 652 cobertes, que és la darrera dada que teníeu. Com valora aquesta xifra? És elevada en comparació amb altres municipis similars al nostre?
0: Això depèn de la casuística de cada municipi. És la mateixa que municipis similars al nostre. De fet, a la comarca hi ha una presència d'amiant, específicament a indústria, molt gran. Parlem de més de 3 milions de metres quadrats de teulada d'amiant a indústria. Llavors, on hi ha més fibrociment? Doncs a les poblacions que tenen més polígons fets en aquesta època, perquè parlem de grans superfícies, més habitatges antics, i també hi ha una atractivitat a Catalunya que no afecta a Rubí, però que sí que és molt significativa.

0: significativa en quant a presència d'amiant, que són les explotacions ramaderes. Les explotacions ramaderes tenen moltes naus d'amiant de molta dimensió i, per tant, aquest problema no és exclusiu de la zona metropolitana, per dir-ho així.
1: Mm-hmm. En el cas de l'Ajuntament, no sé si hi haurà unes prioritats a l'hora de treure aquest amiant. Es prioritzaran, no sé, escoles, equipaments esportius, hi ha algun...
0: Evidentment, la priorització ve donada i va venir donada perquè aquesta presència d'amiant ja es va eliminar si estava doncs, en edificis freqüentats amb població de risc, doncs, canalla o evidentment algun centre sanitari que no seria competència municipal però sí que posaríem doncs, aquesta qüestió sobre la taula i aquesta és la priorització. No hi ha presència rellevant de fibrociment en instal·lacions municipals, però amb aquest sens hem d'acabar de veure el detall, i sí que l'actuació principal, la que serà significativa, serà la que es pugui portar a terme a indústria.
1: Mm-hmm. Ara se m'ocorreix que a banda de l'administració ens explicaves que això també afecta a particulars i a les indústries. Què passarà si un particular o una empresa no retira aquest amiant?
0: Tindrà l'obligació de fer-ho. Què passarà? Ho dirà el reglament derivat de la llei. El que sí que queda clar i ja queda establert és unes primeres sancions que no van tan adreçades a qui no ho retiri, sinó a qui faci un mal ús, una mala retirada, una mala gestió del residu. És a dir, si algú té presència d'amiant, de fibrociment, i el que fa és ho trenca i ho deixa al carrer, això serà una sanció elevada, perquè aquí és quan es genera el risc. No per la mera presència, sinó per la seva gestió. Si algú és responsable d'una obra i no protegeix els seus operaris a l'hora de gestionar aquest residu, doncs, evidentment, també tindrà aquestes sancions elevades. El detall, com dic, ha de venir derivat del reglament que es redacti en conseqüència d'aquesta llei.
1: Mm-hmm. Fa molt de temps que sabem que l'amiant sí. És nociu per a la salut. Penseu que aquesta llei arriba tard?
0: Aquesta llei arriba tard. Sí. O sigui, podríem ara matisar, però evidentment el problema es va diagnosticar fa molt de temps. I es van fer actuacions, és a dir, no podem dir que s'ha estat inactiu de manera absoluta, però integrar-ho tot com un únic propòsit, doncs s'està fent ara. De fet, és una llei que ja es va treballar a la darrera legislatura, a la Generalitat, però per la qüestió de que es va dissoldre el Parlament i, a més, no va arribar a port. Ara s'ha reprès, s'ha recuperat, s'ha millorat en els punts on sigui possible i és quan s'ha publicat i s'ha aprovat. Aquí el propòsit compartit d'eliminar l'amiant abans del 2032 hem de dir que és molt ambiciós. És molt ambiciós perquè el cost de tot plegat és majúscul. Ja hem parlat de les 122.000 teulades. De que hi ha només a indústria al Vallès Occidental més de 3 milions de metres quadrats. És a dir, les xifres s'espanten perquè tot això doncs no és, com que és una gestió molt delicada que s'ha de fer d'una manera molt específica, no és una gestió barata, no és enderrocar i llançar un forat. Ara mateix, abocadors on es pugui portar amiant a Catalunya només n'hi ha un. I llavors caldrà articular per part de l'Agència de Residus de Catalunya on portem tot això. I com és el camí des que es treu del lloc fins que s'ubica en un lloc segur.
1: De fet, ara que mencionaves l'Agència Catalana de Residus, ahir va haver-hi una reunió. Què es va xerrar en aquesta reunió?
0: Aquesta reunió va servir per compartir amb l'Agència de Residus una iniciativa que sorgeix del Consell Comarcal del Vallès Occidental, del qual formo part, que té com a objectiu reforçar l'eliminació d'amiant a indústria i portar-la de la mà d'un altre propòsit, que és que les sostres de les indústries siguin productores netes d'energia. A la transició energètica, que requereix ocupació de superfície, la nostra voluntat és que aquesta superfície sigui al màxim a cobertes per no consumir territori, consumir el mínim de territori possible.
1: Això estaria relacionat amb el Plater,
0: absolutament,
1: no?
0: Absolutament relacionat. El Plater marca uns objectius. I també pel Vallès Occidental marca que l'objectiu, en bona mesura, s'ha de fer a cobertes. Doncs es tracta de conjuntar dues necessitats per tenir aquesta sinergia. De manera que tot

0: l'Institut Català de Finances, l'ICF, sigui uns dels que puguin aportar inicialment aquest capital i que aquest capital tingui un retorn garantit perquè les instal·lacions fotovoltaiques, ja sigui la pròpia empresa propietària de la nau o altres empreses que el que fan és llogar la teulada per instal·lar les seves plaques, amb part d'aquest benefici es pugui retornar al crèdit inicial que pugui donar l'ICF per l'eliminació de l'amiant. Si no anem a fórmules imaginatives, no ho farem mai. Serà impossible, perquè imputar aquestes inversions a curt termini als industrials, per la seva dimensió, és molt complex.
1: Mm-hmm. Seria com concedir préstams, no?
0: Préstecs. Sí, seria concedir préstecs i la garantia del seu retorn vindria donada pel rendiment econòmic que generaria l'instal·lació fotovoltaica. Mm-hmm. Es tractaria de fer honor al nom del projecte, que és Amiant per Plaques.
1: Hi ha un calendari per fer això?
0: El calendari ha de venir de la mà del calendari d'obligació d'eliminació, evidentment, i dels mitjans que siguem capaços de posar a disposició d'aquest projecte. Aquest projecte ara mateix és bàsicament una idea. S'ha parlat amb els agents que s'ha de parlar, ahir mateix amb l'Agència Catalana de Residus, s'ha fet un inici de traslació d'aquesta informació a l'ICF, i la idea és que és molt complicat, però només amb el conjunt d'actors implicats serà possible fer-ho. Ara mateix, per exemple, hi ha un gran projecte d'eliminació d'amiant a la comarca, que és el Mercavallès. És un edifici que té una gran superfície d'amiant a la seva teulada i gràcies a un ajut europeu doncs, serà viable eliminar aquest amiant. També a Badia del Vallès, que es va construir en un moment on l'uralita era un material d'elecció, doncs farà una eliminació massiva d'aquest material també a través d'un ajut europeu. És a dir, sense aquestes vies de finançament addicionals, ja sigui en forma de crèdit o de fons perdut, fer front al que la necessitat econòmica que implica l'eliminació i gestió, sobretot gestió, del fibrociment i l'uralita, és que és directament impossible. És un esforç col·lectiu i llavors tothom hem d'assumir les nostres responsabilitats com a privats, com a particulars, com a institucions, com a ajuntaments, com a Generalitat, com a Europa, i tots plegats és l'única manera d'arribar a meta. I deixa'm recordar una qüestió que també la llei posa sobre la taula i que és de justícia fer-la, que és el reconeixement a les víctimes. Hi ha molta gent que durant els anys on no s'havia pres consciència del perill que generava el fibrociment, doncs va patir problemes molt greus de salut. Molta gent va tenir una qualitat de vida pèssima i fins i tot bastants van arribar a morir amb conseqüències derivades de l'amiant. Aquí a la comarca doncs, tenim Cerdanyola-Ripollet,
1: sí,
0: que allà hi havia la fàbrica i que va representar durant força temps un risc ambiental de tota la gent que vivia al voltant. Llavors hi ha col·lectius d'afectats, evidentment, que han de rebre aquest reconeixement i ha de formar part d'aquest greuge, doncs, que ara sí, ens ho prenguem seriosament. No és que no s'ho prenguessin seriosament en el seu moment, però no hi havia la consciència de que era un problema. Ara que hi ha la consciència, no hi ha cap excusa per no tirar endavant tota aquesta línia d'actuació.
1: Quin feedback vareu tenir amb aquesta proposta d'amiant per plaques des de l'agència?
0: Va ser molt positiu perquè és que ells són els responsables. La llei diu que l'Agència de Residus és qui ha d'articular les actuacions. Per tant, l'Agència de Residus el que necessita, més enllà de que li posin sobre la taula la necessitat, que és evident, d'aquesta retirada, és que li proposin idees de com fer viable aquesta retirada. I com deia, si volem actuar d'una manera que l'impacte sigui el màxim, hem d'anar allà on el problema és major. Si el problema és major a indústria, si a indústria al mateix temps té una oportunitat derivada de la transició energètica, doncs tot ha d'anar de la mà.
1: Molta gent pot descobrir ara que té una coberta de fibrociment o que té fibrociment a les seves llars. Quin missatge els enviarien? Perquè ara tothom començarà a estar preocupat.
0: A veure, tenir, com deia, tenir una coberta de fibrociment no és un risc imminent per la teva salut. No és una qüestió que hagis d'actuar amb urgència, però és una situació que no pots ignorar. No pots ignorar perquè derivat d'alguna obra, alguna necessitat, d'algun accident, doncs es pot generar el risc. Per tant, no hi ha excusa, s'ha d'eliminar. Com i quan? Doncs intentant estar atents a les línies de subvenció que van sortint, que sempre són insuficients, però van sortint en regularitat, i tenint clar que això no és una cosa que tu puguis mirar cap a una altra banda, perquè, com deia, aviat hi haurà la necessitat de tenir un certificat

0: està lliure d'amiant, ja sigui per transmetre, vendre o llogar el teu habitatge, i a més, si tu tens consciència d'aquella presència d'amiant, estàs obligat a comunicar-ho. Si tu tens consciència o resulta evident aquella presència i amb una inspecció tècnica d'edificis, una ITE, es veu que no s'havia comunicat, això pot ser subjecte de sanció.
1: Uh-huh. I ja per acabar, com a ajuntament, quin seria l'objectiu per als pròxims anys en aquest sentit?
0: L'objectiu és anar a zero en presència de fibrociment a edificis municipals. Com deia, la presència és molt baixa, no és el mateix preocupant, però derivat d'aquesta actualització del cens, sí que el que farem és una priorització de nou d'aquesta eliminació. Hi ha un altre punt on tenim fibrociment a la ciutat, que és a part de les conduccions del cicle de l'aigua. Uh-huh. Recentment es va fer una eliminació absoluta de tot el fibrociment que havia a Vallhonrat, que tota aquella xarxa d'abastament, en el seu moment, anys 70, qui va urbanitzar, que va ser la comunitat de veïns, va triar l'opció més barata en aquell moment, que era posar fibrociment. Aquest fibrociment no comporta un risc per la salut, però, evidentment, quan es fa una renovació, el que toca és eliminar-ho i gestionar-ho com toca. Uh-huh. I és el que es va fer.
1: Molt bé. Doncs Andrés Medrano, regidor de Medi Ambient, moltíssimes gràcies per ser-hi avui i per ajudar-nos a entendre aquesta llei i com anirà tot plegat. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
1: Adéu.

0: Molt bon dia, què tal, com esteu? Nosaltres ja seguim en moda estiu, estiu 2026, eh? Hem canviat el xip, hem passat la festa major i, doncs, encara, bé, tenim una mica la ressaca emocional i també física, no us hem de dir el contrari, de la festa major 2026. I és una miqueta, jo diria que obrir les portes a l'estiu ja de forma definitiva, no? Com ho va ser quan els Figaflauas, en el passat estiu 2025, van publicar aquest A la fresca.
1: Don't you worry, cantem aquí.
0: Don't you worry. Per martiri d'alguns i benaurança d'altres, van sonar els Figaflauas i van ser la cançó de l'estiu del 2025. Bé, ho han dit de forma aleatòria, però jo crec que segurament sí que tenim prou de raó. Ja sabeu que no és un premi que s'entregui oficialment ni a Espanya ni a Catalunya. De fet, ahir vam fer aquest cançó de l'estiu segons los 40 principales, que possiblement podia ser per aquest tema de Quevedo i Elvis Crespo. Sí, la graciosa. Doncs bé, nosaltres, graciosos com continuem, donem una ullada a quin podria ser el tema de l'estiu en català i en Catalunya. Doncs qui desbancarà finalment a la fresca dels Figaflauas? No sé, potser el nou tema de fades? Que si la cançó de Maria Jaume? Que si els Amics de les Arts o els Catarres? No sabem quina serà la cançó de l'estiu a Catalunya, però estem molt d'acord amb la cançó que han escollit els companys de IKTFM com a la seva cançó de l'estiu particular, la que serveix per la promoció, per les falques i per l'essència de l'estiu a IKTFM, que sincerament jo crec que han tingut molt bon gust. I com ho han fet, nosaltres, mira, ens llançarem a la piscina, i mai millor dit, amb el temps que corre, amb la calor que fa, i no sabem si aquesta serà la cançó de l'estiu a Catalunya, però el que sí que sabem és que ens agradaria que la fos. És Soc un bohemio i aquest Un dia qualsevol d'agost.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre.
2: I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
4: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7%.
2: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
3: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
2: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre de...
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat. Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
5: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
6: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
3: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
7: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. El programa de música experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche tienes una cita con nosotros. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta. Experimenta.

Aznar i Ayuso tornen a compartir relat. Millor no comptar amb Junts. Quan els expresidents donen consells, mai saps si parlen del futur o enyoren el passat. Donald Trump ha incrementat la seva fortuna en més de 2.000 milions de dòlars. Hi ha qui entra a la Casa Blanca per fer història i hi ha qui aprofita per millorar el seu balanç. El soroll ha desaparegut? Ja ha aparegut. Un turista el va trobar al carrer perquè li agradava, atenció, el marc. És una teoria creativa i aquí entra en contacte amb l'art pel costat més superficial. Això és gairebé com comprar un pernil 100% de gla perquè resulta que t'agrada l'embolcall. Illa, el president del govern, planteja si ens vam equivocar traient els peatges. Hi ha decisions que milloren amb el temps i d'altres que creuen que milloren quan tornen a cobrar. I a Rubí continua la febre pels cromos del Mundial, milers de repetits, però sempre falta un. La felicitat acostuma a tenir exactament la forma de que encara doncs mira, no has trobat. I el codirector de l'anuari d'educació alerta que Catalunya corre el risc de resignar-se a la mediocritat educativa i potser aquest és el perill més discret perquè les grans derrotes acostumen a començar amb un ja anem fent.

0: Vinga, avui parlarem de cromos, d'educació, del negoci de ser president de la benzina, de l'AP7, de Rodalies i de qualsevol altre tema que vulguin els nostres tertulians d'avui. Darrera tertúlia dels dijous, a Pep Adelantado, bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Ja sí, avui és bon dia, tindrem uns dies de descans. Sí, sí, dies,
0: bueno, un estiu de descans, eh?
1: Sí, per això, eh? Bon dia.
0: Et veig somrient, ja. Conxita Gimeno, bon
2: Hola,
0: dia.
2: Hola, bon dia.
0: Isidre Rubio, bon dia.
3: Bon dia.
0: A tots els nostres oients, les nostres oients també, doncs ja sabeu que podeu participar a la vostra ràdio pública, la vostra ràdio municipal, la que parla dels temes de Rubí, per opinar, per reflexionar, per posar sobre la taula els temes que vulgueu. Com? Al telèfon 93-588-59-60, que us atendrà, com sempre, qui produeix aquest programa, qui està al comandament tècnic, José Malagón.
4: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Doncs comencem aquesta darrera tertúlia del dijous amb una notícia, que és que Rubí aportarà 6.000 euros del fons municipal per ajudar el poble veneçolà. Això, segons ha informat l'Ajuntament, aquests diners aniran al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Recordem que aquests dos terratrèmols que van ser devastadors, doncs fa una setmana, de magnitud gran, 7,2, 7,5, doncs fins al dia d'avui porten 2.295 morts i 11.267 persones ferides. Rubí, amb la seva solidaritat, doncs aportarà aquests 6.000 euros i se'n va doncs al web, doncs es podran veure a la web de l'Ajuntament, hi haurà un espai on s'explica també com col·laborar, si vosaltres també doncs ho voleu fer. Bueno, què us sembla?
1: Jo perquè no, abans de que hi ha algun d'aquests dretors indecent posi pegues per enviar calés a Venezuela, vull deixar clar, molt clar, que una tragèdia d'aquest tipus no té color. Vull dir que són persones i no té color. Tot i així, sempre queda a mi, que vaig viure, bueno, vaig estar a Nicaragua i vaig sentir el que deia la gent de Nicaragua, em consta de que no sempre tota l'ajuda arriba on ha d'arribar. I doncs que si pot ser que això es vigili. I ja com a últim, i ja dic, deixant molt clar que ajudar-los és fonamental i és lo bàsic, és lo principal. Però em paro a reflexionar una mica que un país que nedava en petroli estigui en les condicions que està. I llavors aquestes circumstàncies, aquestes cases s'enfonsen perquè estan agafades amb pegamento i medio, estan fet. Però el país tenia recursos per fer unes construccions millors si s'haguessin repartit les calés de la manera que s'han de repartir i no quedar-se sempre els mateixos. He dit això, no... Ja dic, però que quedi clar la meva aportació total, absoluta, als danificats.
0: Que recordem que ara està intervingut pels Estats Units.
3: Hi ha coses que resulten insultants, és a dir, jo celebro que l'Ajuntament de Rubí hagi fet l'esforç de dir, bueno, mirem 6.000 euros, sí. I que tots, si convé, ens retarem la butxaca fins allà on puguem i farem aportacions i arribarem a 100.000 euros i serà mare de Déu. Hi ha un paio que s'ha fotut 2.000 milions d'euros amb aquest mateix temps. Escolta, això és indecent, collons. Aquest paio treu 30.000 milions i no li passa res. Clar. Què coi hem d'anar a portar 6.000 euros, que fem riure? Però bueno, el país és, el món és així.
2: Són 70 cèntims per ciutadà de Rubí, més o menys. tampoc.
1: Sí,
2: no, si comptes un per un, però...
3: Estic disposat a arribar a l'euro, va, vinga.
2: No. Seria una mica més, però sí que quan un país ja està tocat, passa per una catàstrofe d'aquestes, n'hi ha tocado y hundido, no?
1: I, sí.
2: I a mi em ve el pensament, doncs a l'escola vaig conèixer algunes famílies de Venezuela pues, que fugien d'aquest sistema tan podrit que tenien, no? I que realment els deien, un país ric com és... Sí. I hem de fugir,
1: no, perquè ric, no, estem, molt ric.
2: Ens estem morint de gana, i moltes famílies no només era malviure, era por. Sí. Perquè, clar, riu-te del que és la corrupció comparada amb el que tenen allà. No? I, clar, ara em van venir de seguida al cap casos de famílies en concret que van pensar, mare meva, no sé, no? Si a sobre... De que no...
3: Però, a més a més, és un país que diu, aviam, sí, fa 4 dies hi van anar els senyors dels Estats Units a extreure el president. Sí. Això és una figura nova, sí, que diu, l'emporto i a fer punyetes. Ara van a jo. Però si m'has de la responsabilitat d'estema, paga tu, ja, però vinga.
0: Clar, sí. Sí, clar, sí. Déu, estaran més interessats, justament, en el petroli
1: que en les persones, clar. Ah, clar.
0: Òbviament, i el que faran serà explotar aquests recursos que són propis de Venezuela.
1: Sí, sí.
2: Jo em quedo amb els detalls. No sé si heu vist la imatge d'un gos, d'aquests que busquen per les runes, doncs si hi ha algú que estigui viu. I ha ajudat a treure, no sé si van dir, 350 persones ell solet, no? Sí. I el pobre el tenien amb una via, hidratant-lo, perquè és un gos que es veu que està... Que no sap parar, la que veu que hi ha feina a fer, continua i continua i continua. Al final el van agafar, el van parar i el van hidratar amb una via, com fan amb unes, a les persones. I són aquelles imatges que t'han quedat, no? Evidentment et queda la tragèdia, però no sé, aquests petits detalls, penses, mira, no...
1: Bueno, és que els animals normalment són més honestos que que la majoria de persones. Vull dir.
0: Clar, el que deia l'Isidre Rubio és que el negoci del president Trump, que guanya més de 2.000 milions l'any que ha retornat a la Casa Blanca,
1: sí, sí,
0: doncs 2.200 milions de dòlars en diversos negocis gestionats per la seva família, una quantitat que gairebé quadruplica els ingressos que va declarar tot just un any abans.
1: És, sí, a dir, sí, sí,
0: que el fet d'estar a la presidència li, hombre, està venint, com en ell el dit, eh?
1: Hombre, de moment s'està escapant ja de judicis previs que té de l'anterior època, que quan va sortir president, doncs clar, el president dels Estats Units el paralitzen tot el procés.
3: Necessiten un peinado que ho arregli. Perquè si no, els altres van fent. Mm. En canvi, allà on sí, van fent judicis i ara s'escapa per aquí, ja s'escapa per allà, però bueno, llavors que li retiren el passaport, home, ja està, ja veiem.
1: Ell no cal que li retirin el passaport, ell fa el que li dona la gana, ja no hi ha ningú que li bufi l'orella, tu, escolta.
2: És un punt de narcisisme, aquest home, és que és incomparable a ningú altre.
1: És narcisista...
0: Mira, potser estarà envejós dels cromos del Mundial, li agradaria tenir el seu cromo d'or, suposo que al costat dels jugadors del Mundial, Leo Messi... Doncs mira, esperem que no, perquè si no te'l trobaries allà en la col·lecció aquesta de Panini. Que la febre per la col·lecció de cromos del Mundial ha arribat a Rubí, diversos establiments de la nostra ciutat han experimentat a les darreres setmanes un augment del nivell de vendes i també doncs, totes aquelles estratègies doncs, per intentar aconseguir completar l'àlbum, un àlbum que té 980 cromos i que és difícil doncs, arribar a fer-ho, que em sembla que són com a mínim has d'invertir doncs, uns 200 euros. Anem a escoltar primer...
1: Has d'invertir més, perdona.
0: Has d'invertir com a mínim.
1: Perquè de repetits... tindràs
0: tengui
1: almenys
0: molt. Falti
1: el doble dels que fas servir.
0: Sí, allò del tengui, falti, saps? Tengui, sí, allò que dèiem de petits, sí, sí. Doncs.
2: El Pep està fent la col·lecció.
1: Sí. No, amb els nets, no? Amb els nets li vaig fer la de l'Eurocopa amb el gran. Després la de la Lliga de l'any passat amb els dos mitjans. I vaig quedar fins al gorro de que no hi havia maneres, se'n van inflar de repetits, i llavors hi ha un sistema, bueno, hi ha un sistema, tenen previst de que vagis...
0: Anem a escoltar primer l'Enric Pallarés de la llibreria Racó del Llibre i Vilalta, establiments a Vilalta, i ara continuem parlant.
5: És una absoluta bogeria, és una cosa impressionant, mai havia estat així amb cap col·lecció. Aquest any ha superat totes les expectatives i hem estat molts dies sense cromos o sense àlbums. Panini, l'editorial, ha trencat estocs i ha estat allò 2-3 setmanes sense, però que és que no sabíem ni què fer perquè era continu, clar, la gent buscava, no en trobava. Van posar un rètol i tot de que no hi ha cromos del Mundial. I després, quan arribaven, que ens en arribaven pocs, nosaltres vam limitar i en veníem màxim 10 sobres per persona.
6: A molts pares els agrada molt la col·lecció de cromos perquè és una manera que els nens se sociabilitzin més, un exercici per la memòria, i bueno, és una bona pràctica. I bueno, pues, el que dèiem, una butxeria. No passen potser ni 5 minuts que passin 2 o 3 persones o es truquin pel telèfon preguntant si tenim cromos. Nosaltres som punt Panini, els que tenim som autèntics, però corren molts de falsos. I a vegades, a sobre que fan aquesta reventa o a sobre que els venen a un preu que no és, te la jugues que pugui ser fals. Que per internet, sobretot, i... Por ahí venen de falsos.
0: Pep, amb l'Eurocopa això no passava, no? Que venguin de falsos, perquè ara
1: no,
0: hi ha una febre.
1: L'Eurocopa el vam acabar.
0: El vau acabar. Falta el del Mundial?
1: El del Mundial em vaig fer... No, del Mundial no l'he fet. Ja no, ni m'han demanat res, ni jo, i jo no he dit res tampoc. Però sé que els estan fent, que els hi deuen comprar els seus pares. Mm. Perquè sí que els estan fent, que se'ls miren, no sé què, no sé quant, els miren, i tinc la min, tinc el no sé què, vull dir, sé que va de Mundial, però jo ja no dic res, perquè vaig quedar fins al gorro, perquè quan arriba un moment que ja dius, bueno, ja no pot ser, compres 10 sobres, que són 80 cromos, i n'aprofites 6, 7, perquè els altres ja els tens repetits, dius... això no pot continuar així.
3: Però és que hi ha l'àlbum i la caixa dels repetits.
1: Això no pot continuar així. Llavors què fas? Tens la possibilitat de demanar 50 cromos directament a l'editorial. Que en lloc del preu que sortien, perquè si van 8 cromos i costa 1 euro, vol dir que et surt a 12 cèntims i mig, cada cromo. Bueno, doncs els que demanes directament al final per regalar et surten a 40 cèntims. O sigui, tres vegades el preu d'això. A part de lo que ja portes gastat amb els repetits. Doncs llavors, només pots demanar 50. Això sí, 2 vegades. Primer una de 50 i després una altra de 50.
0: Però amb els cromos que et falten.
1: Amb els cromos que et falten.
0: Bueno.
2: Que a mi aquest punt de que sigui una col·lecció interactiva amb persones m'agrada.
1: Sí.
2: Sortim del digital, perquè no sé si aquests àlbums estan en digital, que també podria ser, no? En aconseguir un plan com els Pokémon. Però aquest punt d'intercanviar els nens i les nenes, els cromos, no sé, tornem una mica al que era abans la relació humana entre criatures. Sí, a mi això m'agrada molt.
0: No sé si en recordeu vosaltres, no sé si feu col·leccions també d'àlbums de cromos. Si voleu participar a la tertúlia 93-588-59-60, si vosaltres també fèieu col·leccions de cromos, nosaltres tenim una edat, cadascú va fer la seva col·lecció, però aquesta ha estat una explosió, perquè en l'anterior Mundial hi havia molta demanda, però ni molt menys com ara. Vosaltres fèieu col·lecció de cromos, us recordeu alguna de la vostra època? Quines fèieu?
3: Sí. Jo recordo la...
1: De futbol.
3: A Rubí hi havia la botiga de cromos al costat de la rectoria, al costat de Cal Margarit, hi havia un bon home que tenia un baix i tenia allà fora el dintell de la porta unes quantes revistes de segona mà, però bueno, estava, i els cromos. Llavors tothom anava allà a fer el canvi de cromos, perquè els anava canviant, els veia bé, per què, quatre per què, aquest no el vull, i aquell bon home feia tot el negoci dels cromos.
0: I recordes a Rubí aquí, a aquest home, de què es feien, de quines,
3: sí,
0: de quins eren?
3: Sí, no sé qui era, sé que estava allà al costat mateix del... A la rectoria hi havia que estava aquest baix, un baix que tenia aquest bon home, i llavors venia Cal Margarit i no sé què més.
0: I de quines col·leccions? O sigui, de què era l'àlbum? Te'n recordes de què es feia?
1: Hi havia de tot.
3: Jo en aquella època veia que aquell senyor anava a cromos i anava allà.
2: Jo però... he fet un de gossos, de races de gossos, amb la Panrico. I el Bimbo també feia col·leccions de... I és més, els enganxàvem amb una pasta feta amb farina i aigua, perquè...
1: Sí.
0: No portaven adhesiu.
2: No, que va. L'adhesiu... Una col·lecció va sortir d'adhesius, no recordo quina marca, i allò ja va ser el Nova Mas. Però a casa meva s'enganxaven amb una pasta de farina i aigua. No hi havia...
0: Pasta de farina i aigua.
3: Sí.
0: Remei casolà,
2: casolà i que tampoc hi havia tants recursos a casa meva en aquella època, no? I, bueno, il·lusionadíssima, vull dir que això no era important, que potser hem perdut aquesta essència del que no, però sí que recordo que, per exemple, la Bimbo venia a la porta de l'escola i ens regalava l'àlbum, i au, arribaves a casa amb l'àlbum...
3: Però tenia més importància un cromo que un mòbil, home.
1: Sí, home.
2: Però, no sé, jo ho recordo molt bonic. I després amb el meu fill hem fet de Pokémons, d'àlbums.
0: I jugàvem
1: amb els cromos.
0: Sí.
1: Allò
0: que doblegues una mica el cromo.
1: I els que giraves te'ls quedaves. I, bueno, però, clar, això estic parlant...
0: Potser torna una mica, no, perquè després de veure aquest èxit, aquest èxit que ha passat al Mundial, potser hi ha qui s'anima justament a... una empresa, doncs, a llançar col·leccions de cromos.
2: No, cada any tornen, aquestes coses. El que passa que no tenen l'escala que ha tingut el
3: Ja està bé que d'alguna manera habituïn això de l'hàbit aquest de col·leccionar.
1: Això abans que el mòbil, tu. Vull dir, millor que juguin això i que s'entretinguin això i que parlin amb aquest per allò si té per canviar i l'altre... Que convisquin una miqueta a la gent, que no fotre's davant d'un mòbil i oblidar-se del món. No, ja em sembla bé, a mi em sembla bé.
0: Mira, el José ens ha buscat, a veure si és aquesta Conxita. Mira, aquí, en aquesta pantalla d'aquí, hi ha de la Bimbo una col·lecció de cromos de gossos, que no sé si és aquesta... Era de gossos i de la Bimbo o no?
2: Era de gossos, però eren amb imatges reals.
0: Ah, eren amb imatges reals. Sí. Aquestes són amb dibuixos. No, amb Panrico, mira.
2: De races.
0: Panrico de races.
7: Sí.
0: És...
3: Sí, jo recordo quan els nanos...
0: Era una cosa semblant a aquesta.
2: No, era aquesta.
0: Aquesta, sí. Era aquesta. Molt bé, mira, ja l'ha trobada, eh?
3: Havíem anat el diumenge al dematí al mercat de Sant
1: Antoni. José és un crac.
0: Que són imatges del gos de perfil, el tenim així sempre amb el cap a l'esquerra, la cua a la dreta...
1: El país d'origen i tot.
0: Amb la bandera del país d'origen. No hi ha cap descripció del gos.
2: També aprenies, perquè anaves veient banderes, anaves... coneixent països, era una manera... Bueno, el que són els projectes, també.
0: Sí. Digues, Isidre, que t'he tallat.
3: Sí.
0: Doncs aquí.
3: Havia sigut important, això, els cromos. Jo recordo quan els nanos eren petits, haver anat el diumenge al dematí al mercat de Sant Antoni, que hi havia una moguda molt notable de cromos allà, i, escolta, allà s'ho passaven bé. I fas això, trobava gent que no coneixies de res. Tu, jo tinc aquest, el tinc tres vegades, va, fer un canvi.
1: Sí.
0: Clar, que és una manera de socialitzar.
3: L'intercanvi és molt catalanet.
1: Sí. Aquí, Rubí, almenys el de la Lliga, el Vilalta en tenia, feien canvis. El dissabte al matí, no sé quina hora, no recordo ara, es ajuntaven allà els que volien canviar de la Lliga. Tenia un lletreret posat allà, dissabte de tal hora a tal hora, que es canvien cromos. Sí. Bueno, és, ja et dic, per mi és millor que quedar-te embobat en el mòbil. Ara, és això, que són calés i molt de temps, has de dedicar molt de temps. Jo, amb els nets, vull dir, és que de la Lliga en vaig fer dos, com que són dos, un per cada un que li havia fet un pel gran, dic, un altre per cada un dels altres, i n'hi ha un que sí, el Marc és molt futbolero i estava pendent, avi, avui obrirem cromos, avui obrirem cromos, però l'altre, bueno, ja
2: però estem en família.
0: Una pregunta important és: què passa després, amb els anys, amb aquests àlbums? Perquè us pregunto, els torneu a visionar en algun moment? O sigui, després de tot el que costa, és una cosa que de tant en tant tornes a obrir a mirar, o quan has de fer neteja te mires l'àlbum i dius...
2: Jo crec que el segon trasllat o el primer trasllat...
3: Ja ho veus a casa, ningú gosa llançar-los.
0: No, a casa teva...
3: Guarda-ho.
0: Però tu, Conxita, sí.
2: No, jo he fet no sé quants trasllats i ja tot això s'ha perdut pel camí.
1: Ah.
2: No, conservo molt poquetes coses, algunes, però molt poques coses, perquè després, quan se't moren els pares i vas buidant pisos, te n'adones del que et queda, no? I ja tendeixo a que no m'hagin de buidar el pis, que ja ho aniré fent jo. Perquè,
1: sí.
2: És curiós que no sé si una col·lecció de gossos, per exemple, com aquesta, avui dia tindria èxit. Jo crec que no. És com si en comptes de futbolistes fossin científics i científiques i gent investigadors. Crec que no. Que el que em fa ràbia és això, no? Que sigui només el futbol. El futbol.
0: Clar,
2: el futbol.
0: És que l'èxit del Mundial és que està sent televisat. Clar. S'està passant ara mateix i te passen tres partits i tenen unes audiències...
2: Però perquè és el futbol. Si això fos, clar, no sé, piragüisme, no...
0: Clar.
2: No. I és el que em fa mal, no? Que sigui només el futbol, l'únic esport al que se li dona valor quan qualsevol esport artista d'elit.
1: És una qüestió de rendibilitat.
0: Sí, per exemple...
1: O sigui, aquest... No hi ha cap editorial que vulgui fer una d'això de piragüistes perquè dirà només el que és la producció, la construcció del d'això, ja no amortitzaran amb els que vendran. I llavors no els interessa.
0: Si hi hagués una col·lecció, per exemple, aquest any que les noies dels 100 patins van guanyar la Copa d'Europa. Sí. Imagineu una col·lecció de cromos de 100 patins o, per exemple, el 20B, que va pujar de quarta a tercera catalana. Ja sé que no és molt. O molt en el sentit de que estem parlant de categories que és de quarta a tercera, però hem tingut resultats, per exemple, també, no sé, les noies o els nois de waterpolo que es mantenen a divisió d'honor. Creieu que dintre de Rubí hi triomfaria això d'alguna forma o mereixeria la pena?
2: Jo estic segura que ara vas al centre comercial i apareixen tres o quatre noies que hagin guanyat, la gent no els hi posa cara. Ara, que aparegui un futbolista de segona regional, que ja veuràs com sí. I que no sé, una vegada al centre comercial va aparèixer el Gerard, aquest que va ser seleccionador, o és seleccionador, de Catalunya, del futbol.
1: Ah, sí, el Gerard López.
2: Sí, no sé com es diu de cognom. López. Allò va ser un escàndol. Clar, és un home vistós, també, no?
1: Sí.
2: I just al costat estava el xicot aquest de la síncro. Mhm.
0: Denis González.
2: Exacte.
0: El campió mundial.
2: Tothom se'n va anar cap al Gerard, i això que ja fa anys que no juga ell directament, no?
1: Sí.
3: Bueno, és tot plegat, és una tradició de... Ens ve de lluny i... Que deia aquell, no en sabíem més, teníem 15 anys.
2: Sí. Però és a l'esport estrella, per algun motiu. Estats Units, que no ho era, sembla que ara ho és, amb l'arribada de Messi and Company. I
1: amb l'interès de la gent de les empreses de guanyar calés, vull dir, és això, per això han potenciat el futbol, el soccer, que en diuen ells, l'han potenciat de tal manera que ja s'han agafat a la FIFA, que és la que controla tot el cotarro, li han dit, li farem i no sé què, no sé quantos, i al final ho han potenciat de tal forma amb equips de veterans d'aquí d'Europa que ja pagant-los fort perquè anessin allà, i sí, ho estan introduint, però bueno, ja em diràs tu. Aquest Mundial mateix, un Mundial de 48 equips, escolta, tu, ja no hi ha que aguanti, 3 partits cada dia.
3: Cada s'aguanta menys que cada 3 segons apareguin les quatre lletres de la FIFA. Penso, però ja ho sabem, quan no ho dieu més. És tocar els nassos cada vegada. Vas mirar, però és que és cada 5 minuts màxim FIFA. Deu fer punyetes, tio.
0: Mira, qui no juga en el Mundial o en una categoria molt alta, ni a la Champions, sembla que és l'educació catalana, perquè arrossega uns resultats mediocres que corren el risc de cronificar-se si no s'actua decididament contra les desigualtats socials. Aquest és el principal missatge que ha traslladat aquí a la ràdio el codirector de l'Anuari de l'Educació a Catalunya 2026, Francesc Pedró, que defensa doncs, que la millora del sistema educatiu passa sobretot per garantir una major equitat. Anem a escoltar-lo.
7: La tesi fonamental que nosaltres defensem i que acreditem amb dades és que els resultats mediocres de l'educació a Catalunya són, en bona mesura, el resultat d'unes grans desigualtats socials i el seu reflex en l'escola, que no troben, per dir-ho així, unes polítiques de suport adequades per part del govern. Amb les motxilles i amb el finançament per fórmula als centres, el que intentem és trencar aquesta mena de mite segons el qual una escola o una política educativa igualitària és una política que consisteix a donar a tothom exactament el mateix. Nosaltres diem no. I, de fet, les nostres xifres demostren que si volem millorar els resultats del conjunt del país, hem d'apostar decididament pels que estan més vulnerables.
0: Conxita.
2: És que... Totalment. Jo he participat una miqueta en aquest anuari.
0: Sí.
2: Perquè
0: com has participat primer?
2: Fan capítols i de cada capítol ens convoquen a certes persones que d'alguna manera ja estem involucrades. I
0: vas participar com a?
2: Com a, senzillament, en una d'aquestes reunions que es van fer un cop redactat el capítol per trobar-hi alguna esmena
0: sí,
2: o alguna
0: cosa. Sí, però des de quin càrrec? Des de com...
2: Jo va ser fa poc, jo era ja jubilada com a directora
0: a
2: la Fundació Bofill, bueno, ara Equitat.org, perquè evidentment que és que cada any claven els anuaris, i aquest en concret doncs estava molt clar. Això ja fa molt temps que s'està dient, o sigui, no hem d'anar amb igualtat, hem d'anar amb equitat. I no s'està plantejant l'educació així.
0: Fes-nos la diferència, explica'ns una mica.
2: Igualtat seria cafè per tothom, calgui o no calgui. Equitat és repartir els recursos a qui més els necessita i qui els necessita, doncs no cal. O sigui, ara et posaré un exemple. Sant Cugat i Rubí tenim les mateixes dotacions de professorat a l'escola i està clar que les desigualtats socials de Rubí no són les de Sant Cugat. I aquestes desigualtats porten endarreriment escolar, porten manca de detecció de problemes que poden afectar l'escolaritat. Doncs si no tens el recurs per posar-hi remei, cada vegada la desigualtat serà més gran.
0: Clar, no només això, sinó que a l'haver-hi aquestes desigualtats se potencia molt més perquè és un alumnat més homogeni el que és a Sant Cugat i, per tant, els resultats són molt més bons.
2: Sí.
0: I el que té més necessitat, al comptar amb aquells mateixos recursos que són inferiors perquè tenen més necessitats específiques, llavors el que succeeix és que els resultats són pitjors.
2: Sí, sí, i això és el que venen a dir, però és que, a veure, la Fundació Equitat.org fa molts anys que ho està dient. Ara han tret un anuari monogràfic sobre això, però és que fa molts anys que s'està dient que s'ha detectat que el sistema educatiu ha de canviar perquè la societat ha canviat. No, una escola no és una fàbrica on es fabriquen productes tots iguals. En una escola, en un centre educatiu, van persones de diferents menes. I els darrers 20 anys, del 2026, ja, del 2000 cap aquí, ha arribat un boom migratori, cada un amb el seu, amb la seva motxilla.
1: Amb la seva motxilla.
2: Social, econòmica i emocional. És que estem parlant de molts temes i això no s'hi ha posat remei.
0: Clar, prop d'un terç de l'alumnat presenta algun tipus de necessitat educativa, un altre terç és d'origen migrant o fill de famílies migrants i les diferències de resultats entre els alumnes de famílies amb més i menys recursos són els que continuen marcant, els que continuen sent molt importants, digues-hi.
3: Si no, és que, perquè si queda tan clar que s'ha anat estudiant, que s'ha anat veient, quin impediment hi ha? És a dir, a nivell de conselleria, que són els que manen, en definitiva, diríem, quin interès tenen en mantenir...
2: Perquè jo crec que no en saben més, senzillament.
3: Però hi ha gent que m'està explicant,
1: Fos que en busquin un altre, tu.
2: Jo crec que no en saben més, però això ja és històric.
1: Ja, però...
2: I després, clar, és una qüestió d'inversió de recursos, però és que també estan mal repartits. I això fa molt temps que ho estem dient. I això s'hauria de revisar anualment, perquè no és igual el problema un any que el curs següent. Pot haver millorat, empitjorat... Mira, si dintre d'una escola passa igual, i això m'hi barallat molt, ara ja no, perquè ja vam agafar la dinàmica, però si tu tens quatre persones, no reparteix un 20% del temps d'aquesta persona a cada classe, no. La persona va a la classe que més ho necessita. Ah, és que jo no tinc ningú. És que a la teva classe poder no fa falta tenir ningú. que això no és veritat, eh? Ja. Però això de repartir, que tothom tingui 4 hores de reforç...
0: Sí, no. Perquè si no és injust, que per què aquell i no jo, no es té en compte que això es fa per necessitat.
2: Clar, però un cop tu inculques a la gent, doncs aquest concepte, el de l'equitat, no? Qui té més necessitats a dins de l'aula de tenir més recursos, doncs les coses funcionen millor, i nosaltres això ho vam aconseguir força, després de fer-ho entendre. Però és que també els recursos són innecessaris, o sigui, insuficients, no innecessaris, no, són insuficients. Una aula d'acollida amb un any que van arribar 40 alumnes, què fem? I cada un d'una edat i d'una mare. Després es va parar una mica i Rubí es va estabilitzar i també es van repartir les necessitats entre tots els centres. Però hi ha hagut centres que es van rebre 30 i 40 alumnes per any i no van augmentar ni així els recursos ni en hores ni en persones. Llavors, clar, aquestes desigualtats es produeixen. Vull dir, si tu vols atendre amb aquestes criatures, tot va del teu esforç. I, clar, amb vocació no es menja, tampoc, eh? Vull dir, és que és un problema que s'està enquistant, que ara es comença a detectar, que s'hauria de fer un bon diagnòstic i, en funció d'això, aplicar-hi remei. Però és qüestió de seny i de recursos,
0: evidentment. Però caldria escoltar les direccions de les escoles, perquè sí. les direccions de les escoles tenen una matrícula de l'any anterior, hi haurà una matrícula viva també, que aquest
2: històrica,
0: és el que es pot moure, la matrícula històrica, i llavors el propi centre és el que pot donar en un principi una orientació al departament sobre quines són les seves necessitats mínimes.
2: Sí, no. però,
0: i el departament, no. Per lo mateix que dius tu, segons el tipus d'escoles que hi ha, segons el nombre d'alumnes que tenen necessitats de migrants, etc., sabrà o hauria de saber com repartir aquells recursos.
2: Com a molt, tens una persona més. En tema d'immigració, per exemple. En tema de necessitats educatives per algun tipus de trastorn o de discapacitat, aquí et donen balladors que no tenen una formació específica, però és que també en compta OTAS, i et pot passar una cosa, que a setembre tens 10 alumnes, et diré, amb autisme, i acabar el curs i tenir-ne 14.
0: Clar.
2: Que han vingut 4 nous i no han augmentat el recurs. Clar, la persona que està en una aula i li toca això...
0: Quines són, tens idea de quins són els centres educatius d'aquí de Rubí que tenen més necessitats, que estan més estressats, podríem dir-ho així, actualment?
2: És que no se'n salva cap. Toni, t'ho dic sincerament, no és que no vulgui dir noms, és que no se'n salva cap. És que tots els centres... Ara potser ha baixat un palet la ràtio perquè no hi ha natalitat, que no es pengin la medalla de que baixen ràtios. Mentida. La natalitat està baixant les ràtios a la força. I estan mantenint les plantilles, i no sempre.
0: Però no hi ha centres que estiguin més estressats, que tinguin més necessitats d'alumnes?
2: Mira, hi ha centres concertats que tenen més necessitats que alguns centres públics actualment. O sigui, arribat a aquest punt en què un centre concertat té moltes més necessitats que alguns públics, és que el sistema està...
0: I d'aquí, de la nostra ciutat,
2: sí,
0: eh?
2: Sí. Són dades sensibles, eh? Però sí. És veritat que... O sigui, jo no te sabria dir un centre...
0: Respecte a necessitats, aquests centres concertats, respecte a necessitats per necessitats específiques, per migrants, de tot tipus.
2: Perquè entren dintre del que s'anomena alumnat NESE B, no? Que són els que tenen necessitats de tipus socioeconòmic o de tipus... Bueno, necessitats específiques.
0: I t'arriba com ho resol? Com ho tracten?
2: Qui?
0: Com aquests centres?
2: Els concertats?
0: Com encaren aquesta problemàtica?
2: T'he de dir la veritat, o sigui, pública i concertada no té una relació estreta amb la que ens expliquem les nostres misèries. El que passa que a l'hora de veure els nombres de matrícula sí que ho veus i més o menys ho saps, no? Sí que és veritat que avui dia reben el mateix tipus d'alumnat amb necessitats a priori que la pública. No van amb una llista a part. Després, a la llarga, doncs no sé com es resol. Però a vegades es paga amb diner propi del centre algunes d'aquestes necessitats. Per exemple, hi ha algun centre que pot contractar algú extra per fer anglès, fer un reforç d'anglès. Això en una pública és impensable. Per exemple, eh? És més, és que no et pots gastar...
0: Sí, per tant, es poden sortir millor.
2: Clar, el que també és veritat és que tu no et pots... Hem rebut molts diners dels fons Next Generation, de la Unió Europea. Tu no te'ls podies gastar amb recursos d'un terapeuta. O sigui, aquests diners no podien ser utilitzats per això. Podies fer un taller de llenguatge, de teatre, podies fer coses per incentivar, però un terapeuta no el podries llogar amb aquests diners, estava prohibit. Amb la qual cosa, doncs, vale, doncs anem a fer teatres, anem a fer coses. Se'n surten millor? És que no sé què dir-te, Toni, perquè tampoc sé els seus resultats, però vull dir que avui dia, Rubí, tema concertat i públic està molt igualat. Jo quan vaig venir aquí a Rubí això no era així. I des del 2000 cap aquí ha fet una evolució que no se li ha posat solució, ni s'ha detectat, ni s'ha diagnosticat, i estem en un punt en què tothom es queixa.
0: Déu-n'hi-do.
2: I és qüestió de recursos i d'equitat, de repartir-los a qui els necessita.
3: Sí, a mi em costa molt d'entendre aquesta situació rara. És a dir, jo he sigut, soc bastant crític amb la necessitat de que els mestres siguin vocacionals i que hi hagi un esforç per voler realitzar alguna cosa, per fer de mestre. Això a vegades jo penso que ens costa una mica perquè són d'aquelles carreres que a vegades hi ha anat molt de terregada. I bueno, sí, ja hi som. Però, de totes maneres, no puc entendre que una negociació com és això de la conselleria, de dir, aviam, com ha de funcionar això? Que el criteri personal, perquè mano, sigui el que val i que diu, no, que això va així. Cosa, si t'estan dient que no va així.
2: Perquè no en saben més. No,
3: però què hi fas aquí, tu?
0: Teniu la sensació, potser, que és inèrcia? O sigui, ja convé
1: així.
0: Sí,
1: és inèrcia. És inèrcia.
2: És el que us deia del Víctor l'altre dia. El Víctor va estar a la trinxera molts anys. Ell sabia perfectament quina era la situació de Rubí i quan va agafar el càrrec de regidor...
0: Parlem de regidor d'educació, el Víctor García Correas.
2: Víctor García, perdó. Manos a la obra, perquè sabia perfectament el que s'havia d'atacar dintre del que ell podia disposar, que tampoc és que tingués un pressupost com per dir anem a tirar la casa per la finestra. Però les converses amb el Víctor eren fructíferes, perquè tu li deies A, B, C, i potser A ho tenies mig resolt, o si no, feia d'intermediari. Però ens hem trobat en èpoques en què ni això. Llavors, clar, si la gent que tens per sobre, que és la que t'ha de resoldre una mica el panorama, no en té ni idea i tampoc veu la necessitat de millorar-ho perquè hi ha aquesta imatge de que els profes som uns vagos, doncs no fan res.
0: Per tant, que té un desconeixement absolut.
2: Jo, per mi, sí.
0: Del que és l'educació a les escoles, del professorat, per mi, sí. Perquè com no ve d'allà, no ho ha patit, li arriba i ve d'un lloc que pot ser de la política i que hi ha tot això. Doncs...
2: Mira, l'any passat vam anar, la directora del Torrent dels Alous i jo vam anar en representació de les direccions de Rubí, acompanyats per l'alcaldessa i el regidor, el Víctor, amb una audiència amb la consellera d'Educació. Audiència que ens va...
0: L'Esther Niubó.
2: Uh-huh. Audiència que ens la va traslladar amb el temps 4 vegades. O sigui, des de la primera cita...
0: La va posposar.
2: De la primera cita a l'última van passar 4...
0: La va posposar 4 vegades.
2: T'has muntat tu la teva agenda i tot. Al final ens va atendre, estava fent un ple i va sortir del ple, ens va atendre, va anar a votar, va tornar. A mi tampoc em va semblar molt seriós, però bueno, ara ja ho dic, que m'és igual, que pensin el que vulguin. No, en aquell moment no vaig dir-ho tant, però ara ho dic. O sigui, ens van atendre ja perquè vam fer un forat entatxonat. No, senyor, així no s'atén amb el... I vam portar un dossier que vam estar fent aquesta directora i jo durant moltes hores, que jo crec que era molt clar l'exposició de la situació de Rubí, amb dades. Amb dades i amb solucions. És a dir, li portàvem el problema i com es podia resoldre. Sí, coi, fixa't, no? Com està Rubí, sí. Després venen a les ciutats, van a visitar una escola, però no veiem que de quin hagi sortit cap solució.
0: Clar, aquest dossier parlava de la situació educativa a Rubí. Suposo que vosaltres, en aquell temps curt, li vau explicar en el temps que disposàveu i hi havia també una part de possibles necessitats a cobrir, de possibles solucions.
2: I
0: llavors, la resposta quina va ser?
2: Bueno, empatia, evidentment. Això sí, la persona de confiança que tenia semblava que coneixia una mica la situació de Rubí. No sé per quin motiu, tampoc ho vaig indagar, però sí que estava una mica alerta, poder va fer recerca abans de que entréssim nosaltres. Però te'n vas d'allà pensant, molt bé, hem fet un dossier, un munt d'hores, hem exposat el problema, però Rubí continuarà sent tractada igual que Sant Cugat, que Matà de Pera o que Vilobí d'Onyar.
0: Per tant, palmadita en l'espalda, però aquesta palmadita sí. en l'espalda sense els recursos, sense acció, no serveix absolutament de res, sinó es converteix simplement en el que és.
2: No,
3: el problema és el no escoltar, és a dir, jo això penso que ens està passant no només amb ensenyament, a moltes coses. Tenim grans gestors, però són gestors tipus Volkswagen, que foten fora 3.000 treballadors i l'empresa va millor. Dius, collons, premi, tio. Sí. Així ho faig jo, tio, cal que vinguis tu. Però a mi em fa l'efecte que hi ha aquesta necessitat d'implantar el teu esquema i amb aquell esquema de passar malalt a tothom. Sí. I si passa això, ja t'atenen, ja, un moment entre mig de dues plens i dius, però quan dir, dediqui'm dues hores, punyeta.
2: No, no, i com a mínim, amb el sortir d'allà amb alguna... promesa, no promesa, amb alguna idea clara de que s'hi posen a treballar-ho. Ha passat un any i jo no he vist absolutament res. No estic en actiu, però estic present.
0: Sí, a saber on està aquell dossier i aquella carpeta on està...
1: En definitiva, el que diu l'Isidre. Vull dir, el fet de que us posposessin quatre vegades la reunió...
2: Ja és un indicador.
1: I que, home, ja et diu claríssimament l'interès que tenen. Conseqüència d'aquest interès, el resultat.
0: Que les van entafonar en una...
1: Amb una reunioneta... Perquè callin, saps?
2: Volen resultats de Finlàndia, amb recursos d'Hondures. És que està passant amb aquest país ara. Però és que Finlàndia, en aquest moment, està demanant mestres d'educació infantil espanyoles. N'estic intentant buscar el motiu i no el sé. No és perquè estiguin especialment ben preparades, però estan buscant. Que els ofereixen una aula amb 15 alumnes i 3 professionals a dins. I si hi ha un alumne amb necessitats específiques de reeducació, 5 persones dins de l'aula.
0: Clar, si busquéssim el pressupost...
2: Això és el que tenim a tot un infantil.
0: Clar,
2: així...
3: És la part d'invasió escalapada, evidentment. Clar.
2: Però que després la societat
1: A Finlàndia va ser allà quan va haver-hi tot el boom aquell, van fotre els directors de banc i d'això els van fotre a la presó. No, aquí no, aquí li vam donar...
2: Però és que
1: vam regalar 30.000 milions d'euros o no sé què. Vull dir, aquesta és la diferència.
2: Finlàndia tenen
1: allà
2: un altre
1: les coses
2: tipus
1: es fan en sèrio i aquí no. Ja està.
2: No, però a part és que el sistema de Finlàndia familiar, o sigui, allà concilien la família. Els nens quan surten tenen els seus pares a disposició i van a la biblioteca. O sigui, tenen un altre tipus de vida.
1: Fan un altre horari, a les 5 de la tarda ja han plegat.
2: Un èxit, però van anar tots.
1: Tenen guarderies moltes empreses.
2: Van anar a l'excursió turística a Finlàndia a veure què es feien allà, molt bé. Molt bé, però ja els voldria veure amb els recursos d'aquí.
0: L'excursió turística. Clar. Mira, un turista, anem parlant de... Canviem de tema, va, de turista. He dit, després d'aquest, resulta que hi va haver una família a Sevilla que mentre es carregava el malete del cotxe van treure un quadre dedicat per Sorolla de petit format. Tenia... Sí. Dos vaixells, no sé si heu vist aquesta notícia,
1: sí. No,
0: i el Sorolla el deixen allà a la vorera mentre carreguen el,

0: No, no, aquest el va trobar perquè deia que el va recollir del carrer després que de veure com uns nois el deixaven al terra. No? El va agafar perquè li agradava el marc i no pas la pintura.
1: Ja, ja, ja.
0: Llavors, se'l va endur, el va pujar a l'habitació de l'hotel i llavors va fer servir la intel·ligència artificial per veure si es tractava, però va veure que era soroll, estava assignat, si era autèntic o no. Sorpresa, resulta que aquest quadre és bo, el posa en una bossa que va comprar en un basar xinès. El quadre va viatjar cap a Múrcia, de Sevilla a Múrcia, es va posar en contacte amb una sala de subhastes que estava disposat a comprar-li l'obra i després va ser quan llavors es va donar pels mitjans de comunicació doncs, que els propietaris l'havien perdut. Va trucar a la policia primer per dir que, escolta, que el tinc jo, que no l'he robat, que l'he trobat al carrer, que he vist que hi ha hagut uns nois que l'han deixat allà. I se suposa que ahir dimecres els agents del cos recollien aquesta obra doncs, per portar-la als propietaris i els amos del Sorolla doncs, han parlat amb ell i li han promès un regal per haver facilitat la devolució. No? És tota una història curiosa, això. No?
2: Però en principi se'l volia quedar, no?
0: Sí, sí. No,
1: ell volia quedar-se al marc.
0: Li agrada... Ve un quadre i dius, hòstia, aquest no, però mira, me l'agafaré pel marc.
1: Aprofitaré el marc.
0: Sí, sort que no va agafar la pintura, la va llençar la brosa, la va retallar, diguem, quadre. I després, quan se n'adona, va a la subhasta. Que això és la història.
3: És aquelles històries que a mi em fa pensar que hi ha algú en mar.
1: Sí.
3: Aquí hi ha més marro del que expliquen, però bé, troben un soroll al mig de la seda i no hi ha ningú, home, ara ho fotem.
2: Ja, no tothom sap qui són els pintors coneguts aquí a Espanya. Potser Sorolla li... Sí. No sé, segons
3: qui... Gràcies, un quadre... Si posés... Més a saber, el primer que penses és que l'ha comprat aquí al costat.
0: Clar, podia ser una rèplica, podia ser una falsificació, podia ser un tipus de litografia, però dius això, bueno, té valor, perquè un Sorolla, què fa aquí un Sorolla deixat aquí a la vorera o al carrer, però el troben al carrer, no?
1: Uns cracs.
2: Si arriba a ser una pilota que posa Pedri, jo t'asseguro.
3: Normalment, quan circulen, circulen com a rotlles. No circulen amb el marc posat.
1: No.
3: Que el va treure d'un museu i se'l va portar a casa, aquest. Aviam.
1: No
3: acabo d'entendre.
1: Bueno, mira.
0: És fort, eh?
2: Diuen que l'època en què Picasso va viure a Horta de Sant Joan, nosaltres som d'un poble molt al costat d'Horta de Sant Joan, i pintava el carrer assegut amb la gent allà amb cadires a la fresca i anava fent esbossos i moltes vegades els llançava i doncs allò anava a la brossa, no? I amb el meu pare sempre dèiem, t'imagines que els haguessin pogut agafar? No? Que no s'haguessin anat... Clar, no sé si estaven signats o no, però devien ser clarament del seu estil. Doncs és el fet de no saber què tens entre mans, no? Perquè imagina't que tens ara una col·lecció d'esbossos de Picasso, encara que fossin...
0: Imagina't que fos dedicat a la teva família, ja, això tindria un valor.
2: O signat, senzillament, no? Però bé, és qüestió d'estar en el moment informat del que tens al davant.
0: T'arregla la vida, això, eh?
2: Hombre.
1: Sí.
0: El piset, les factures...
2: La teva i la dels teus descendents.
0: Sí.
2: Tenir Picassos.
0: De vegades la política espanyola també sembla un quadre de Picasso, podríem dir-ho així.
1: És més aviat un drama.
3: No ho comparem.
0: És una política... Bueno, hi ha quadres de Picasso que... Déu-n'hi-do, eh?
3: Bueno, però
0: bons, però refereixo al que significa la pintura.
3: Són millors de veure que la cara de l'Aznar.
0: Sí, Aznar i Ayuso, que esmenen Feijóo, l'adverteixen que no confien junts per tombar Sánchez, a l'Aznar, que ha instat a les formacions polítiques a configurar una àmplia majoria centrada i ha assenyalat que serà nacional o no serà, que permeti fer-lo fora de la Moncloa. Per tant, Aznar envia aquest missatge a Alberto Núñez Feijóo. L'ha advertit que no es pot confiar en Junts per fer fora Sánchez, encara que, segons ha indicat, la Moncloa, i atenció, s'ha convertit en una delegació madrilenya del secessionisme.
1: Aquest tio està... Bueno, ja va... Allò que va dir fa temps, que quan qui me tiene que decir a mi quantes copes de vi no me puedo beber, vull dir, potser que li repeteixin contínuament per veure si deixa...

0: deixa el mam, perquè aquest tio ja va ser president, va fotre tot el que va fer, entre altres coses, fotre'ns en una guerra i 50.000 coses més. Vull dir, vas plegat, plega't, dedica't a la cria al mejillón i no toquis allò que no sona, perquè ja està bé. Igual dic això per aquest que pel Felipe González, eh? Vull dir, tots dos aquests ja han tingut la seva època, aire, aire. I ara que deixin fer els altres. En quant a la...
1: Dante, per mi, no és tan important el que diu, que també, sinó
0: sí,
1: la manera de dir-ho.
0: Sí que ho és, per ells,
1: ell,
0: sí.
1: Ell es presenta i és com el pare de la
0: el
1: pàtria.
0: El salvador de la pàtria. És el que sap
1: és
0: més.
1: És un dictador nat.
0: Sí.
1: Llavors el tio, a més, no se l'entén perquè no mou els llavis.
0: Sí.
1: I dius, però tio, calla, digues el que vulguis, però no posis amb aquest to de dir el tros és meu i aquí mano jo.
0: Sí, sí.
1: Heu
0: sí,
1: de
0: sí,
1: fer
0: sí,
1: això, que si no anireu malament.
0: Sí, sí, sí.
1: A més, ara parlo dels catalans, collons, no és el que va fer els pactes majèstics.
0: Sí.
1: Ja que
0: sí,
1: li ve, ara, aquesta.
0: Sí, sí. Sí, sí.
1: Collons, més a fer punyetes, home. Sí, sí. La veritat, hi ha un moment que vull dir, m'han ensenyat ells, eh? Jo dic aquestes coses d'un polític em sembla malament, perquè penso que deu fer alguna cosa amb bona voluntat i tal, però és que, de veritat, si ells són capaços de sortir allà a l'estrada i dir poca vergonya al president del govern, jo els he dit poca vergonya amb ells i vagi a fer punyetes.
0: No. Això és que... Bueno, allò de la Ayuso en el Congrés referit del president del seu govern, això no té nom. I, en canvi, tota aquella colla de vividors que té al costat, tots aplaudint i tots rient-li les gràcies, i alguns ho repetien. Mm. M'he gustat la fruta, i reien i tal i qual. M'entens? Això és el país que tenim, desgraciadament, i clar, i aquí es suma tots els que se'ls creuen i els que se senten identificats amb aquesta colla, perquè que són els que els voten.
1: Que hi ha la coses que claven al cel. Aviam, qualsevol parent dels governants socialistes tenen un judici al cap de 15 dies.
0: Ei.
1: La germà d'aquesta senyora, no en sortim, no hi ha manera. El soci, encara més.
0: Sí, sí, sí.
1: La seva parella,
0: no
1: hi ha manera, no se'n surten. Cada dia diu una cosa diferent. Anys que estem així. Però si l'han de fotre a la presó, fotre a la presó.
2: I si investiguessin la parella del Feijó, també traurien suc. El que passa que amb aquesta
0: hombre,
2: no la toquen,
0: hombre,
2: eh? Però,
0: hombre.
2: Però Déu-n'hi-do la senyora, també.
3: A l'Isidre Rubio, que s'escalfa, que li augmenta la temperatura, que veig que puja, i això...
1: Sí, va enfadar perquè em pren el pèl.
0: És que jo ja dic, jo he dit moltes vegades, i ho comento, que a mi... que em fotin els calés de la butxaca, perquè els calés que jo pago d'impostos se'ls rebenten en qualsevol cosa, i això és com si fotre'm els de la butxaca. Que se'm fotin els calés de la butxaca, ja m'emprenya. Sí. Però que em prenguin per imbècil, és que no ho suporto. és que em rebel·lo de mala manera. Aquest és el problema. Que ens foten els calés i ens prenen per imbècil. Diuen qualsevol xorrada amb la sensació de que... ja en tenen prou, amb això ja s'entendran.
3: Doncs mira...
0: Collons n'entendran.
3: El Pep Adelantado, que també s'encén com el mar i com les temperatures del Mediterrani, rècord de temperatures, el mar cada vegada més calent que mai en aquest mes de juny. El Mediterrani també ha batut rècords per a un mes de juny amb anomalies de fins a 8 graus de temperatura. És a dir, sobretot, per exemple, escoltava que a Tarragona havien estat ahir a 36 graus, el mar... Doncs 8 graus per sobre, s'escalfa el Mediterrani a un ritme entre 2 i 3 vegades més ràpid que la resta de mars i oceans. A la costa catalana, en general, la superfície del mar ja està 2,6 per sobre de la mitjana d'aquesta època.
1: Clar, això
3: significa que amb el mar tan calent augmenta la quantitat de vapor que hi ha a l'atmosfera i es creen condicions perquè la tardor hi hagi tempestes extremes, perquè quan ve doncs, un corrent d'aire amb el mar de calent, això pot passar... I
0: tornarà a passar les calamitats que ens han passat, tornaran a passar.
1: El terrat de casa estava quasi bé 39-40. El termòmetre demana aigua, eh?
0: Sí.
3: Que us vull agrair en nom de la ràdio la presència vostra cada dijous a tots els tertulians, tertulianes dels dijous, en nom de
0: si els
3: per fer
0: altres
3: servir
0: dies,
3: els el vostre temps.
0: Dies,
3: la,
0: no. Els altres dies, no?
3: Els altres dies també. Ja, cada dia els hem agraït. I avui toca els de dijous
2: avui
3: també.
2: Toca tu.
3: I no només per aquests dies, perquè hi ha gent que ve més d'un dia, que l'acabem cridant, escolta, doncs que vinga.
0: Ja, ja, ja.
3: Doncs en nom de la Belén, el José Malagón, meu, de la ràdio, doncs agrair-vos que aquest temps de vida el compartiu, doncs ajudant a fer ràdio, i a més d'aquesta forma doncs tan generosa que teniu, eh? Perquè això és a mig matí, segur que deixeu coses de fer i que esteu aquí.
1: Bueno,
0: bueno, doncs escolta.
1: Estic molt, molt content. Estem molt... De... Bueno, no sé si servim per gran cosa, però... La voluntat hi és, i mira, si donem l'opinió i algú ens escolta i pensa, el millor que té raó, mira tot això que tenim.
2: A mi aquest any, aquest any de dol de jubilar-me, després d'una feina tan intensa, ha sigut...
3: Terapèutic?
2: Terapèutic, tot.
3: Doncs deixeu-m'ho aquí, moltíssimes gràcies a tots, us deixem els serveis informatius, més Rubí al dia, amb la Belén Tierno.
0: Bon dia. Fins.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. El Parlament finalment donarà llum verda avui als pressupostos catalans del 2026. Són els primers pressupostos que tindrà el govern del Salvador Illa i també són els primers que s'aproven des de l'any 2023 gràcies al suport dels seus socis d'investidura, és a dir, Esquerra Republicana i els Comuns. Aquesta aprovació coincideix, a més, amb l'equador de la legislatura. Podrien ser els últims comptes perquè l'any que ve hi ha eleccions municipals, també hi ha eleccions generals i, si no s'avancen, el 2028 tocarien eleccions catalanes. Els pressupostos pugen a 49.162 milions d'euros, un 22,8% més que els del 2023. D'aquest pressupost total, la nostra ciutat rebrà 3 milions d'euros. Una gran part anirà a la construcció de l'Escola del Bosc, que des de fa més d'una dècada ha de fer classes en barracons. El govern té previst destinar a les obres més de 720.000 euros aquest 2026, 1,2 milions al 2027 i una quantitat similar al 2028. Un altre projecte àmpliament reivindicat, l'ampliació del Cap Anton de Borja, amb poc més d'un milió d'euros per aquest 2026 i 1,7 milions l'any 2027. És una altra de les propostes d'aquests pressupostos de cara a la nostra ciutat i 900.000 euros més que s'invertiran en la instal·lació de més de 1.300 plaques solars a la coberta dels ferrocarrils. Altres projectes previstos en aquests pressupostos, també la instal·lació de fotovoltaica a les teulades de l'Institut Duc de Montblanc, al Cap Sant Genís o al Parc de Bombers, i també es destinaran 15.000 euros més a la millora dels jutjats.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Rubí un home per causar aldarulls a la línia policial durant una protesta antifeixista a Barcelona el 13 de juny, segons ha confirmat fonts policials a l'Agència Catalana de Notícies. Els fets van tenir lloc quan la policia catalana va impedir que un grup d'entitats d'esquerra arribessin a la concentració que el grup neonazi Núcleo Nacional estava fent davant de la delegació del govern espanyol. Els antiavalots de la policia catalana van evitar l'acostament dels antifeixistes, els altres concentrats amb càrregues i amb cops de porra. Segons informava el dia 13 de juny l'Agència Catalana de Notícies, els Mossos haurien colpejat també diversos periodistes que anaven identificats com a premsa durant aquesta mateixa acció. El mateix mitjà xifren l'assistència dels militants antifeixistes en unes 800 persones, mentre que la concentració neonazi, que es va poder fer sense interrupcions, hi hauria participat al voltant d'un centenar de persones. Un representant dels manifestants antifeixistes explicava aquell dia a l'Agència Catalana de Notícies la necessitat de combatre l'extrema dreta als carrers.
3: Doncs les organitzacions polítiques del moviment popular i els moviments socials de Barcelona i de Catalunya hem considerat que calia donar una resposta contundent a una convocatòria obertament racista, feixista i neonazi. I és per això que avui hem fet aquesta convocatòria. I en farem tantes altres com faci falta davant aquestes expressions de l'odi més cruent i dels atacs a qualsevol part de la nostra classe, de la classe treballadora.
2: Més de dues setmanes després d'aquells fets, els Mossos han detingut un rubinenc que formava part d'aquesta concentració antifeixista, acusat de lesions, atemptat contra agents de l'autoritat i desordres públics.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I en esports, plantilla força compensada la que tindrà la Unió Esportiva Rubí. Sisco Lara García.
4: L'equip ha patit baixes importants com Pau Albel de Muñi o Sebas Mendoza, entre d'altres, però és cert també que aquells que han vingut a substituir-los, Abel Cortina al mig del camp que arriba des del Prat és un bon exemple, o Dani Liñares, així com Endiaye a la part de la davantera, doncs fan que probablement es puguin fer oblidar peces que han estat importants per a la Unió Esportiva Rubí en aquesta gran temporada que tot just ha acabat en Lliga Elite. Conformada la plantilla, encara resten algunes incorporacions per confirmar, 3-4 homes més que vindran a completar aquest equip que dirigirà un tècnic com Blai Martí, que més o menys la plantilla està feta al seu gust, més enllà que, evidentment, fins a on s'ha pogut arribar econòmicament. Per tant, confiança absoluta de cara a fer una bona campanya la pròxima a Lliga Elit. Per cert, començarà el cap de setmana del 19-20 de setembre una Unió Esportiva Rubí que es posarà en marxa el 10 d'agost.
2: Tornem a més informació en una hora, el butlletí de les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
0: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
5: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: al dia amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 6 minuts, recta final del Rubí al dia. Ja sabeu, la part més cultural del programa. Avui parlem de teatre i de llibres. A partir de 11:45 rebem els estudis a l'Enric Pallarès del Racó del Llibre. Ens farà recomanacions de llibres per l'estiu. El racó segueix obert. Podeu fer les vostres compres de darrera hora abans de marxar de vacances i, a més, us faran recomanacions segons els vostres interessos. Avui el convidat musical és The Weeknd, està de gira per Europa, de fet ja està a Europa. Arribarà a la península Ibèrica a finals d'agost i actuarà a Madrid, a Barcelona i després també a Lisboa. I ara en uns minuts saludem la Clara Ingold, l'actriu, còmica i dramaturga, a actuar demà al vespre al casino. El seu espectacle, Paloma de Parque, pretén fer-nos riure de nosaltres mateixos i de les tonteries que fem a la vida, pensant, això sí, que són coses importants. Ja sabeu que tenim un telèfon obert a la vostra participació. És el 93 588 5960.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Demà i dins el Festival Random, el casino actua Clara Ingol. Presenta el seu monòleg Paloma de Parque, el seu segon espectacle en solitari. Amb ella parlem via videotrucada. Molt bon dia, Clara.
1: Com estàu? Quina marxeta que teniu, en aquesta ràdio.
0: Bueno, són les 11 del matí, ja portem moltes hores desperts. Escolta, és un... Paloma de Parc és un monòleg, però també cantes i fas interpretació. De fet, és un món que ja vas explorar el teu primer espectacle en solitari. Explica'ns una mica, això és un monòleg 2.0, perquè hi ha cançó, perquè hi ha interpretació i una mica de tot?
1: Clar, jo, indudablement, és un monòleg i se pot entendre que tal volta té alguna cosa i clarament d'estàndard, perquè és humor, no? El que passa és que jo venc d'haver estudiat art dramàtic i tinc ficat dins de cervell com a un munt de coses a tenir en compte quan tu poses en escena una peça o una idea, no? I com que la persona que també m'ajuda a dirigir-ho, en Josep Borfila, també va estudiar amb mi, doncs... Jo mai havia fet stand-up clàssic, comèdia així com a l'uso de micro, mira, m'ha passat això i tal. I se me fa una mica com a massa pobre, per mi, venint d'on ven, fer això, no? Com que també, a part, pues, som un poc autodidacta en la música i m'agrada un munt explorar per allà, clar, aquest és un llenguatge amb el que m'hi sent molt còmode i llavors surt això, surt el que surt. I és una cosa com... Jo m'ho pas més bé, com a mínim, puc fer personatges, vull dir, he explorat com totes les facetes que tenc. M'he quedat bastant contenta, tranquil·la. He fet tot el que tenia ganes de fer.
0: Perquè la gent es faci una idea, veurem el, no sé si dir, videoclip de Paloma de Parque. L'he escoltat i l'he vist fa una estona i no em trec la cantarella del cap. Ara la gent entendrà per què.

0: Doncs i així segueix, eh? Al final parles de les teves experiències, de temes com l'autosabotatge, els cànons de bellesa, el fet de trobar un espai al món. Al final el que funciona, no sé si amb el monòleg o amb aquest tipus d'espectacles, és l'empatia, no? Veure, o que la capacitat del públic de veure des de fora, deia abans, les tonteries que arribem a fer a la vida, no? Pensant que són importants.
1: Exactament. Vull dir, vivim com a autoflagelant-nos amb moltes coses, no? A la vida. Deia com un autoboicot constant. Tot el tema de com encarar amb les relacions, els cànons estètics, bueno, diferents problemàtiques com a... Jo sento que són com a de la meva generació, però també a la vegada sempre que ve gent, és molt curiós, perquè una de les coses que passen més en aquests espectacles que ve gent, això m'ho diu la gent que conec, no? Però que va a veure l'espectacle, gent igual de la meva edat i tal, i que llavors me diuen... he vuelto con mi madre, perquè és una cosa que m'ha passat des del principi, gent que considera, i de fet és que és molt raro perquè... No veus que diguis, mira, hi ha un públic com que és tot de la meva edat o... Ja és molt... És, com si diria transversal... No transversal, no, però vull dir que hi ha tot el, com un rango d'edat com a molt ample. I això me fa bastanta gràcia.
0: Bueno, que és que al final... algunes de les coses que expliques jo crec que afecten a gent de totes les edats, no? Tot el tema del cànon de bellesa... Al final tots...
1: És bastant alliberador... Et dic que sí, que és bastant alliberador i que penso que també per com ho xer, perquè en cap moment estic allà intentant fer... ara no me surt la paraula, estic un poc empanada, però no estic intentant fer aquí cap... donant una lliçó de res, bàsicament. No, simplement m'enric de coses que o m'han passat a mi o han passat al meu voltant. No, no és alliçonador, no és un espectacle que sigui un rotllo alliçonador. Crec que també ho faig com a... Fem molt de personatges, faig molt de burro... poques vegades igual se veu una dona fent tantes burro, fent personatges tan lletjos, no? És com un bufó tot el temps aquest personatge, vull dir, acaba convertint-me en colom directament, no? I m'agrada molt que ses dones de determinada edat, vull dir, jo penso molt en sa meva predina, en sa meva àvia, que ella era un pallasso. Ella s'hagués pogut dedicar a això perfectament, no? Però a la seva època Era estrany fer-ho, saps?
0: M'agrada que triguis tu el tema, perquè no volia ser molt tòpica i preguntar-te per les dones a la comèdia. Ha anat canviant, afortunadament, això. Però no tens la sensació molt. Que s'espera de les dones de la comèdia que sempre facin la mateixa cosa? És a dir, que sorprèn que dones de la comèdia... I això, afortunadament, insisteixo, està canviant, no? I ens estem acostumant a veure dones fent el pallasso
1: no per ser dona he d'estar parlant de feminisme sí o sí tot el temps, no? Vull dir, ja és prou feminista una dona fer el que s'està fent allà. Aquesta és la meva... Sí, o sigui, crec que és important parlar d'aquest tema i en el meu espectacle hi és perfectament allà visible, no? Però no cal en absolut. De fet, és que apropa més... És que només el fet de fer-ho per mi ja és una declaració d'intencions, no? Rompre aquests esquemes de que una dona s'ha de comportar de determinada manera, no? Per exemple. A mi m'agrada molt en aquest espectacle pensar que és bastant xulo. Vull dir, té tot un component una mica fosc també és espectacle, perquè de totes aquestes problemàtiques jo en parlo, però al final faig com un resum final i parl de l'autodestrucció com a concepte en si, com a més ample, no? I que crec que l'autodestrucció la duim els humans per tot, vull dir, està present com a per tot. Me va agradar entendre que vivíem a una època com a... És a dir, a una era geològica que té un nom i tot, no? Que és l'antropocè, això jo no ho sabia.
0: L'antropocè?
1: I això m'ha marcat molt per fer l'antropocè, això no ho sabia. Que la característica de l'era geològica que estem visquent ara és que nosaltres som la nostra principal amenaça, no? Que estem en un moment pues, en el que ens està imposant molt difícil. a nivell climàtic, a nivell, bueno, de tots els nivells, i ara més que mai, no? I també és un tema com que travessa tot l'espectacle i crec que és bastant reflexiu. Vull dir, no he volgut fer una comèdia que purament tenga comèdia, saps? Hi ha moments que no fan riure.
0: Clar, deies, no vull ser alliçonadora, però de retruc, quan confrontes a la gent amb aquestes, insisteixo, tonteries que fem els éssers humans, des de la cosa més bàsica fins a la cosa més greu, com seguir fent guerres i matant-nos els uns als altres, sí. Doncs al final hi ha una part d'autoparòdia, però també de confrontar-nos amb la realitat, no? De crítica amb la cosa més quotidiana, que seria el cànon de la bellesa. Tots anem pel món dient la bellesa està a l'interior, no és important el que surti per fora, però abans de sortir de casa ens preocupem molt, no? d'estar perfectes, no? O de tenir una bona imatge. O sigui, una cosa que no sé com no ens explota el cervell.
1: És difícil, eh? És difícil estar a l'alçada de les exigències de lo que ens planteja aquesta societat ultramega capitalista, amb tot el món de les xarxes per davant i... Jo crec que en si és un bon exercici. Vull dir, tenim el cervell tan atrofiat, no? Tan atrofiat amb aquestes coses que veiem, no sé, jo som la primera que estic enganxadíssima, per exemple, a totes les històries de xarxes i tal, no? Intent fer un exercici per no endur-me'n per allò, perquè és que t'arribes a creure unes coses que no són reals, no? Mira, a mi curiosament m'han dit que aquest espectacle també jo el vaig voler plantejar com una cosa molt, amb molt de ritme, perquè penso que estem com massa avasats i ens costa seure 70 minuts a veure una cosa, no? I me varen dir que l'espectacle és com fer scroll durant 70 minuts, perquè és com pam, pam, pam, te venen hòsties de per tot, de coses, no? D'estímuls i tal, perquè penso que, colina, és un món complicat. Hi ha molta informació tot el temps. Vull dir, voler fer més, jo de vegades darrerament penso, ja vull deixar de fer coses, perquè és que està tothom fent i proposant i dient i parlant i opinant. I si fas més, des d'on ho fas, no? Fer per fer és com... no ho veig, que quiero contar, que puc canviar fent algo, no? Jo què sé.
0: Et coneixem molt per les teves aparicions televisives, també per alguns papers al cinema, però sabem poc de la teva faceta de dramaturga. Has escrit dues obres de teatre, una d'elles, a més, per encàrrec del Teatre Principal i per joves, o per acostar els nens i els joves precisament a aquest art. Explica'ns una mica d'aquesta faceta.
1: Sí, i se va publicar fa poquet com un recull d'aquests encàrrecs que va fer el Teatre Principal de Palma. M'agrada molt escriure. Pensava que era com el primer que havia començat a escriure eren coses relacionades amb mi per als meus monòlegs i una cosa és com a fer la teva peça i des d'on tu contes tot com a la mateixa intèrpret, no? No diria segons que, però quan se m'han fet aquests encàrrecs he disfrutat moltíssim, moltíssim, sobretot de tenir aquest paper com una mica des de darrere, de no haver-ho d'interpretar jo, que és com... te permets dir moltes més coses, no sé, just pel fet de que no ho hagi d'interpretar jo. I va ser una experiència aquesta, l'obra que vaig fer per adolescents, se deia Fail, i s'ho van passar ells molt bé treballant aquesta peça, m'ho varen com a transmetre, tant tots els joves estaven com encantats perquè havia sabut tocar, segons el que me deien ells, tant ells com les mestres que treballaven aquestes peces, temàtiques que ells els motivaven molt. I també hi havia informació important, no? Com se parlava de problemàtiques, se parlava de temes que poden estar incomodant o incordiant o posant la vida un poc difícil en els joves, però des d'un principi vaig pensar que sigui algo que els hi faci divertir-se molt, però jo que els agrada, xavals, ara mateix, ballar, cantar, fer... No ho sé, vaig agafar... S'ho van passar molt bé, bàsicament. No va ser tampoc gens alliçonadora, però hi havia tot un missatge por lo vagini, no? Que se feia reflexionar. I m'agrada molt. També vaig fer que no hi hagués com... És que hi havia com 16 protagonistes i vaig intentar que fos una cosa supercoral perquè no tinguessin aquesta sensació que jo mateixa he pogut tenir quan som adolescent de... ¿quién es el protagonista? ¿Quién le dan el papel más importante? ¿Saps? Que no hi hagués protagonistes. I... No sé, ho tornaria a fer. És vera, m'ha agradat molt l'experiència.
0: No volies que fos alliçonador, però sí ensenyava moltes coses. Com tu dius, por lo vagini. Què tal l'experiència televisiva? Perquè al final tu pots portar molts anys fent coses, però el que dona visibilitat és la tele i segurament t'ha donat més visibilitat les últimes coses que estàs fent a Televisió Espanyola que no pues, el que havies fet abans a Movistar o fins i tot a algunes sèries. Això sempre té una part positiva i una no tan positiva, no?
1: Ho has dit claríssim. Vull dir, té el seu que, però bàsicament te diria, des de la meva experiència, els ritmes són molt diferents. I jo, com a illenca i com a creadora que fins ara havia creat sempre des de quan jo tinc ganes de crear i quan me sent preparada com per fer-ho, en plan, bueno, ja ha passat ara un temps, he estat girant amb això... Quan començo a tenir ganes de crear una altra cosa, la creativitat pues, a vegades no la tries i depèn de com te trobis, de quin moment estiguis, de lo que passi a la teva vida, de les inquietuds que tinguis per contar, no? I la tele no responde a aquestes pauses i estos tempos.
0: No.
1: O sigui, està superbé com per fer una mica d'ofici, perquè és com, clar, tot el que faig allà, totes les meves aparicions allà, les he de guionitzar jo, 100%. Tal volta quan passa la censura i tal, sí que igual me diuen, me tiren un parell de cables, en plan, mira, això que havies posat així ho pots dir allà d'aquesta altra manera i tal, però sí que ha estat heavy aquesta cosa de dir, és que he acabat de fer-ne una, ja l'he feta, se queda allà i ja nunca más, i m'he de posar amb una altra, i jo som, com dic, pues una mica més pausada, i això és pum, pum, pum, pum, pum, i ja te'n pots sortir, perquè si no... Hasta luego, saps? I està... Sí. I està superbé perquè a nivell de visibilitat, i és una feina impressionant, que qualsevol persona que és creativa, jolín, crec que és de les millors coses que te poden passar, però, claro, no todo es oro. No... És heavy. De fet, és que jo mateixa me planteig quan temps, si la temporada següent se segueix i segueixen comptant amb mi, de quina manera ho puc fer? Perquè duc un any i mig allà i també te'n dones compte de... Bueno, que a mi me costa, per exemple, tenir això en marxa i estar creativa per fer altres coses, per exemple, no?
0: Això des del...
1: I tal volta has de triar.
0: Això des del punt de vista professional, però des del punt de vista personal i de la popularitat, tu que dius que t'agrada o que et connectes, estàs molt connectada a les xarxes... també dona aquesta altra visibilitat i aquest hate que jo segueixo al·lucinant, no? Que per parlar, no sé, del pelo graso et pugui caure, com es diu en castellà, la del pulpo, que dius, és que està hablando de una tonteria, vamos, que no va de la verdad.
1: Perquè estem en una societat malalta i això és lo que he hagut de veure com a més clar. Perquè al principi era espantós. I mira que jo no som de les persones que més hate deuen rebre. Vamos, hi ha gent que està mil vegades més exposada que jo i més popularitat. La gent està supercruel, la gent... jo m'ho dic constantment. No, bueno, a part de que he filtrat determinades paraules del meu Instagram per no haver-les ni de veure. La gent està... en general bastant malalta, perquè la societat està bastant malalta, no? I no se pot esperar altra cosa. I bueno, d'una gent infeliç que ha trobat com una descàrrega en aquest acte d'escriure odi, treure odi. Abans no tenien aquesta altaveu i ara és que és una cosa fascinant que la gent realment pensi que així. No sé, jo és que penso que en tot moment hauríem d'estar intentant construir una societat millor, no? Pues pacífica, jo cada pic intento anar més, més pendent de ser gent pel carrer. Són xorrades, no? Però és com, jo intento constantment ser millor persona. I això, clar, això no passa per escriure odio en les redes. I llavors penso, aquesta gent, quin infern deu viure dins el seu cap. És l'única cosa que... Com que me lleva la pena, saps? De, bueno, la ràbia, i me fa pena, i dic, jolín, pobra gent. I aquí tinc com a més ganes de seguir fent el bien.
0: El bien.
1: Perquè, el bien, perquè, pobrecitos.
0: Sí, perquè si te pones a fer el mal amb tota aquesta gent, igual fas molt mal. Abans de,
1: ja n'hi ha prou.
0: Abans d'acabar, que sí. Sabem que has de marxar en uns minutets. Demà estàs aquí a Rubí, però entenc que també aquest estiu estaràs fent bolos amb l'espectacle.
1: Pues l'estiu, gràcies a Déu, en part, també. És el moment en el que puc aturar una mica, perquè sí que tenc a setembre a Mallorca un així a l'aire lliure, però aquest de Rubí és el darrer de la temporada abans de l'estiu. O sigui que descansaré el mes d'agost, al setembre ja començo a tenir alguns, però sí, i menys mal, perquè és un espectacle que desgasta tan físicament que no el puc fer a masses exteriors, perquè crec que perd 2 quilos cada vegada que el faig en l'estiu, aquest espectacle. És molt hiperactiu. Doncs, no em sentaria bé fer-ho.
0: Està molt bé que tanquis a Rubí la temporada... i que puguis descansar, pel que deies, eh? Perquè necessites... bueno, és que la mena ha d'estar neta de nou per pensar coses noves, no? I que et passin coses
1: sí,
0: per poder-les incloure.
1: Vull dir, exacte, tenc un juliol que tenc com a rodatges també a Donosti i tal, però el que m'agrada d'aquest estiu és que no he de pensar en res, no he de pensar, i és, això és genial.
0: Ser una paret
1: jo convido a tothom de Rubí que vengui.
0: Dic,
1: ser una paloma de parque.
0: Una paloma de parque, sí, és que està muy infravalorado ser paloma.
1: Totalment.
0: Doncs esperem sí. que vingui molta gent a veure demà. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
1: Moltes gràcies.
0: I que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres per aquesta estona. Que vagi bé, Belén.
0: Adéu.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

Pràcticament són 12:45 del matí. De fet, en falta un minut, falta només un minutet i anem a escoltar música. Dèiem que avui el nostre convidat musical és The Weeknd. Està fent gira per Europa i, de fet, després marxarà a fer una gira asiàtica. Estarà tot aquest mes de juliol pel continent i cap a finals d'agost arribarà al nostre país. De fet, actuarà el 30 d'agost a Madrid i l'1 de setembre a Barcelona. Encara queden algunes entrades. Avui ens quedem amb la seva música fent un tastet del que s'escoltarà a finals de l'estiu. Escoltem Blinding Lights.

Passen gairebé 4 minuts de 2:15 del matí, com sempre. El Rubí al dia, la part més cultural, us fem també recomanacions per fer a la ciutat. Tenim en marxa diverses exposicions que estaran encara uns dies i que no us podeu perdre. Per exemple, una que hi ha a la biblioteca és que es diu la Maque Expo Metro Bus Rubí. És una col·lecció de maquetes de metro i d'autobús fetes a mà, peça a peça. De fet, estan fetes pel Cristian Cuenca, que és un dels usuaris de Font del Ferro, un conegut del programa. Diuen que és una mostra fruit de moltes hores de paciència i que permet al visitant admirar de prop les reproduccions molt fidels al transport públic en miniatura. Com deia, metro, autobusos, trens... La podeu veure fins al 14 de juliol al passadís de la segona planta de la biblioteca. L'entrada, lògicament, és gratuïta. I encara tenim en marxa les dues mostres d'homenatge a Toni Grau. Una d'elles estarà fins al setembre, és la que està a l'aula cultural i és l'homenatge a Toni Grau. Obres del Toni Grau que estaven repartides per diferents llars rubinenques i que els rubinencs i les rubinenques han volgut cedir perquè siguin exposades. A banda d'aquesta mostra d'homenatge a Toni Grau amb les seves obres, tenim també 23 gats. És una mostra que en aquest cas està a l'antiga estació i que estarà en cartell fins al 18 de juliol. És l'exposició de quadres i de diferents disciplines artístiques que han fet els 23 gats, els amics i amigues artistes del Toni Grau. Es diu els 23 gats perquè pel Toni Grau els gats eren una de les seves dèries i més recollides a les seves obres, i el que han fet aquests amics artistes del Toni Grau és fer obres precisament on el gat era protagonista. Lògicament hi ha pintura, però també aquarel·la i també escultura. La podeu veure a l'antiga estació, com dèiem, fins al 18 de juliol. I finalment, Vestint un territori, la mostra, en aquest cas d'homenatge a la Maria Carbonell, que és la dona que ha vestit doncs totes les figures de la cultura popular a la nostra ciutat i que està al celler fins al 26 de juliol. Si aquests dies teniu vacances o temps lliure, doncs us recomanem veure les exposicions que tenim a la ciutat. Podeu anar a altres ciutats, a veure mostres, a veure museus, però no us podeu perdre les que tenim aquí a Rubí, que són a més d'artistes i de creadors de la nostra ciutat. Podríem dir que cultura quilòmetre

0: el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Avui fem un bonus track del racó literari. No sé si és una expressió una mica antiga ja, aquesta, però tenim amb nosaltres a l'Enric Pallarés, del racó del llibre. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: I parlarem de llibres. Ara sí, havíem dit, s'acaba la secció, però hem allargat una mica més perquè, dèiem, el racó no tanca i la gent ara comença vacances i molta gent segur que us ve a demanar recomanacions i propostes, no?
1: Recomanacions, propostes, coses que tenim pendents de llegir, que sempre en tenim.
0: Sí.
1: I novetats i coses que han anat sortint durant aquesta primera etapa de l'any i que són molt interessants, evidentment.
0: Avui portes, però, la feina de la Carme Pomarella.
1: Això,
0: no
1: intentaré fer una miqueta de Carme, perquè la Carme està de vacances aquests dies, i dic, doncs va, a veure què tenim per aquí d'interessant, i ho hem comentat allà amb el Guillem i tal, i amb els de la llibreria, i porto un parell de propostes. Uh-huh. Mira, la primera es diu El viatge de la Nuru, i El viatge de la Nuru és un llibre que jo sé que a la Carme especialment li agradaria molt, perquè de fet és un conte que surt a partir d'una obra de teatre infantil fets per la companyia Festuc Teatre. Aleshores, el conte és molt bonic i és un conte que m'ha fet molta gràcia en llegir-lo perquè la protagonista és la Nuru, que és una formiga.
0: Ah.
1: I en el conte surten molts animalons, animalets, que a més m'ha fet gràcia perquè és que aquests dies, suposo que tothom us està passant, doncs que, esclar, amb la calor sobtada que ens ha arribat i tot això, doncs, qui no té formigues, té no sé què, i coses d'aquestes, petits insectes, que, esclar, que per nosaltres, ells pobres, estan en el seu hàbitat i fan el que poden, però, clar, que quan se't posen a casa o d'això, doncs
0: nosa.
1: La veritat fan nosa i molesten molt.
0: Sí, les formigues, per exemple, públiques, però és que molesten molt.
1: Molesten molt, eh? I és molt difícil de... i se't posen allà on no toca i aquestes coses. Bé, doncs, El viatge de la Nuru explica la història d'una petita formiga, la Nuru, que una mica fa això que dic,
0: clar,
1: que es posa allà on no toca.
0: No toca.
1: Perquè en el conte ens explica, doncs, que, esclar, doncs, la vida d'una formiga, doncs, és això, està en el formiguer, no?, amb les seves companyes, doncs, emmagatzemant menjar per quan no n'hi hagi, etc. Però ella és una ment inquieta.
0: Clar.
1: I la formiga li agradaria tenir aventures. Sortir del formiguer i passar aventures. I aleshores és el que fa, no? I surt del formiguer i en el bosc va trobant diferents animalons. Per exemple, doncs, un grill que li ensenya una cançó, perquè el grill canta molt bé. Va trobant, per exemple, una papallona fantàstica, i ella pensa, oi, la papallona, que bonic, això de volar, que bonic. Una aranya...
0: També fa nosa, de vegades.
1: Que també fa nosa, de vegades, i trata d'aranyines, però que segur que tenen la seva funció, i que no podem... Els ecosistemes hi són perquè hi han de ser, no? Va coneixent tots, fins i tot, mira,
0: un escarbat
1: d'aquests que van fent la seva pilota i tal, i dius, i quina una mica de cosa, i la formiga diu, ai, jo també potser ho podria fer. Total, que va avançant fins que hi ha un moment en què ella, una libèl·lula, també passa una libèl·lula, i ella pensa que tots aquests altres animals tenen propietats, doncs, com molt... com que els fan molt potents, molt feliços, molt d'això, i que ella, pobra, només és una formiga que va per terra. Però resulta que un dia què li passa? Pues que li surten ales. Li surten ales. I ara, diu, doncs, la Nura comença a volar i mentre vola cap al seu bosc proclama amb alegria: «Sóc la reina de les formigues!» I al mateix indret on el bosc t'ha començat a explicar aquest conte, acaba El viatge de la Nuru. Aquí, a l'última pàgina, hi ha una fotografia d'aquesta fantàstica companyia Festuc Teatre, amb tots els elements que fan per representar aquesta obra, i hi ha un petit text que és molt bonic, que diu: a totes les famílies que conviuen amb formigues que caminen diferent, les que no segueixen la fila, les que s'aturen quan el món els demana córrer, les que no paren quietes, les que necessiten més temps, més paciència, aquest conte és per vosaltres.
0: Quina xulada.
1: És molt bonic.
0: Sempre
1: és molt bonic.
0: Sempre amb missatge i entenent la diversitat.
1: Amb missatge, amb diversitat, amb que per molt que ens sentim de vegades petits, formigues, i que anem contracorrent, doncs cadascú és diferent i té el seu moment, i aquí és on ens hem d'agafar, no?
0: Com deies, cadascú té la seva funció. L'altre que ens portes, en realitat són dos, però
1: sí,
0: és,
1: en realitat
0: és
1: són
0: el mateix,
1: dos,
0: no?
1: Sí, són les històries de la Magalí. La Magalí és una nena de 10 anys que li passa que és una miqueta tremenda, no? Té els cabells rinxolats i una família estrambòtica. I a l'escola, doncs, també sempre es posen problemes, no? Sempre... ella diu que té una vida que és un autèntic embolic. Són uns llibres que estan agradant molt. Aquest va sortir abans de Sant Jordi, el primer, Quina família més boja, Magalí. Són llibres que combinen el text i combinen les vinyetes, també, que això ara està agradant molt. Molt, uns dibuixos molt divertits, amb vinyetes molt divertits. Realment, la família
0: si
1: de la Magalí...
0: Còmic, també, eh?
1: Sí, una mica còmic. La família de la Magalí, pues, sí, realment és molt divertida. I ara acaba de sortir el segon llibre de la col·lecció, que es diu Visca la revolució, Magalí. I aquí, la Magalí l'han fet delegada de classe. És a dir, que... tots aquests embolics i totes aquestes històries que muntava a classe, i al final realment els ha agradat molt en els seus amics de la seva classe i l'han fet delegada. Vull dir que a partir d'aquí decideix muntar una excursió, i etc, etc. Vull dir que les històries de la Magalí són molt xules, s'emmarquen en aquesta col·lecció com la Goa i com d'altres que són de vegades molt més conegudes, però que aquestes per lectors, lectores sobretot, perquè la protagonista és una noia i vulguis que no, això de vegades pues passa, no? Que arriben més a lectores si la protagonista és noia, però per tothom, a partir de 10 anys, 10 o 11 anys. Perfecte. Molt, molt divertides.
0: Una proposta per llegir, ho dic perquè moltes vegades les criatures com llegeixen això, allò que els obliguen a llegir a classe,
1: sí,
0: o que toca, doncs està bé que a l'estiu puguin fer aquesta part més lúdica de la lectura, més lúdica, que al final és el que t'enganxa, no?
1: I tant que sí.
0: La lectura lúdica.
1: I tant.
0: Doncs la Magalí, jo no la coneixia perquè ja no em toca
1: això,
0: per edat, però molt recomanable per aquest estiu, per les estones de platja i de piscina, i per estar-se aquells que no s'estan mai quiets, doncs perquè s'estiguin una mica
1: clar,
0: quiets, una estoneta.
1: Potser treuen algunes idees.
0: Sí, no? Què fer?
1: Però bé.
0: Segurament.
1: Segur que ens sabran perdonar, els pares
0: els
1: i mares.
0: Pares. Vinga, anem als adults.
1: Vinga, als adults portes... us porto dues propostes.
0: Que a més tindran presentació,
1: tindran
0: deies?
1: Tindran presentació durant aquest mes al RACÓ. El primer és el Premi Néstor Luján de novel·la històrica, que és de l'autor Pere Angles, que és un autor fins ara doncs poc conegut, tenia alguns llibres publicats, però no havia, diguéssim, sortit a davant dels més coneguts, però amb aquest sí, perquè és un llibre que des de que ha sortit fa unes 3 o 4 setmanes, poques setmanes, s'està venent, perquè està agradant molt. Es diu El sastre de Barcelona. És una novel·la històrica, és una novel·la gruixuda. A la gent, a l'estiu, li agrada moltes vegades aquestes novel·les gruixudes que penses que t'acompanyaran doncs una bona part de les teves vacances i podràs allò posar dintre
0: de totes les maletes que hagis de fer, no?
1: Després passa que si la novel·la atrapa i tens ganes de llegir i tal, doncs te la llegeixes en molt més poc temps del que et pensaves, però bé, doncs ja n'agafes una altra, no?, si convé. Aquí estem parlant d'un protagonista que és el Luis, que el Luis és nascut a Cuba el 1852, a finals del segle XIX. La Cuba aquesta, que és una colònia on hi ha molts catalans que estan fent molts diners i moltes vegades no sempre d'una manera prou lícita vista a ulls d'ara. Estem parlant de tots els temes del tràfic d'esclaus, de l'explotació en les plantacions, etc. Vull dir, surten alguns personatges reals, aquí parla del marquès de Comillas, l'Antonio López i tal, que ja se sabia, no? Però bé, el cas és que a través d'aquest sastre, d'aquest Luis... Ah, això, perquè no,

0: i la gent que ha fet molts diners, no? Parlàvem fa pocs dies del Passeig de Gràcia, aquell llibre que també va tenir tant d'èxit per Sant Jordi i que també hi ha una part important d'aquesta història, no? D'aquestes èpoques. Doncs aquí el Lluís, el sastre, és molt talentós i li obrirà les portes de la gent, doncs, amb diners, dels salons doncs que busquen també que es vegi que tenen diners i que, per tant, han de vestir bé, l'influx de la moda doncs, de París és molt important i aquest xicot té èxit amb això, però té èxit amb això, però en canvi no deixa de tenir un gran doncs, un problema que és negre, vull dir que la seva pell, el color de la seva pell, no? I aleshores doncs això doncs en una societat com la de Barcelona d'aquell moment doncs també li causa doncs cert rebuig, no? Però hi ha aquesta dicotomia, aquesta admiració per una banda i aquest rebuig per una altra. Vull dir que molt bonic, molt arriba fins a la Gran Exposició Universal del 1888 de Barcelona. Vull dir que tot és retrata tota aquesta època a través de les vivències d'aquest sastre de Barcelona.
1: La de novel·les que ha donat Barcelona i la part històrica,
0: És que...
1: perquè estic pensant en Eduardo Mendoza, però també tots. En aquell de la Catedral del Mar, que es va convertir en un best-seller i fins i tot es va acabar fent una sèrie.
0: És que Barcelona...
1: Dóna per molt,
0: Dóna per tot. Dóna de Barcelona és impressionant, no? I la història de Barcelona és increïble, no? Vull dir, ho estem veient cada dia.
1: Sí. Bueno, al final és la història de tot el país, no? Perquè quan pensem en aquesta època, tenim infinitat de barris amb moltes poblacions costeres que estan fets dels indians, és a dir, les cases indianes venen d'això.
0: Jo em vaig quedar molt sorprès llegint el llibre Passeig de Gràcia de ara no recordo l'autor, de Passeig de Gràcia que vam llegir ara el mes d'abril i que va tenir tant d'èxit, que per exemple en allà surt que la gent tenien, la gent aquesta amb diners i que tenien una torre d'estiueig, la tenien a l'Hospitalet de Llobregat.
1: Què dius, s'està?
0: Que dius, home, això, i ara, no?
1: Ara es pot anar caminant.
0: I a més amb la idea que tenim ara d'aquestes ciutats, no? D'aquestes ciutats absolutament industrials i tot plegat. Doncs no, en aquells moments doncs, eren llocs doncs, encara al costat del Delta de Llobregat, etcètera, i tal, doncs llocs així doncs, com amb una altra visió que és molt diferent, no, de la que tenim ara.
1: Roger Bastida,
0: el Passeig de Gràcia, això mateix, que també el vam tenir a la llibreria. Total, Sastre de Barcelona de Pere Anglàs el tindrem el divendres 10 de juliol a la tarda i ens el presentarà la Núria Prades, que sempre ens acompanya en moltes de les presentacions, escriptora que viu a Rubí i és col·laboradora nostra.
1: I
0: molt interessant.
1: L'altra que portes es diu La Consteladora?
0: La Consteladora. Jo no sé, de Sònia Guillén. És la segona novel·la d'aquesta autora, l'autora esterrassenca. És una autora que ha començat, jo penso que molt bé, a publicar, a més amb una editorial d'abast nacional, Contraluz, que és del grup Panaia. Vull dir que és important. Ha tret en català i en castellà. I aquest és un thriller, però un thriller... diguéssim que diferent, perquè tu no sé si has sentit parlar, segur que sí, de les constel·lacions familiars.
1: Sí. És una cosa que està molt de moda en psicologia.
0: Exacte, i jo tampoc no sabia ben bé n'he sentit parlar, de fet venc llibres que en parlen, perquè a vegades t'ho demana la gent, etc. I en tenim
1: de
0: fons.
1: I n'aprens,
0: no? I n'he après molt amb aquest llibre, perquè aquest llibre és un thriller en què hi ha unes sessions en què es fan constel·lacions familiars, un grup de persones que es troba, vull dir, jo ara sé com funciona després de llegir el llibre, un grup de persones que es troba i que, doncs,

0: assumeixen algun dels rols, no?, dels papers de la persona que vol constel·lar, doncs, un problema que l'afecta, alguna cosa que té, que pensa que d'alguna manera alguna motxilla que porta del passat, de la seva infantesa o de la seva vida, i que van allà, doncs, d'alguna manera per fer com una mena de teràpia, doncs, de grup, no sé, ara potser estic dient, evidentment jo no hi entenc, i perdoneu-me si estic dient alguna cosa que no és prou exacta, però bé, doncs, és una trobada, doncs, i així, doncs, es posa com sobre la taula, es posa el tema que afecta en aquella persona, i hi ha diferents els integrants d'aquesta reunió, d'aquesta assumeixen un dels papers que estan relacionats amb el problema d'aquella persona, no? Doncs tu faràs del meu pare, tu faràs de la meva filla, tu faràs... Això.
1: Sembla una cosa com molt complexa o com...
0: Molt complexa.
1: Com una mica així...
0: Sí. Aleshores, la novel·la, i aquí anem, sí, la novel·la comença amb això i tal, i penses, oi, en què m'he posat, no? Perquè és un... Home, ja m'interessa, i a més n'aprens i tal, no? Però dius, home, és un llibre... M'han dit que era un thriller, no? Sí, clar, de seguida es veu, doncs, que hi ha unes relacions així, que aquell grup de gent estan en allà, però tenen algun tipus de nex en comú, no saps ben bé com han anat a parar tots junts, i hi ha, doncs, algun tipus de misteri, realment, però que penses que realment anirà per una banda, i hi ha un moment, doncs, que no, que va cap a una altra banda.
1: Com
0: i
1: bon
0: que
1: thriller,
0: et fa
1: no?
0: el gir que t'esperes en un bon thriller i que t'atrapa ben bé fins al final.
1: I també tindrem
0: a la Sònia. Tindrem a la Sònia Guillén, la consteladora, i presentant la consteladora, i conversarà amb l'Isabel Mercader del Club de Lectura Criminal de Quirubí.
1: Que cada vegada té més seguidors i seguidores al Club de Lectura Criminal, eh?
0: Clar, la gent li agrada. I aquest s'escapa una mica en el sentit de que no és un llibre de novel·la negra, diguéssim, no és allò, l'esquema clàssic, és ben bé un thriller, no?, que ja sí que hi ha una desaparició, etcètera, etcètera, però que no és ben bé allò, una investigació policíaca, no? Però molt bé, eh? És que t'atrapa molt, i és un bon llibre per llegir l'estiu, i vaja, que t'ho passes bé, i aprens sobre un tema, doncs, que
1: està super de moda.
0: Que està super de moda, sí, sí.
1: Ens queden 2 minuts, jo deia abans, el racó del llibre aquests dies està rebent segur a molta gent que ve a fer allò, a buscar els seus llibres d'estiu.
0: Sí.
1: Quan tanqueu per vacances? A finals de juliol?
0: No, nosaltres de fet només tanquem 2 setmanes a l'agost. Tenim obert fins al dia 8, i després el 24 ja tornem. Tenim tancades aquestes 2 setmanes. Penseu que... Bé, ara... Home, l'estiu és moment en què és això, que hi ha gent que molta gent que busca, doncs, el seu llibre d'estiu, no? El seu llibre de lectura. I a primers d'agost també és interessant, perquè hi ha gent que ha fet vacances al juliol i llavors torna a l'agost, o que comença en aquells moments. I a partir del 24, la darrera setmana d'agost, penseu que el món editorial... Escoles, el llibre escolar per nosaltres ja és molt residual, però el que són les novetats de tardor ja comencen a sortir els últims dies d'agost.
1: Déu-n'hi-do.
0: Tota la màquina no para. La màquina no para. Sí, perquè a més a finals de setembre tenim la Setmana del Llibre Català, que és un altre moment important pel que fa al llibre en català. I sí, sí, és que jo penso que aquests dies estem fent ja, revisant i ens estan presentant a nosaltres les novetats de l'últim trimestre i de Nadal.
1: Déu-n'hi-do, el que deies, la màquina no para.
0: La màquina no para.
1: Doncs, Enric, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Que tinguis bon estiu, si descanses, encara que
0: siguin
1: uns dies.
0: Sí, uns dies segur.
1: I ens tornem a trobar al setembre. Que vagi molt bé.
0: Perfecte, moltes gràcies.
1: Amb això posem punt i final al Rubí al dia d'avui. Tornem demà a partir de les 8 amb la Pamela Martínez. Que passeu bona tarda de dijous.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. L'Audiència de Barcelona jutjarà el pròxim dijous un home acusat de violar una noia rubinenca de 13 anys a la platja de Gavà. L'acusat és un home nascut a Sant Boi del Llobregat, sense antecedents, i que en el moment dels fets tenia 28 anys. Segons l'escrit de la fiscal, al qual ha tingut accés Ràdio Rubí, els fets van tenir lloc l'1 d'agost de l'any 2020. Aquell dia l'home havia concertat amb la menor de 13 anys, recordem-ho, 13 anys, que quedarien a l'estació de tren de Rubí per anar cap a una platja de Gavà. L'acusat, sempre segons el Ministeri Fiscal, hauria estat petonejant la noia fent-li tocaments durant tot el trajecte, uns tocaments que haurien continuat quan van arribar a la platja, alertant a la resta de banyistes que van trucar a la patrulla de la policia local de Gavà, que va detenir aquest home. La Fiscalia demana a l'acusat 10 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a menor de 16 anys, així com una indemnització a la víctima de 10.000 euros. La causa, que ha estat investigada pel jutjat d'instrucció número 7 de Gavà, serà jutjada el pròxim dijous a la secció 8a de l'Audiència de Barcelona.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I els dies 9, 10 i 11 de juliol, l'Amfiteatre del Castell acull l'onzena edició de l'Infest, el festival de curtmetratges de terror, fantàstic i fric. S'ha consolidat com una de les cites culturals, sens dubte, de l'estiu. Aquest any l'anunci de l'esdeveniment s'ha inspirat en un famós anunci televisiu i l'han titulat Marina Mort, Ciudad de Mutaciones. Una de les coques organitzadores del festival rubinenc, Imanol Fernández, ha explicat a Ràdio Rubí que van començar el festival fa més d'una dècada per passar-s'ho bé, però que ara s'ha convertit en una cita ineludible per a molts rubinencs i rubinenques.
3: Nosaltres ho fèiem com fem tota la vida, per fer-ho, perquè ens agrada. I a partir d'aquí, doncs, la cosa va anar a més. I no sé, crec que va ser a partir de la tercera edició que vam dir, ostres, aquí hi ha mucha gente. Bueno, sigue. Va arribar l'any de la Covid, ho vam fer igualment, amb moltes mesures de seguretat, fou increïble. I després d'això, no sé, és que acaba com molt ple el festival. Estem supercontents, ve molta gent, continuem rebent un munt de curtmetratges de tot el món i no sé, estem molt contents.
2: Aquest any han rebut 350 curtmetratges, majoritàriament les propostes són espanyoles, però també n'hi ha de França, dels Estats Units i dels Països Baixos, i destaquen noms coneguts del cinema professional com ara Guillermo Fesser o Antonia San Juan. Per començar, dijous, que és 9 de juliol, a partir de les 10 de la nit hi haurà el Fora de Pla, una exhibició de curtmetratges i videoclips de creadors de la comarca. Vallesans, es podrà veure L'habitació d'Eva, de la garenca Daniela Rey, El rei d'Enoc, del també garenc José Luis Pineda, Un sueño compartido del rubinenc Paul Rebaque, un curtmetratge social amb segell rubinenc Nens d'Anna Martí, Algo para pasar los días de Mar Luguera de Rubí també, i el videoclip de Sebas Cortez de Terrassa Hasta que deje de latir. Les exhibicions continuaran divendres i dissabte i la nit s'acabarà amb un concert, en aquest cas de Hombre Lobo Internacional.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I en esports, la Unió Esportiva Rubí conforma una plantilla força compensada. Siscu La Gràcia.
4: Homes com Abel Cortina o Dani Liñares, així com Endiaje, han vingut a la Unió Esportiva Rubí per mirar de fer oblidar a Pau Albelda, un home important que ha deixat a la Unió Esportiva Rubí, Muñi o Sebas Mendoza, entre d'altres baixes que ha patit un conjunt al rubinenc que continuarà sent entrenat pel Blai Martí, que ha confeccionat amb la feina feta amb el José Solivelles una plantilla que si fa no fa s'ajusta i molt al que volia, més enllà que, evidentment, dins de les possibilitats econòmiques d'aquesta Unió Esportiva Rubí que lluitarà de nou en Lliga Elit per mirar d'estar a la part alta de la classificació. Per això també es manté un bloc important d'homes que ja porten molts anys al club, com ara l'Aitor Torres, Àlex Ruiz, Oriol Tenorio, fins i tot l'Adri Record o el Jordi Massip. En definitiva, que ara ja vacances per mirar de començar a pensar en el 10 d'agost, quan arrencarà la temporada per a una Unió Esportiva Rubí que tindrà el primer partit de Lliga el cap de setmana del 19-20 de setembre.
2: Res més per ara. Tornem, com sempre, amb més informació, en aquest cas ja al Butlletí de la Una.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7%.
4: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
5: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
6: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
2: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

0: És la una del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bona tarda. Segons ha informat l'Ajuntament de Rubí, el consistori aportarà un total de 6.000 euros al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar el poble de Veneçuela. Recordem que la setmana passada el país es va veure sacsejat per dos terratrèmols devastadors que fins al moment ha deixat 2.295 morts. Aquests 6.000 euros rubinencs que surten del Fons Municipal d'Emergències i Solidaritat Internacional formen part de la campanya d'emergència que ha impulsat el Fons Català de Cooperació. Aquest organisme està treballant amb les autoritats veneçolanes i també amb les ONGs que estan desplegades als llocs més afectats per aquests terratrèmols. D'aquesta manera es pot donar una resposta el més ràpida possible amb aliments, aigua potable o també assistència sanitària. Des de l'Ajuntament també han volgut subratllar que els rubinencs i rubinenques que vulguin ajudar també ho poden fer fent aportacions econòmiques a les ONGs que estan al país, a Veneçuela. Podeu trobar tota aquesta informació a la web de l'Ajuntament, on hi ha un espai on explica com es pot col·laborar i, a més, el consistori també fa una crida a col·laborar amb les campanyes de les entitats catalanes que també estan treballant allà en aquest país. Com dèiem, segons les autoritats veneçolanes, el nombre de persones mortes pels terratrèmols s'eleva fins als 2.295 i la xifra de ferits fins a les 11.267 persones.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I malgrat que ja s'ha acabat la Festa Major de Sant Pere, encara queden propostes dins del Festival Random, concretament musicals i també monòlegs. De fet, demà divendres, a partir de les 7, el Casino de la Plaça Catalunya acull el monòleg de la Clara Ingol, que porta a Rubí el seu espectacle Paloma de Parc, que és coneguda, per exemple, per aparèixer al programa El Cielo con Ella, de Radio Televisió Espanyola, o a la nova temporada del Consultorio de Berto. També, demà divendres, però a les 10 en aquest cas, un altre monòleg del Xavi Franquesa, que porta el seu espectacle Escòcia. En aquest cas, les entrades ja estan esgotades, per la Clara Ingol encara en podeu comprar. I dissabte, a les 10, també al casino, arriba Electrovacacis, un gran espectacle amb els grans hits dels últims 50 anys, des de temes d'ABBA, passant pel rock català i també amb música de DJs molt actuals com David Guetta, per exemple. Aquí també encara queden entrades. I per acabar, diumenge a partir de les 7, l'Orquestra Mondragón, també al casino.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: Doncs aquestes i d'altres informacions són les que us explicarem en una hora a l'informatiu migdia a partir de les 2, com sempre.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Patata bullida amb bajoca em va salvar. Era el 22 d'octubre de 2019. Passades les 9 de la nit, vaig arribar a l'Espluga de Francolí. I ja plovia molt. Vaig entregar uns equips i com que l'endemà a la tele havien previst fer un recull d'imatges de les pluges, vaig començar a gravar diversos clips. Primer en estàtic, des de l'interior del cotxe. Aquella tempesta tenia molta energia i les imatges realment valien la pena, així que vaig decidir fer un tomb pel poble per gravar alguna cosa més. L'artèria principal, al carrer Lluís Carulla, baixava realment com si fos un riu, de costat a costat. Vaig parar i vaig gravar, però també vaig voler fer algun vídeo conduint carrer amunt. Escolteu. Quan em vaig tenir prou, vaig anar tirant cap a casa. Plovia molt fort, cada vegada més intensament. Recordo aturar-me fins i tot a l'Avinguda Catalunya, que està al costat del riu, perquè em resultava realment difícil veure-hi i avançar. Però a poc vaig anar tirant. Vaig passar per la vora dels dos ponts i vaig aparcar finalment a casa, on ja m'esperava la meva mare. Va escalfar el sopar al fogó i vam començar a sopar amb la llum d'una espelma, perquè ja no hi havia llum. M'havia marxat al poble, tot i que això era realment una cosa prou habitual en temps de tempesta. Encara no a mig sopar, el periodista Javier Lozano, company de la tele i veí del poble, a qui poc abans havia vist perquè li havia entregat els equips, em va avisar i em va dir una cosa tipus així. Gerard, em diuen que el riu s'ha desbordat. Llavors em vaig carregar la càmera, també una torxa per poder fer llum, i vaig obrir la porta. Des d'aquell moment, des del carrer, ja sentia la remor de l'aigua. I mentre anàvem baixant, amb la meva mare, que també em va seguir, vaig començar a percebre una olor que ens acompanyaria els dies següents. Era una mescla de fang i de restes vegetals, amb alguna cosa més, arrossegades pel riu. I llavors vam començar a veure contenidors, vehicles que havien estat arrossegats per l'aigua, i també ens vam trobar els primers veïns, que recordo que em van dir que havien vist com l'aigua s'enduia riu avall un cotxe amb els llums encesos. I així és com començava una nit llarga i freda.
0: I el riu Su s'havia emportat tot l'edifici, tot, les parets, la teulada, tota la maquinària, tot el vi, tot, no ha quedat res.
4: No es pot descriure. Si no es veu, ho veus a la tele, però si tu no ho veus, no. No te fas una idea. Fas una idea. Us allò tan espantós, veiem tot igual, no sabíem què era, i tot era aigua, de pues mira, de quants metres d'allí a la casa. Espantós, espantós. I el més trist de tot, el més trist que no se m'olvida, són els animals que, si es clavin, no podia baixar, obrir-se la porta.
5: En un principi, l'estructura de l'edifici ha quedat també molt, molt destrossada, que és el que ens preocupa també. Vidres, finestres, tot el material de bicicletes, bafles, bueno, tot, ho hem perdut tot, amb la qual en un principi ens quedem totalment fora de joc per poder continuar treballant ara els propers mesos.
6: És un drama perquè és una petita empresa familiar i que tots els somnis i tots els esforços, tot el treball de tots nosaltres estan aquí.
3: 10 minuts de diferència, a molt estirar, des que vaig aparcar el cotxe davant de casa i el moment en què el francolí va sortir de mare. El riu no avisa. La pluja sí que ens podia estar donant pistes, però qui s'havia d'imaginar una catàstrofe d'aquelles magnituds? Aquest capítol l'he volgut començar des d'una perspectiva, des d'un punt de vista molt personal, perquè la imprudència i, sobretot, el fet de no percebre el risc em podria haver costat la vida. L'aiguat del francolí, el del 19, va prendre 6 vides, però no era el primer, ni de lluny. Ens vam anotar aquí al Quatre Gotes la referència del 1874 i avui l'explicarem. Segurament l'aiguat del 2019 tampoc serà l'últim que viurem, amb el record recent d'aquest episodi, però també dels aiguats d'Alcanar, els de Santa Tecla a Tarragona o la d'Anna a València, comencem un Quatre Gotes per parlar de l'altra cara de la moneda del nostre clima. Com es poden prevenir els riscos? Ens podem anticipar a les inundacions? I com s'han de gestionar aquestes emergències? Estem prou preparats? Són preguntes que tenim apuntades per avui, en un capítol que mirarà al passat, però també al futur.
7: Meu país,

0: Ens hem traslladat a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona per conversar amb Carme Llasat, que és catedràtica de Física de l'Atmosfera. Benvinguda al programa.
1: Bon dia, bona tarda, salutacions a tothom.
0: Escoltàvem a Raimon en el podcast cantar, no?, amb aquesta expressió que la sequera i les inundacions sempre han format part de casa nostra. Fins a quin punt aquests dos extrems formen part del nostre clima?
1: No hi ha dubte de que la sequera i les inundacions formen part del nostre clima, formen part del clima mediterrani, caracteritzat precisament per una variabilitat de la precipitació molt important. És a dir, un any nosaltres podem tenir a Barcelona 600 litres per metre quadrat, que està entorn de la mitjana, més o menys, i un altre any nosaltres podem tenir 400. Per tant, forma part d'aquesta cançó plenament certera, i això fa que sigui molt més difícil predir situacions tant a curt termini com a llarg termini de com evolucionarà la precipitació, com evolucionaran les sequeres.
0: En qualsevol cas, les conseqüències del canvi climàtic ens conviden a pensar que aquests fenòmens extrems, tant de sequera com d'inundacions, seran ara més habituals?
1: En aquest cas no hi ha dubte, pràcticament. El nivell de confiança que diem a que, per exemple, tindrem més períodes sense pluja, aquest el nivell de confiança. És a dir, situacions favorables a sequera augmenten en el futur. Tots els models apunten a aquesta informació. Per altra banda, a nivell de pluja, sí que ja estem detectant en aquest moment un augment del que serien les pluges intenses, les pluges convectives, les tempestes. És a dir, en principi, el que sembla ser que succeirà és que, donat que degut al canvi climàtic tenim més vapor d'aigua a l'atmosfera, també tenim més temperatura i, conseqüentment, també tenim més energia, quan tinguem aquests fenòmens de pluges d'estiu, per exemple, o d'aiguats, la quantitat de precipitació total serà superior a la que hauríem enregistrat en una situació, doncs, de principis del segle XX des del punt de vista climàtic.
0: Per exemple, quan ens trobem en un estiu amb temperatures extremes, amb aquests rècords de temperatures tan altes, això ens convida a pensar que hem d'anar en compte?
1: Ens convida a pensar, però hem d'anar en compte. És a dir, sí que és cert, per exemple, que els aiguats del 62 que vam tenir al Vallès i que van morir més de 800 persones en poques hores, van venir després d'un període de sequera. Els aiguats del 94, que van afectar, per exemple, no solament l'Espluga de Francolí, pràcticament tota Catalunya, van venir després d'un període de sequera que més va donar inundacions. Per tant, sí que apunta a que hi ha una certa combinació sobre la qual s'està investigant. En aquest moment, el que podríem dir és que un estiu molt calorós afavoreix que hi hagi molta energia a l'atmosfera. Imaginem nosaltres, doncs, que tenim una cassola plena d'aigua i que comencem a escalfar-lo i aquest comença a evaporar-se. Doncs, quan més estona estigui, doncs la quantitat de vapor que tindrem serà més gran i hi haurà més energia si aixequem el tap. Però atenció, no necessàriament això implica que aquella tardor, sobretot, tinguem aiguats. Pot ser que ja hagin tingut tempestes d'estiu i pot ser que no hi hagi els factors, tots els factors necessaris perquè hi hagi aiguats. Per tant, sí que és atenció, però no és suficient.
0: I podríem pensar que els avenços tecnològics, l'experiència, amb l'adaptació de tot l'entorn, cada vegada són menys vulnerables, no?, davant d'aquests aiguats. Però, clar, després la tesi d'alguna manera se'ns trenca amb els efectes sense anar més lluny de la Dana de València, que presenta una enorme mortalitat, amb tots els estralls que va causar. Per tant, què és el que falla aquí?
1: El que falla és que tenim les eines que han millorat moltíssim, tot el que és l'observació, ja sigui per satèl·lit, ja sigui per sensors, els models meteorològics, tot això ha millorat. Però quan nosaltres tenim una situació d'aiguats, el que hem de vetllar és per una bona cadena, el que es diu la cadena d'alerta primerenca, en anglès early warning. Això és el més important. I aquesta cadena vol dir que hem de tenir molt ben definits els protocols de com hi ha que actuar, qui té que avisar, com ho hem de respondre, qui són els responsables, i aquest protocol va des del moment en què el meteorològicament avisem de que pot haver un aiguat fins a l'avís a la població. Però, a més, hi ha un altre tema. Per tant, si no tenim aquest ben definit, doncs això falla, és el que va passar a València. I l'altre tema és que les persones, la societat, han de saber com actuar. I no han de confiar cegament, ja algú vindrà a salvar-me la vida. No, jo he de saber, com deien ara amb l'apagó, no? Qui té un kit d'emergència? Doncs nosaltres hem de saber rebre, comprendre els missatges d'alerta i saber actuar en conseqüència.
0: Arribarà un dia en què podrem predir exactament quan es produirà una inundació?
1: Crec que no. Crec que no, perquè hi ha una part caòtica a l'atmosfera, i llavors els nostres aiguats són molt localitzats. Moltes vegades, vull dir, en el cas aquest, el darrer que no s'hem pogut tenir a València, va ser una zona on es va quedar estancat i era molt difícil. Llavors, els models no poden arribar a tenir tanta precisió. Tenim aquesta estructura caòtica que el que sí que hem millorat molt és en aproximar-ho, no? Sí que ajuda molt avui en dia el que seria el radar meteorològic, que pot ajudar a fer el seguiment. Però llavors ja en molt poc temps. El cel que li diem a predicció a poc temps vista, que es diu no-casting. Llavors això sí que ajuda més a veure on actuar, i això pot salvar vides, no béns, però sí vides.
0: Perquè veient la intensitat d'un punt concret de la pluja, es podria arribar a estimar si es produirà una inundació? Per exemple, si plou a la capçalera del riu, a dalt de les muntanyes, estimar en quin punt, en quin moment, pot causar problemes a les poblacions que estan al peu del bosc?
1: Sí, òbviament, utilitzant models hidrològics i models hidràulics. El que passa que, en principi, Espanya no té contemplada legalment la que seria la predicció hidrològica de l'avinguda, la predicció del cabal. És a dir, té contemplat els nivells i la predicció de nivells de pluja, d'intensitat de pluja, però podem tenir models. De fet, nosaltres ara també estem desenvolupant un projecte de Next Generation que es diu Flood to Now, per veure concretament a la conca del Francolí com podríem, doncs, millorar la presa de decisions tenint en compte el cabal del riu, no solament la pluja.
0: Per intentar minimitzar al màxim tots aquests riscos de les inundacions, quines són les màximes que hauríem de posar damunt la taula perquè futurs aiguats no facin tan mal com els que ens han precedit?
1: La primera màxima de totes és millorar la percepció i conscienciació de la població i la seva capacitat de autoprotecció i de protecció d'aquells que puguin dependre, que siguin més vulnerables. La primera és aquesta, per tant, necessitem una formació. La segona és, molt bé, ja la gent sap què ha de fer, què no ha de fer, no ha d'anar al pàrquing a recollir un cotxe, no ha de sortir de casa, no ha d'anar a recollir els nens als col·legis. Però la segona és millorar el que seria l'alerta hidrometeorològica. No quedar-nos solament, en el nostre cas, amb la pluja, sinó poder tenir també el que seria la predicció d'impactes, la predicció, doncs, del cabal, la predicció de les zones que poden ser més afectades.
0: Carme Llasat, gràcies per rebre'ns avui a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona i per compartir aquesta lliçó amb tots nosaltres al 4 Gotes.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: 4 Gotes.
0: En la introducció esmentava dues localitats que han patit aiguats de forma recurrent, l'Espluga de Francolí i Alcanar. Què ha canviat des dels últims episodis? Doncs, per exemple, en el municipi de la Conca de Barberà no s'han reconstruït els grans elements patrimonials que es van dur al riu, s'ha optat per deixar més espai a la llera i intervenir-hi el mínim possible. De fet, el primer tram del Francolí entre l'Espluga i Montblanc està ara en estudi. L'ACA vol renaturalitzar-lo, restaurar-lo amb la intenció de reduir el risc d'inundacions en les zones urbanes. Alguna cosa està canviant perquè, com a mínim, Sí que hi ha aquest canvi d'enfoc o la voluntat de pensar els rius d'una altra manera, i és que a Alcanar també s'ha treballat en una direcció similar. En aquesta població del Montsià, l'Ajuntament ha coordinat el que han denominat taula tècnica dels aiguats, que pretén prevenir fenòmens extrems. Ha posat l'ull, per exemple, en com adaptar les infraestructures o el mateix territori. També en com ha de ser la resposta a l'emergència. De seguida atacarem aquesta última qüestió entrant a la sala de comandament des d'on es gestionen les emergències a Catalunya, però abans l'altre eix de la prevenció. Tenim una parada prèvia per conèixer el projecte europeu Local for Flood, que pretén prevenir les inundacions ràpides a la conca mediterrània. N'hem pogut parlar amb la Meritxell Abril.
2: Doncs des del Centre Tecnològic d'ETA coordinem el projecte Local for Flood, que és un projecte que està finançat pel programa europeu Interreg a Euromed, que va començar l'any 2024 i té previst finalitzar el juny de l'any que ve, el 26. I aquest projecte surt de la necessitat, no?, de fer front a un dels reptes que hi ha a la Mediterrània lligat al canvi climàtic, que és l'augment de les inundacions sobtades, no?, i com a millorar la gestió del risc associat amb aquestes inundacions. Proposem una gestió integrada i multiactor. I què vol dir això? Doncs una gestió integrada el que vol dir és que no només ens fixem en la cadena de resposta, en què fer, no?, quan hi ha l'emergència, que en aquest cas seria aquesta inundació, sinó treballar prèviament també i a posteriori amb accions que nosaltres anomenem de prevenció, d'adaptació i de mitigació. Com a accions de prevenció, doncs el que proposem són sistemes d'alerta primerenca, que són sistemes de predicció que ajuden a incorporar informació molt més localitzada, perquè un dels problemes d'aquest tipus d'inundacions és que succeeixen normalment són en zones molt localitzades, no?, i difícils de preveure. Llavors aquí el que es fa és integrar informació i fins i tot també sensors de nivell, per exemple, en rius en aquestes zones, per tal d'incorporar tota la informació possible i tenir un sistema d'alerta específic d'aquella zona. Tenim un total de 9 pilots, que vol dir que són 9 casos d'estudi on estem tastant aquesta aproximació.
0: En grans trets, aquest és un resum dels grans objectius del projecte del grup Beta de la Universitat de Vic, si bé també estudia solucions basades en la natura. Desfer zones urbanes molt denses no és viable i per això pensen en altres opcions.
2: Si és possible, aigües amunt, doncs fer basses de laminació. Al final és fer això, les ciutats més permeables, per tant que aquest impacte, no?, quan hi ha aquesta quantitat d'aigua tan gran que arriba, doncs pugui percolar i no faci el dany, no?, reduir el risc amb això.
0: Els investigadors de la UBIC també han fet enquestes de percepció del risc per avaluar el grau de coneixement i plantejar accions educatives. Quins resultats van obtenir d'aquestes preguntes a la ciutadania?
2: Aquesta enquesta es va fer a la tardor del 24 i es va fer a 400 persones que vivien o treballaven a la zona de risc, en aquest cas que estan inclosos en els municipis de Vic i Gurb, i els hi van preguntar per moltes coses, no? Entre elles, si sabien que vivien o que treballaven en una zona amb el risc d'inundació. Era curiós veure que aproximadament el 50% no ho sabia. També els hi van preguntar que si sabien què fer en cas de que succeís una inundació, i teníem respostes de tot, no? Ciutadans encastats que responien que el primer que havien de fer era marxar corrents, altres que deien que no, que s'havien de quedar quiets, altres que deien que s'havia de pujar en un pis elevat. Per tant, el que denotava això era com bastant desconeixement de quines eren les normes o quines eren les pautes, no?, que promou protecció civil en aquests casos, no? Llavors hi havia una sensació en general de falta d'informació, que no sabien realment què fer.
3: Estàs escoltant el 4 Gotes.
0: Ara ens trobem al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT. Des d'aquí podríem dir que és el cor de la gestió de les emergències al nostre país i podem parlar amb la subdirectora de Protecció Civil. Imma Soler, gràcies per obrir-nos les portes d'aquest espai tan estratègic.
1: A vosaltres, moltes gràcies per venir i per poder comentar aquests temes que segur que, bueno, ja veieu que són molt interessants.
0: Parlarem d'inundacions, d'aquest risc de sobrevingudes en un moment concret, en un espai de temps molt reduït, però per començar, Protecció Civil, quins instruments té per poder preveure aquestes inundacions?
4: Protecció Civil, quan encara tot aquest àmbit de les inundacions, com vosaltres coneixeu, nosaltres hi tenim un pla per treballar això, que és el Pla Inuncat, el Pla d'Inundacions a Catalunya. Aquest pla ens permet tenir aquesta preparació prèvia, vull dir que no és una feina que fem en el moment en què veiem que comença a ploure o que podem tenir un problema, sinó que ja molt abans ja són plans, que ja estan preparats i que ja veiem, ens han permet fer un estudi del territori, de com és la nostra forma, no? de territori, on està la gent, on estan els municipis, quins estan més habitats, quins menys, quina és la morfologia del territori, on hi ha muntanyes, on hi ha valls, i tot això ens ha permès fer aquest estudi per veure quan plou, quin impacte té sobre aquest territori i què pot passar. Què pot passar, com pot baixar l'aigua, com pot anar passant l'aigua pels rius, pels torrents, etc., i veure quin efecte tindrà sobre la nostra població. Perquè així nosaltres puguem considerar què és el que està passant, quina previsió de temps tenim, i amb això veiem quines serien els possibles impactes i de què hauríem d'avisar les persones. En el moment en què hi ha aquesta possible pluja, nosaltres, el Servei Meteorològic de Catalunya, també ens fa aquests avisos, que ens va dient ja 2-3 dies abans, quan ells ja veuen la probabilitat clara de que hi hagin aquestes pluges, doncs ja ens comencen a informar. I ja ens van dient, doncs aquesta possibilitat de pluja serà per aquesta zona, per aquesta altra, aquestes comarques seran les que tindran un nivell de probabilitat de que plogui més alt, aquestes comarques fins i tot poden tenir probabilitat de que hi hagi temps violent, que tinguin a lo millor pedra, que tinguin doncs, quantitats importants d'aigua, ratxes de vent, tota aquesta informació, més la que també ens donen les agències de Conca, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, del Xúquer, l'Agència Catalana de l'Aigua, evidentment, tota aquesta informació que ens poden anar dient de com tenen els sensors en els rius, a les zones per on va passant l'aigua, ens permet a nosaltres fer aquesta composició, aquesta informació i veure què tenim que dir als municipis, com s'han de preparar, si han de vigilar, per exemple, els municipis hagin de vigilar doncs, les zones properes als rius, les lleres, hagin de tancar potser algun espai, perquè es preveu que potser siguin zones soterrades i amb l'aigua puguin quedar-se enclotades d'aigua i no s'hi pugui passar, doncs que facin aquest avís, fins i tot algunes rambles, alguns passejos que hi ha propers a rius, també tancar-los, per si és el cas que es preveu que puguin anegar-se d'aigua. Doncs tota aquesta informació és la que anem treballant des d'aquí del CECAT, l'anem traslladant tant en els municipis com en les empreses, als organismes, perquè comptin, ho tinguin present, i ells alhora facin també la seva feina, no? Activin els seus plans o posin a terme algunes actuacions determinades i també, evidentment, juntament amb els companys de comunicació, i agraïm-vos sempre també molt la feina en els mitjans de comunicació que feu difusió d'aquesta informació que nosaltres donem, doncs també podem anar avisant a la gent, a la població en general, de que compti amb que hi ha aquesta situació que pot ser perillosa en alguns moments determinats si estàs a l'exterior i, per tant, també que puguin prendre mesures, doncs com, per exemple, vigilar amb la conducció, no estar a l'exterior si preveiem que plou molt. Aquelles mesures que nosaltres veiem des d'aquí que per la intensitat de l'episodi que esperem es poden donar.
0: En qualsevol cas, es treballa amb prediccions que s'ha de produir aquella pluja intensa en un moment, en un lloc concret. Per tant, estem parlant d'una probabilitat i mai es pot afinar del tot.
4: Això, els companys que ja entenen més en aquest aspecte són els que porten, evidentment, el Servei Meteorològic de Catalunya, que ells coneixen, no? Aquestes eines que tenen de previsió, no? de predicció, de poder predir amb aquestes imatges que ells tenen, ells fan una valoració, entenen com és la predicció aquesta que els donen els radars, les eines aquestes més de l'aire, no? I alhora també doncs, miren com és la morfologia del territori, fan aquesta composició i ells que són especialistes en aquest tema, doncs ho traslladen, ho tradueixen amb unes possibilitats a determinades zones, no? Ells fan aquesta composició i ens avisen i ens diuen, en aquesta zona d'aquí esperem aquest nivell de probabilitat i aquell nivell d'intensitat. I amb això fan aquesta conjunció i ens indiquen quin és el nivell de perill que pot tenir la zona.
0: Davant d'esdeveniments sobtats, com poden ser els aiguats de la Dana de València de la passada tardor, Protecció Civil ha anat modulant aquestes activacions als protocols? És a dir, els fets tan excepcionals han acabat marcant un abans i un després a l'hora de relacionar-nos amb aquestes emergències?
4: Bàsicament, el que nosaltres sempre fem és, quan hi ha un episodi d'aquest tipus important, és analitzar què ha passat i quina informació teníem. Llavors, tot això ens fa aprendre sempre. El protocol, el procediment que utilitzem de l'INUNCAT és bàsicament el mateix. Ara bé, el que sí que veiem que si normalment ja nosaltres som bastant vigilants i bastant garantistes pel que fa a possibles afectacions a les persones, doncs aquest cas que ha passat desgraciadament amb la Dana de València el que ens ha fet veure és que possibilitats d'aquestes així catastròfiques es donen. Vull dir que és una realitat, eh? Potser el canvi climàtic, potser la situació que tenim ara en aquests moments, doncs fan que els efectes del clima més extrems es donguin més. I és el que hem vist, eh? Per aquest motiu, nosaltres, quan veiem que la probabilitat és elevada de que puguin haver-hi danys per les persones o pel medi, doncs nosaltres el que fem sempre és avisar perquè es prenguin aquestes mesures, eh? I si veiem que pot ser una situació que pot ser greu com era la que teníem en el moment mateix que es va donar la Dana a València, que aquí també teníem una situació meteorològica particular, si voleu ara us ho explico una mica, però la situació que vam tenir també era particular i per això ens va fer veure que era necessari extremar les mesures. Per què era particular aquella situació? Era una situació en la que la informació que teníem dels serveis meteorològics era que estàvem davant d'una Dana, una situació de Dana que en el Mediterrani es dona freqüentment, però que alhora també hi havia una mobilitat meteorològica sota del nivell de la Dana que també influenciava en que aquest component tingués una, com un tant per cent de ser una mica erràtic més elevat de que pot ser una predicció normal, eh? I que alhora també es podia preveure que les precipitacions també podien ser molt intenses localment.
0: Entenc, però, que el punt d'equilibri o trobar aquest punt d'equilibri pot ser complicat entre pecar per molta prudència, per voler-ho aturar tot, o realment fer el contrari, no? I que després el fet ens acabi sobrepassant.
4: Tens tota la raó. Vull dir, tot, aquí hi ha una graduació. I per aquest motiu, nosaltres el que fem és que quan activem el pla ens acompanyem de persones expertes, que ja són els intervinents a dintre del pla, doncs perquè ens vagin donant aquesta informació. Tenim moltes coses que ens van donant informació. Els serveis d'emergència, per exemple, ens van informant de quines afectacions ells estan atenent. El 112 ens va dient quines trucades estan tenint. Els ajuntaments ens van dient també quines afectacions hi ha en el seu territori. Tota aquesta informació és la que anem sumant i anem veient aviam què va passant per poder modular aquesta resposta. Si cal que la resposta sigui més forta, que avisem a la gent de molta cura, o fins i tot demanar a la gent que no surtin o que estiguin a l'interior d'habitatges i que no estiguin a l'exterior, doncs també demanar-ho, eh? O si veiem que la situació pot ser una situació que no té aquest nivell d'afectació, doncs que no calgui demanar aquestes mesures.
0: Protecció Civil ara treballa amb escenaris de major risc d'inundació d'acord amb el canvi climàtic?
4: Sí, el canvi climàtic és un dels aspectes que ens està fent treballar amb modificacions en les nostres previsions per possibilitats d'afectacions més importants cap a la població. Sí, sí. Tant a nivell de calor, com a nivell de pluges, com a nivell de fred. Vull dir, tots aquests fenòmens que veiem més extrems de la meteorologia, el que estem veient és que es donen, que s'estan donant més que no pas no es donaven abans i, per tant, hem de tenir-los en compte.
0: De la mateixa manera que es fan simulacres, per exemple, en el cas del risc d'incendis o del risc químic al voltant d'una determinada indústria, per què no es plantegen simulacres al voltant d'aquest risc de patir inundacions?
4: També és un aspecte que nosaltres volem plantejar, eh? També és un aspecte, i plantegem nosaltres, eh? També. Nosaltres, quan plantegem simulacres, fem simulacres sobre plans de protecció civil de la Generalitat, que són plans d'aquests amplis, que poden tenir una afectació molt gran, eh? I també aquests són els que mirem de treballar, eh? Treballem, per exemple, amb temes de fuites químiques, que són d'afectació molt àmplia per la població, com bé tu dius, d'incendis forestals, que també són amplis per la població, també el d'inundacions i altres riscos d'aquest tipus. També ens interessa fer aquests simulacres, eh? I els fem. Moltes vegades són simulacres que fem a nivell de despatx. Quan és a nivell de despatx és que no demanem doncs, que la gent en el carrer ho executi, però ja internament la coordinació i la gestió ja la treballem i també és una de les coses que tenim en cartera de poder arribar a fer algun simulacre d'aquest tipus ampli ja per aquests riscos que potser és una mica més difícils de posar-los en un escenari. No? És un dels que pot ser una mica més dificultós, però fer-ho i gestionar-ho com hem fet doncs, amb aquests que et comento, amb el de risc químic, amb el d'incendis forestals, etc.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies per haver-nos rebut, per haver-nos obert les portes del CECAT i per participar al 4 Gotes.
4: A vosaltres, moltíssimes gràcies.
0: Hem dit que parlaríem de futur, però també de passat. Quan vam fer la revisió històrica de les sequeres amb en Mariano Barrientos en el darrer capítol, el número 4, vam deixar pendent una segona part de la conversa. Resseguint els arxius, ell també ha localitzat un llarg llistat d'episodis fatídics com el de 1874, aquesta cita que us comentàvem, l'aiguat de Santa Tecla. Justament on manteníem la conversa, a la Font Major de l'Espluga de Francolí, hi ha una placa que en recorda aquell episodi. En Barrientos li demanem per aquesta inundació, però també per altres d'especialment greus.
5: El que fa a la memòria personal, podem tenir sempre un o dos aiguats de gravetat moderada. I el problema és quan ens anem ja a episodis de baixa freqüència, dels que generacionalment es desconnecta, es perd la memòria, hi ha una desconnexió i queden a l'oblit. Episodis, per exemple, ja que estem aquí a l'Espluga de Francolí, és inevitable parlar de l'aiguat de Santa Tecla. Va ser un flash flood, una inundació sobtada, amb molt poques hores de pluja de matinada del 22-23 de setembre de 1874, i és una de les més dramàtiques pel nivell de destrucció que provoca, sobretot als afluents del Segre i a la part a les conques de Tarragona. Deixa 575 víctimes mortals documentades en pràcticament un episodi que dura unes 3-4 hores. Aquest tipus d'episodis val la pena conèixer-los molt bé, perquè si han de tornar a succeir, evidentment ja no estarem en un territori de 200.000 o de 600.000 habitants. Som 8 milions d'habitants, amb unes activitats i una vulnerabilitat al territori creixent i multifactorial. Moltíssims processos quedarien afectats i activitats del dia a dia.
0: I coneixent tots els antecedents històrics, què és el que més l'inquieta de cara al futur?
5: Per exemple, a mi el que em preocupa més seria un episodi ni tan sols semblant, molt més fort que l'últim que hi ha hagut d'octubre de 2024 a València, que és el dels primers de novembre de 1617, l'any del diluvi. Va quedar tota Catalunya amb danys catastròfics, més de 500 elements estructurals van desaparèixer, van quedar derruïts, les víctimes mortals no es poden ni comptar, el barri de Cap Pont sencer de Lleida va acabar desapareixent, l'aigua el va afectar per complet, a Tortosa també va haver desbordaments des de València ciutat fins a Perpinyà i per l'interior va arribar fins a Saragossa. Clar, aquest episodi va durar una setmana i mitja i va deixar el territori per un país amb uns 200.000 habitants. La quantitat de danys que hi va haver estructurals va ser impressionant. Què ens passaria si repeteix el mateix fenomen? Ja no dic una més greu, el mateix, amb un país amb 8 milions d'habitants i tota la mobilitat, transports públics, infraestructures sensibles que tenim.
6: Quatre gotes.
0: Les inclemències meteorològiques són una part inseparable de casa nostra. Hem estat exposats al clima amb ferides que ens marquen i que modulen el nostre caràcter. Diria que els aiguats, les sequeres o altres fenòmens tenen molt a veure amb el que diria pessimisme perseverant que impere o ha imperat en moltes cases d'arrel pagesa. El sector primari sempre ha estat pendent del cel i veurem si d'alguna cosa més. Aquí al Quatre Gotes ja ens han dit que al camp encara hi ha força marge de millora pel que fa a la gestió dels regadius i de l'aigua. Amb l'amenaça latent de la pervivència de l'activitat agrícola, pujarem els tractors, entrarem als camps i també als centres d'investigació. Al pròxim capítol del Quatre Gotes, el futur del camp català i, per tant, també de la nostra alimentació.
3: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio. Amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.

0: En Pol, de 8 anys, està fent els deures de matemàtiques. Hi ha un problema que se li ha travessat. No hi ha manera. No l'entén i no sap ni per on començar. En Marc, el pare, li ha explicat unes 5 vegades el mateix. Ell ho troba molt senzill i comença a perdre els nervis fins que deixa anar. Què és el que no entens? Sempre estem igual, és que no t'esforces gens. El nen abaixa la mirada, no respon i s'allunya.
1: Ni mama ni mom.
0: Tots hem dit alguna vegada coses que després ens pesen. Avui a Ni Mama Ni Momo no parlarem de judicis, ni de problemes, ni de culpes, sinó que posarem solucions. Cindy, què ens passa a vegades que nosaltres volem ajudar a les nostres criatures, però al final el que fem és bloquejar-los?
2: Bueno, el que ens passa a tots, no? Les presses, el voler que el nostre fill doncs, no quedi malament a la classe per fer els deures, que els porti bé, però moltes vegades fem totalment el contrari del que pretenem. I això s'entén molt bé entenent com funciona el nostre cervell una vegada més. És important entendre que el nostre cervell identifica si estem en una situació confiable o si estem davant d'una persona confiable en 7 segons. No? Quan tu coneixes una persona nova i apareix per la porta, el nostre cervell triga 7 segons en saber si aquesta persona o interpretar si aquesta persona és confiable. Què passa si és confiable? Que aquí el cervell s'obre a aprendre. Vol dir que aquesta persona pot ser competent també. Llavors estem tranquils perquè no ens hem de defensar ni hem de fugir. Estic tranquil·la, segura i puc començar a aprendre. Si en canvi la situació o la persona no és confiable, per tant no és segura, el meu cervell es bloqueja, apareix tota aquesta, s'altera tota aquesta part del límbic, del cervell límbic, que és el que interacciona davant d'una amenaça i, per tant, aquí no podria aprendre perquè la meva part prefrontal, que és la que analitza la part del llenguatge, està desconnectada. I només el meu cos estarà amb aquests nervis, no?, de saber si em vaig aixecar i fugir, si m'haig de bloquejar, si m'haig de defensar. Això és inconscient. Llavors, què podem fer nosaltres com a adults? Primer de tot, i com sempre diem, analitzar com estàs en el moment en què, en el cas de l'exemple que has posat, quan vull acompanyar els meus fills a fer els deures. En quin estat estic? Perquè si estic en un estat d'atacar, no? De dir és que sempre fas el mateix, o és que mira l'hora que és, sembla mentida que no ho sàpigues, no aconseguirem connectar. I es crearà una situació doncs, molt tensa, on el fruit serà baralla segur i els dos acabareu malament o plorant o mira, et deixo aquí, me'n vaig a fer el sopar perquè hi diem frases després que fan molt mal, que és perquè amb tu és impossible, és que no vols aprendre, és que ets un desastre, és que no sé per què et costa tant.
0: Hauries de tornar a fer 5 o...
2: Exacte, no? Sembla mentida amb l'edat que tens, no? I això a les escoles també passa. Vés-te'n a I3, vés-te'n amb els petits, sí, quan castiguem. Sembla mentida, però encara es fa.
0: Sí, sí. Per tant, entenc que això funciona, aquests 100 segons, tant quan coneixem una persona nova com quan s'acosta una persona.
2: Sí, no, la situació, identificant quina situació estic, doncs allà al cervell el primer que fa és un escàner de saber si estic segur o no. La importància de crear espais segurs. I que no vol dir, perdona, no crear reptes o aprenentatges en el meu fill, eh? No vol dir me quedo en la zona de confort, no aprendo nada perquè así estoy seguro. No. Vol dir en què encara que estàs davant d'un repte, hi ha una persona confiable que et respecta davant de qualsevol escenari, llavors aquí puc assumir aquest repte, perquè hi ha una mirada amable al meu costat. Els nens han de tenir un estrès sostingut. Mm-hmm.
0: Posaves un exemple abans de començar la gravació, que a vegades que tots ho hem fet i jo he dit, ostres, doncs jo ho he fet.
2: I jo també.
0: Totalment inconscient, no? Estàs en una botiga i allò que diuen, hem d'aplicar les assignatures en el teu dia a dia perquè així no farem deures. Vinga, va, anem a comprar dues ampolles d'aigua, si cada una val 1,50 €. Quant em costarà? Mentre estàs a la cua, fent la cua en el súper, on sigui, no? Que vagi fent aquest càlcul mental i tu ho fas, per què ho fas? Per engrescar-lo, per retar-lo, no? Perquè tingui un repte i perquè aprengui.
2: Total.
0: El nen es bloqueja.
2: Clar.
0: O 1,50 €, 1,50 €, no, posem-ho més fàcil. Comprem una ampolla que val 1 € i l'altra val 1 €. Són dues ampolles. Quan hem de pagar? I el nen no respon. I tu, però home, 1 € i 1 €, 1 més 1... com és que no ho sap?
2: Com és que no ho saps, no? Si ho saps, no? Si jo sé que ho saps, com és que no? I de sobte a la tenda hi ha molta gent, tothom ens mira, llavors tu aquí comences a jutjar-te, a pensar, m'estan jutjant com a pare, a l'escola que porto els meus fills, sembla mentida, llavors...
0: Se't desmunta tot.
2: Se't desmunta i apareix aquest servei també, no?, de supervivència, i comences a pressionar. Què fa el teu fill? Es bloqueja. Allò que... Però tal qual, és el seu cervell que es bloqueja. Em sento observat, jutjat, haig de respondre ràpid, però no puc connectar amb la part de l'aprenentatge o de la resposta. Fatal.
0: Drama. Jo deia que a mi m'havia passat,
2: sí.
0: Jo ho vaig fer amb la meva filla, no sé quin, però era matemàtiques també, i al cap de molta estona em va dir resultat.
2: Clar.
0: I jo vaig dir, què m'estàs dient? Ah, allò que m'has demanat. Però en aquell moment no podia respondre, perquè estava sobreestressada, no?
2: Clar.
0: Llavors... molt bé, parlem massa, una vegada més.
2: Ja. Una vegada més, i sempre, que és meravellós, eh? Sí. Utilitzar la vida quotidiana per a això. Però jo el que motivaria més és a fer-ho en moments on no hi ha mirada externa, no hi ha judici, no hi ha
0: per
2: sensació.
0: Per part de dos, és a dir, no et sentiràs ni tu...
2: Clar, jutjant, ni... i llavors anar pel carrer, això ho feia molt el meu avi. Jo crec que els avis feien molt de les matrícules, de sumar matrícules,
0: sí.
2: No? Que sempre
0: sí.
2: Ho diem. Doncs si tu vas des de... realment voler acompanyar i fer una activitat lúdica amb el teu fill on a més aprèn matemàtiques, doncs fantàstic, i no jutjar el resultat, simplement la pregunta, i si veus que falla, doncs pensar com ho pots acompanyar d'una altra manera, no?
0: Ja està,
2: sí.
0: Molt bé. Anem a veure exactament què és el que li passa al cervell d'un infant quan se sent així observat, quan se sent jutjat.
2: Clar, aquí passen diverses coses. Primer, el que dèiem del bloqueig, no? Quan jo estic en una situació on no tinc algú que m'acompanya i sento judici o amenaça, hi ha el bloqueig. Però passa alguna cosa molt més greu, que és l'autoimatge, l'autoestima, que tant ens preocupa dels nostres fills. Si jo estic constantment rebent etiquetes, no?, de ets un desastre, això ja ho hauries de saber, sembla mentida, aquesta mirada de l'adult, aquesta veu de l'adult es convertirà en la nostra veu quan siguem adults nosaltres. Llavors, és molt important no etiquetar a l'infant, sinó la situació, observar-la i veure quina necessitat hi ha en el nen, no? O què està passant aquí, com se sent. Llavors, és molt important acompanyar des d'una mirada de trobar la resposta real i saber que tot aprenentatge és un procés.
0: Uh-huh.
2: Que si no tenim la resposta ara, vol dir que és una gran oportunitat acompanyar a diferents maneres d'entendre-ho.
0: I com canviem aquesta mirada? Perquè això pesa molt, ja ho sabem.
2: Clar.
0: És la mirada que hem rebut nosaltres, no? I a vegades que ens surt de forma natural i instintiva. Com ho fem? Com treballem aquest canvi de mirada?
2: Amb l'autorevisió, com sempre, no? Identificar quina és la veu que tens tu. Què et passa, què penses sobre tu quan ho vols fer tot perfecte, si és el cas, d'on ve aquesta veu? O sigui, sempre dic que per acompanyar hem d'estar ben revisades, perquè al final la nostra veu de quan érem petites aprenem a ser pares sent fills.
0: Uh-huh.
2: I això és important, revisar què ens hem portat a la nostra motxileta i són les eines que utilitzem en els nostres fills. Uh-huh. Llavors, sempre, consciència, autorrevisió, veure què realment se mou dintre de mi, perquè el que més et molesta del teu fill té més a veure amb tu que amb ell.
0: Totalment.
2: Llavors, aquest judici, què et desperta tu? Què passa, no? T'estàs qüestionant com a mare, estàs comparant el teu fill amb altres nens i penses que hauria de ser, no? A l'entendre, calma molt. No? Conèixer com evoluciona el cervell d'un infant i què és un infant, calma moltíssim. Llavors, primer de tot, això, veure què se't desperta tu, intentar no ser perfecte, que això també crea molta culpa i molta vergonya amb les mares, sobretot. No? Parlàvem en una societat on sembla que hem de poder cobrir-ho tot, la feina, ser una bona dona, una bona mare, una bona mare, estar guapíssim... Bueno, clar, llavors, les expectatives que tenim, també revisar-les. Realment, què és l'important a la meva vida? Aquesta frase tan bonica que diu que lo más importante en tu vida sea realmente lo más importante. A què li dones? Dediques temps? Dones valor?
0: Uh-huh. I si ja hem fet mal amb aquesta mirada?
2: Fem mal sempre. Vull dir, no farem mal, ens han fet mal i això serà sempre així perquè som humanes. I això no és sentenciador. Si hem fet mal i ens adonem que hem respost o que hem etiquetat o que hem dit coses que no volíem dir, reparem. De vegades la reparació té molt més aprenentatge que l'error en si. Llavors, demanar perdó no et treu autoritat, t'humanitza. I humanitza les relacions. Que el teu fill aprengui a demanar disculpes perquè el seu referent ho ha fet, té un valor incalculable. I també reparar mostra la vulnerabilitat humana, el no tengo que ser perfecto. No hi ha res que a mi em faci més, que em preocupi més a sessions quan els fills em diuen és que no soy tan perfecto como mis padres. Aquí l'expectativa és brutal. Yeah. Llavors, reparar i demanar perdó humanitza i crea un vincle. Et veig i em preocupa el que he causat sobre tu. Llavors, perdon, això no era el que jo volia fer, no? M'he descontrolat, verbalitzar coses que ens passen dintre perquè donem un llenguatge emocional també als nostres fills i els ensenyem que passen coses dintre nostre i que a vegades fem coses que no volem fer i reflexionar molt sobre i la propera vegada com ho podríem fer. Allò que deies al principi, de no quedar-nos en la culpa, això amb l'educació ho fem molt. Ens quedem amb l'error, amb el que ha passat, amb allò que està malament, però no busquem l'alternativa de com si ho podem fer, no? Doncs parlar amb els nostres fills quan estem ben integradetes, no? Ben calmades, poder dir, i això, la propera vegada, com ho podríem fer? No? Què necessites? Què necessito jo? Aquí sí hem de parlar més. Però parlar no des del dogma, no? El des de t'ensenyaré jo, sinó la curiositat. La curiositat és una eina brutal en les relacions.
0: I això a qualsevol edat d'infants?
2: Quan som més petits, nosaltres haurem de donar les solucions, no? Quan un nen té 3, 4 anys, potser tu li preguntes, 2 anys, no? Li preguntes i com ho podríem fer d'una altra manera.
0: I es quedarà
2: o
0: igual.
2: O potser, clar, es quedarà igual, o potser et diu alguna cosa, no? Jo me'n recordo quan parlo amb una família que és hora de rentar-se les dents, i jo sempre dic, no? Menys ordres i més preguntes. Què hem de fer per tenir les dents netes, no? Mm-hmm. I me'n recordo que la nena deia, menjar més xutxes.
0: Molt
2: no?
0: bé. Fantàstic.
2: Clar, llavors, aquí l'humor també ha d'entrar amb sí. la criança. Llavors pots riure i dir, ostres, això seria molt xulo, no? Imagina't que si mengessin xutxes... Però llavors aquí posem nosaltres aquesta part, no, del cervell que encara no està desenvolupada i li diem, saps el que realment fa que les gens estiguin netes? Que ens rentem cada nit. Si vols, jo t'acompanyo. Llavors, donar veu, fer d'aquesta, a més de corregulació, d'aquest cervell pensant que pot arribar doncs on encara ells no arriben. Quan som més grans, però això ho hem de fer des de ben petits, eh? Perquè els hi estem entrenant a que arribarà l'edat en què ells començaran a aportar. Uh-huh. I que les seves, i no ridiculitzar les seves aportacions. Jo puc riure'm amb tu i dir, quina bona idea has tingut, sí, però original. Això desgraciadament encara no és així, no? Llavors, mira, si vols jo et dic com sí. I d'aquí ja entres en un micro.

0: apostòlica, no? Que és per mi culpa. Bueno, si algú ens fa sentir malament del que hem fet, si l'agafem, ho mirem i serveix com a trampolí, com a responsabilitat, és culpa sana. És a dir, vale, reviso, no és coherent amb els meus valors, jo no vull ser aquest tipus de persona, de mare, és igual del que sigui, i a partir d'això, d'aquest sentiment, ho decideixo fer-ho d'una altra manera. Revisar. La culpa neuròtica el que ens fa ens quedem allà atrapades. No? Et feia, abans quan parlàvem, l'exemple de quan el nostre fill fa alguna cosa que ens desregula completament, no? Que ens fa perdre els papers, doncs el podem sacsejar o li donem una fuetada o li cridem coses que no hem de fer però que a vegades fem. Llavors ens sentim tan malament que llavors reparem anar-nos a l'altre extrem, a la permissivitat, o a, pues, hoy comeremos chuches cuando no podemos, hoy...
1: Perquè et sents tan malament que vols compensar.
0: Exacte. I no es compensa amb coses externes.
1: L'estàs atabalant. Bueno, és a dir, no estàs sent coherent.
0: No hi ha cap relació. Realment, quan fem una cosa, la reparació ha de tenir un sentit. No hi ha cap relació en donar-te xutxes, deixar-te veure la tele no sé quantes hores perquè t'he cridat. La reparació ve des de la persona i des de el connecto amb tu, em sap greu, no? Llavors, veure què passa quan hi ha un error, com reacciono, què penso sobre l'error. És que al final tot té molt poc a veure amb els nens i té molt a veure amb els adults.
1: Totalment.
0: Com identifiquem l'error, què vol dir per nosaltres equivocar-nos, com en parlo jo quan jo m'equivoco. Doncs quan arribin aquestes sensacions de culpa, de malestar, parar un moment i revisar.
1: És evident que caurà.
0: Clar, i si és perillós no li deixis fer. I caurà, i no saps si caurà. Tu pots informar. Escolta, si puges per aquí, podries caure i potser et podries fer mal. Però si jo crec que és molt perillós, és la teva... quan parlàvem dels límits, no? La seguretat física era un. Total. Llavors, tu no saps si caure o no caure. No ho saps. Potser no cau, no? Llavors és, aquí podries caure. Ves amb compte. O camina lent, no? Indicacions dels que si volem. I si cau, el que no hem de fer és apel·lar a l'ego.
1: Si t'ho havia dit.
0: Claro.
1: Ho veus que t'ho havia dit?
0: I a més és que hi ha com una petita satisfacció. Ha passat el que jo sabia que iba a passar, saps? Una persona de 40 anys dient-li a un nen de 2 anys, ves que jo sabia més que tu? Clar, això tiene todo menos educar ni acompanyar. Ja, sí. Llavors, si hi ha algú perillós, no li deixem fer. Si hi ha algú que pot tenir una conseqüència i és un aprenentatge de vida... Pues quan ho passi, li diem primer de tot, com estàs? T'has fet mal? No? Sí. I després dir, vale, vols tornar-ho a provar? O vols fer-ho d'una altra manera? O sigui, al final, donar-li la seguretat, donar confiança, no és dir-li crec en tu. Donar confiança és permetre-li que faci coses per ell sol. I més val un genoll rascat que una autoestima lesionada.
1: Correcte. No, al final és això, és aquest diàleg i aquest donar-los l'oportunitat dintre del que els hi pertoca, a
0: clar,
1: nivell de responsabilitat.
0: Tu com a adult saps.
1: Clar.
0: Si és perillós, no. Si tu pots sostenir-ho i la conseqüència de que això no acabi de sortir del tot bé és que al final aprendràs un procés i i això es diu sempre, quants descobriments científics han sido la vez 1539.
1: Sí, clar.
0: I sempre hi ha hagut error, o potser un gran descobriment ve d'un gran error. La meva expectativa era una altra, però mira, durant el procés he descobert això. O sigui, els errors són grans aprenentatges. El problema és la mirada de l'adult cap a l'error. Què pensem sobre l'error? Per què no els podem sostenir?
1: O intentar, això, preveure... L'altre també, mira, veia un cas fa molt de temps d'una mare que li havia dit diverses vegades a la seva filla, treu la bossa de natació. Avui has tingut natació, treu la bossa. Doncs ja no va dir-ho més, i a la setmana següent la bossa se'n va anar tal qual a natació. Clar, quan aquella nena va obrir la bossa, va veure el panorama, l'ecosistema que hi havia allà dins de la bossa,
0: clar,
1: que ella mateixa va fer el raonament. Ningú va haver de venir i dir-li, és que com que no has tret la bossa, no has estès, no has posat a rentar, etcètera, etcètera, ara això no ho pots fer servir, o t'has de posar el banyador moll, que és de tot menys agradable.
0: Clar.
1: Llavors, segurament, aquell dia, quan va tornar, el primer que va fer va ser posar la rentadora.
0: Va haver un gran aprenentatge.
1: Exacte.
0: Jo això, mira, em fa recordar molt amb una pauta que tenim a casa, que és que jo només poso rentadora de la roba que està dintre del cistell de la roba bruta. El meu fill té 14 anys i juga a futbol.
1: Sort.
0: La combinació perfecta, no? Que allà hi ha un ambientillo que no flipes. I jo li dic sempre, si tu vols anar a entrenar amb la samarreta neta, ha d'estar dintre del cistell. Pues jo me'n recordo, mira, això que

0: d'elles és que és molt semblant. Me'n recordo que una vegada el meu germà va haver de portar-lo a entreno i el meu germà em va trucar i em va dir «Vaya pesta!» Claro, no fa, que li farà vergonya. I li vaig dir «És que això és crear autoresponsabilitat. Saber que les coses...» Bueno, pues passen unes coses, això és una conseqüència natural. Sí. Llavors, evidentment, jo no aniré humillant-lo ni vull que passi vergonya, però ell ha d'aprendre que no ha nacido para ser servido, no?
1: Correcte.
0: Llavors, les meves coses tindran conseqüències,
1: totes
0: els teus
1: les accions
0: actes,
1: tenen conseqüències.
0: Clar, i quan més naturals siguin, pues molt millor. I aquí, quan ella em va dir, hòsties, he passat vergonya, jo, em sap greu.
1: Clar.
0: Jo no vull que tu passis vergonya, jo vull que la vida vagis aprenent a què has de fer per sentir-te cada vegada millor. Llavors, no riurem, no? Perquè això ho fem molt, ridiculitzem molt.
1: Sí.
0: Pues ja t'ho havia dit jo, no? I no? No, em sap molt de greu, o sigui, no és agradable passar vergonya. Què has après de tot això? Pues mira, ell no, és que no em va dir res, no em va dir «he après, mami». No, clar que no, i jo no vull que m'ho digui, jo vull que ho aprengui. Sí. No és... alimentar el nostre ego.
1: Total.
0: És acompanyar-los, i el meu fill no em va dir res, de fet em va fer com una cara com «que pesada». Vale, pues,
1: ja està.
0: Ja està.
1: Em dono per assabentada que ho has entès.
0: Perfecte, i si necessites res més, estic aquí.
1: I ja està.
0: I si hem de revisar la pauta, que això ho hem de fer moltes vegades, no cal només una vegada dir-ho. A vegades necessiten que els hi recordem, que els acompanyem, necessites que fem alguna cosa perquè tu puguis en recordar-te.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, és amb ells, no és contra ells. A vegades convertim les coses en una lluita, i com que els seus errors són petites victòries nostres. I ens hem d'allunyar una miqueta d'això. Amb compassió cap a nosaltres també, eh? Simplement revisió i reflexionar per què està passant tot això.
1: Moment de reflexió, moment d'exercici.
0: Vinga.
1: Cindy, què ens planteja?
0: Bueno, a més d'aquest que ha sortit espontani, sí, no?, d'identificar com has viscut l'error a la teva vida, porto una altra.
1: Vinga.
0: Que és pensar una situació en la que tu hagis jutjat o criticat, doncs, el teu fill, pot servir també la teva parella o algú, és igual, no?, i canviar... Bueno, primer respira, no?, i torna-hi mentalment a aquella situació. Pots veure't a tu fent allò que estaves fent, que després no et sents orgullosa. I substitueix el que has fet per dues preguntes, que és què t'està passant, no?, què està passant en tu perquè hagis fet això, per què ho fa i què et passa. Per què ho fa i què et passa, no? Observa si canvia alguna cosa quan et fas aquesta pregunta, si pots veure alguna altra cosa, i pregunta't la propera vegada que passi això, com ho faries ara, no? Quan reflexionem sobre algú, creem noves redes neuronals. Marquem el camí de com ho volem fer d'una altra manera. Les coses passen almenys dues vegades per la nostra ment, quan les pensem i quan les fem. Quan reflexionem sobre les coses que no volem tornar a fer i ens quedem aquí, no hi ha alternativa. Quan pensem com ho faria diferent, ja creem aquesta nova carretera, aquesta porta per la que podem entrar la propera vegada. Llavors, l'exercici seria una miqueta aquest.
1: Bo aquest, eh?
0: És xulo, eh?
1: Aquest és bo, eh?
0: Sí.
1: Vinga, autopistes.
0: Autopistes,
1: autopistes
0: queremos. Però bueno, si ha de ser una carretera de pueblecillo, pues primer una carretera de sorra i després ja construirem.
1: Molt
0: poc a poc, amb vulnerabilitat, amb compassió i amb ganes de seguir aprenent.
1: Perfecte. Doncs avui sabem que no som perfectes, que no ho serem mai.
0: No.
1: Spoiler, no ho serem mai.
0: No, i que bé, i que bé.
1: No, ningú és perfecte. Però volem canviar-ho i només sent conscients ho aconseguirem.
0: Clar, i Sílvia, recorda...
1: Què passa?
0: Que ho estem fent el millor que sabem i això és moltíssim.
1: Doncs ja està. No tinc res més a afegir. Que ens veiem en el proper capítol de Ni mama ni momo.
0: Que vagi molt bé.
1: Aprenent.
0: Sí. Que bé.
2: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
3: Són les 2 de la tarda.
2: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dijous, és 2 de juliol i repassem com cada dia els titulars principals amb el David García Entrena. Fa pocs dies el Parlament de Catalunya va aprovar la nova llei catalana per erradicar l'amiant abans de l'any 2032. Avui n'ha parlat a Ràdio Rubí el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano, qui ha dit que el consistori actualitzarà el cens d'edificis municipals que tenen amiant per poder-lo retirar.
2: L'Ajuntament, de fet, compta amb un registre elaborat fa uns anys i des d'aleshores s'han dut a terme diverses actuacions, per exemple, a l'escola Pau Casals, al Centre d'Educació Especial de Can Oriol o a dependències de la policia local. Ara el consistori rebrà una subvenció de la Diputació de Barcelona per actualitzar aquest cens.
1: I fa just una estona, el Parlament de Catalunya ha aprovat els primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb el vot a favor dels diputats del PSC, Esquerra Republicana i Comuns. La resta de grups hi han votat en contra.
2: Són també els primers comptes que aprova la cambra des de 2023. Els comptes de la Generalitat pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i incorporen les 25 esmenes pactades entre el PSC, Esquerra i Comuns en comissió parlamentària. El pressupost augmenta en més de 9.000 milions respecte als comptes de 2023. I pel que fa als departaments, Salut és el que s'endú més recursos, seguit d'Educació i Drets Socials.
1: I l'Ajuntament de Rubí aporta un total de 6.000 euros al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar el poble de Veneçuela. Recordem que la setmana passada el país es va veure sacsejat per dos terratrèmols que, fins a dia d'avui, han provocat 2.295 morts.
2: Els diners rubinencs surten del Fons Municipal d'Emergències i Solidaritat Internacional i formen part de la campanya d'emergència que impulsa el Fons Català de Cooperació. Aquest organisme està treballant amb les autoritats veneçolanes i també amb les ONG que estan desplegades als llocs més afectats pels terratrèmols.
1: I de cara a demà parlem d'una proposta per fer aquí a la ciutat. L'actriu, còmica i dramaturga Clara Íngol presenta el seu segon espectacle en solitari, Paloma de Parque, al casino.
2: L'espectacle forma part del festival Erra Random i combina monòleg, humor absurd i música. La idea de l'actriu és fer reflexionar al públic sobre problemes actuals com l'autoexigència o els cànons de bellesa. Encara queden entrades. Es poden comprar a la plataforma teatralasalarubi.cubin.cat. L'espectacle comença a les 7 de la tarda al casino.
1: I sobre el temps, sembla que la calor està afluixant una mica abans de dilluns, que es veu que arriba una altra onada de calor. Avui la màxima es queda en els 30 graus. El Lluïsmi Pérez, des de la xarxa, resumeix la previsió d'avui. Bon dia, Lluïsmi.
3: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols, per tant, moltes hores de calor, i de fet avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
1: L'Ajuntament de Rubí actualitzarà el cens d'edificis municipals en presència d'amiant per completar-ne la retirada. Ho ha explicat avui el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano, després de l'aprovació, com dèiem, d'aquesta nova llei catalana que pretén erradicar aquest tipus de material abans de l'any 2032. El consistori, de fet, ja té un registre elaborat fa uns quants anys, però segons Medrano, durant aquest temps s'han eliminat elements en fibrociment de diversos equipaments municipals. Ara l'Ajuntament preveu rebre una subvenció de la Diputació que permetrà revisar aquest cens que dèiem i detectar possibles elements que encara quedin pendents. Escoltem com ho ha explicat avui el regidor Andrés Medrano.
4: Es tracta de conjuntar dues necessitats per tenir aquesta sinergia, de manera que tot aquest sostre industrial que té coberta d'amiant, la seva retirada es faci viable a través de l'altra inversió, que seria la instal·lació de fotovoltaica. La instal·lació de fotovoltaica, que té un cost d'origen, és una instal·lació que dona rendiment econòmic. Llavors, amb aquest rendiment econòmic es pugui fer una viabilitat de la retirada d'amiant. Si no anem a fórmules imaginatives, no ho farem mai, serà impossible.
1: El regidor també ha explicat que les darreres estimacions situen en unes 652 les cobertures en fibrociment que encara hi ha a Rubí, la majoria ubicades a polígons industrials. Precisament, aquest ha estat un dels temes tractats aquesta setmana en una reunió amb l'Agència de Residus de Catalunya. Segons Medrano, el Consell Comarcal del Vallès Occidental treballa en el projecte Amiant per Plaques, que planteja aprofitar la instal·lació de plaques fotovoltaiques per facilitar el finançament de la retirada d'aquestes cobertes d'amiant de les naus industrials. Tornem a escoltar Andrés Medrano.
4: L'objectiu és anar a zero en presència de fibrociment a edificis municipals. Com deia, la presència és molt baixa, no és el mateix preocupant, però derivat d'aquesta actualització del cens, sí que el que farem és una priorització de nou d'aquesta eliminació.
1: La nova llei per erradicar l'amiant va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya el passat 17 de juny i fixa l'objectiu d'eliminar aquest material abans del 2032, en línia amb el que són les directives europees. La Pamela Martínez ens explica els detalls.
0: La norma obliga les administracions a identificar i retirar l'amiant dels edificis públics, mentre que particulars i empreses també hauran de fer-se càrrec dels immobles de la seva propietat. A més, crea un cens català dels materials que contenen amiant i estableix que tots els municipis disposin del seu propi registre. La llei també incorpora un règim sancionador per als incompliments, preveu línies de subvencions per facilitar la retirada del fibrociment i crea el Fons per a l'Erradicació de l'Amiant de Catalunya. El TES reconeix, a més, les víctimes afectades per l'exposició a aquest material i preveu que el desplegament de les diferents mesures es concreti a través d'un reglament.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Parlant del Parlament de Catalunya, ha donat llum verda avui els primers pressupostos del govern socialista de Salvador Illa amb el vot a favor dels diputats del PSC, d'Esquerra Republicana de Catalunya i també dels Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Són també els primers comptes que aprova el Parlament des de l'any 2023. Aquests comptes pugen a 49.162 milions d'euros i incorporen les 25 esmenes que han pactat el PSC, Esquerra i els Comuns. Això significa un 22,8% més que l'any 2023. A mode de resum, 3 de cada 4 euros d'aquest pressupost es destinaran a polítiques socials, la majoria, salut, educació i també drets socials. Com dèiem, aquests pressupostos tiren endavant gràcies als vots a favor dels republicans i dels comuns després d'una llarga negociació. Aquest matí, en el debat abans de fer aquesta votació final, la presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, deia que exigiran al PSC que compleixi amb els acords que, en el cas de la seva formació, s'han centrat molt en l'àmbit de l'habitatge. Escoltem a Jéssica Albiach.
6: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics. I quan parlo de serveis públics, estic parlant de tots, evidentment, però me vull centrar en dos. Educació, necessitem un debat de país per veure com solucionem el problema que tenim en educació, i també de salut, amb el drama de les llistes d'espera. I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords i també ens trobaran amb la mà estesa disposades a negociar sempre que siga per millorar la vida de la gent.
1: Per la seva banda, des d'Esquerra Republicana, la seva portaveu al Parlament, Esther Capella, també ha avisat avui el president de la Generalitat que amb aquesta aprovació dels pressupostos d'avui inicia una nova etapa del govern i, per tant, augmenta la responsabilitat dels consellers i de les conselleres.
7: Avui també comença una nova etapa pel govern. El govern disposarà de recursos, acabo, president, el govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
1: Els partits de l'oposició, com la CUP, Vox, PP o Aliança Catalana, també han estat molt crítics amb aquests pressupostos. A tall d'exemple, escoltarem el diputat de la formació de Junts, Antoni Castellà, que assegurava, ha carregat vaja contra aquests pressupostos i assegurava aquest matí que aquests comptes evidencien una gestió precària per part del govern d'Illa.
8: Aquest és un govern, per tant, que primer ocupa el poder. Per això sí que van haver presses. Ocupar el poder. I després intenta construir una majoria. quan el que cal en un país és exactament el contrari. Primer construeixes un projecte de país amb una majoria estable i després governes. Però malauradament constatem que després de 2 anys no hi ha projecte de país. Sí que els hi reconec que hi ha projecte de partit, però no projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària. I un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
1: I anem a recordar una mica què significa aquest pressupost per la nostra ciutat, perquè Rubí rebrà 3 milions d'euros. Una gran part anirà a la construcció de l'Escola del Bosc, que des de fa més d'una dècada, recordem, ha de fer les classes en barracons. El govern té previst destinar més de 720.000 euros aquest any, 1,2 milions al 2027 i una quantitat molt similar de cara al 2028. Un altre projecte àmpliament reivindicat per la ciutat, l'ampliació del Capantón de Borja, també rebrà diners, poc més d'un milió aquest 2026 i 1,7 milions més al 2027. I 900.000 euros també aniran a parar a la instal·lació de més de 1.300 plaques solars a la coberta dels ferrocarrils. A banda d'aquests tres grans projectes, l'executiu també té previst invertir en la instal·lació de fotovoltaica a les teulades de l'Institut Duc de Montblanc, el Cap Sant Genís o el Parc de Bombers també, i també es destinaran 15.000 euros a la millora dels jutjats. Igualment es destinaran més de 10.000 euros aquest any i prop de 100.000 el 2027 en una planta d'assecatge tèrmic pel tractament de fangs a la depuradora. Aquests són una miqueta el resum d'aquests números que vindran, o aquests diners que vindran a la nostra ciutat un cop aquest matí s'ha aprovat aquest pressupost de l'any 2026. I en pocs dies, farà pràcticament un mes, que el Ministeri de Sanitat aprovava el Reial Decret que digitalitza la retirada dels medicaments a les farmàcies. Segons la normativa, el personal farmacèutic ja no haurà de retallar el típic cartró de l'embalatge dels fàrmacs finançats pel Sistema Nacional de Salut, una escena molt quotidiana a les farmàcies que hem vist durant molts anys. La farmàcia Riera de Rubí ja fa un parell d'anys que combina l'entrega d'aquest cupó amb l'activació del codi QR únic que es troba a cada caixa de medicació. La digitalització total d'aquest sistema permetrà una millora de l'atenció als pacients i una gestió més moderna, més eficient i més precisa. Així ens ho explicava avui en Javier Gutiérrez, que és farmacèutic d'aquesta farmàcia de la Riera de Rubí.
9: Passarem de viure a l'edat mitjana, no?, a viure ja al segle XXI, perquè queda molt... és com molt autèntic el de seguir retallant cupons, però és obsolet, ja es té que canviar. I més això, amb les noves tecnologies, amb això que ja porta temps que està implantat, del QR, ja no seria necessari. O sigui, o es pot fer en el cas de que doni error i tal, que en comptes de tenir que entregar, doncs, 2.000 cupons al mes que tinguis que entregar els 10 que t'han donat error o algo que no has pogut fer-ho amb el sistema digital, però clar, és una gran passa per nosaltres.
1: La substitució del cupó per un identificador o codi QR únic permet que en el moment en què es dispensa una caixa de medicació, aquesta queda inactiva i no es pugui tornar a dispensar. Aquest sistema de verificació digital dels medicaments permetrà reforçar la prevenció davant de possibles falsificacions i millorar, per tant, la traçabilitat dels fàrmacs. Tornem a escoltar Javier Gutiérrez.
9: Hi ha més traçabilitat perquè es pot veure quin lot exactament has dispensat, perquè cada QR té molta informació. Et diu la data de caducitat, amb la qual també doncs, no dona errors de poder dispensar algú que estigui caducat, sinó ja t'avisa el propi programa, això està caducat, no es pot dispensar. També doncs, més informació del número de lots, si has de fer traçabilitat, de dir, ostres, hi ha un lot que està malament, a veure si tinc algun, és més fàcil per trobar. O sigui, et dona molta informació aquest QR. Però de cara al pacient, com encara tenim que fer tota la feina de retallar el cupó i de guardar els cupons, i, clar, no s'observa una millora.
1: El Reial Decret aprovat el passat 9 de juny pel Ministeri de Sanitat sobre la digitalització de la dispensa de medicaments a les farmàcies preveu que la retirada del cupó precinte es faci de manera gradual. Primer, s'haurà de garantir l'operativa als sistemes d'informació de les comunitats autònomes.
5: La informació de la ciutat... a Ràdio Rubí.
1: I segons ha informat l'Ajuntament de Rubí, el consistori aportarà un total de 6.000 euros al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar el poble de Veneçuela. Recordem que la setmana passada el país es va veure sacsejat per 2 terratrèmols i també s'han produït moltes rèpliques durant aquests dies. Tot plegat ha provocat fins a dia d'avui aquests 2.295 morts i 11.267 persones ferides. Té més detalls d'aquesta aportació de l'Ajuntament la Paula Iglesias.
10: Aquests 6.000 euros rubinencs, que surten del Fons Municipal d'Emergències i Solidaritat Internacional, formen part de la campanya d'emergència que ha impulsat aquests dies el Fons Català de Cooperació. L'organisme està treballant amb les autoritats veneçolanes i també amb les ONGs que estan desplegades als llocs més afectats pels terratrèmols. D'aquesta manera es pot donar una resposta el més ràpida possible amb aliments, aigua potable o assistència sanitària. Des de l'Ajuntament també han volgut subratllar que els rubinencs i rubinenques que vulguin ajudar ho poden fer fent aportacions econòmiques a les ONGs que estan al país. Podeu trobar al web de l'Ajuntament un espai on explica com col·laborar. El consistori fa una crida, a més, a col·laborar a les campanyes de les entitats catalanes desplegades al territori. La informació es pot trobar al web de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Segons les autoritats veneçolanes, el nombre de persones mortes pels terratrèmols del 24 de juny s'eleva aquest dimecres a 2.295. La xifra de ferits se situa ara a les 11.267 persones. S'han atès 17.026 persones fins ara a l'hospital, de les quals 4.565 continuen ingressades. El ministre d'Exteriors d'Espanya, José Manuel Álvarez, ha elevat a 26 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Venezuela i a 150 els desapareguts. A més, hi ha 11 espanyols localitzats sota les runes.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Obrim ara el bloc dedicat als successos. Comencem parlant dels Mossos d'Esquadra perquè han detingut a Rubí un home per causar aldarulls a la línia policial durant una protesta antifeixista a Barcelona el passat 13 de juny, segons han confirmat fonts policials a l'Agència Catalana de Notícies. Els fets van tenir lloc quan la policia catalana va impedir que un grup d'entitats d'esquerra arribessin a la concentració que el grup neonazi Núcleo Nacional estava fent davant de la delegació del govern espanyol. Els antiavalots de la policia catalana van evitar, de fet, l'apropament dels antifeixistes als altres concentrats amb càrregues i cops de porra. Segons informava el mateix dia 13 de juny l'Agència Catalana de Notícies, els Mossos haurien colpejat també diversos periodistes que anaven identificats com a premsa durant la mateixa acció. El mateix mitjà xifren l'assistència dels militars antifeixistes en unes 800 persones, mentre que a la concentració neonazi, que es va poder fer sense cap mena d'interrupció, hi haurien participat un centenar de membres i simpatitzants de Núcleo Nacional. Un representant dels manifestants antifeixistes explicava aquell dia també a l'Agència Catalana de Notícies la necessitat de combatre l'extrema dreta als carrers.
11: Doncs les organitzacions polítiques del moviment popular i els moviments socials de Barcelona i de Catalunya hem considerat que calia donar una resposta contundent a una convocatòria obertament racista, feixista i neonazi. I és per això que avui hem fet aquesta convocatòria. I en farem tantes altres com faci falta davant aquestes expressions de l'odi més cruent i dels atacs a qualsevol part de la nostra classe, de la classe treballadora.
1: Més de dues setmanes després d'aquells fets, els Mossos han detingut aquest rubinenc que dèiem que formava part de la concentració antifeixista. L'home està acusat de lesions, atemptat contra agents de l'autoritat i desordres públics. El detingut ha quedat en llibertat a l'espera que el citi al jutjat. I d'altra banda, l'Audiència de Barcelona jutjarà el pròxim dijous, en una setmana, un home acusat de violar una nena rubinenca de 13 anys a la platja de Gavà. L'acusat és un home nascut a Sant Boi del Llobregat, sense antecedents, i que en el moment dels fets tenia 28 anys. Segons l'escrit de la fiscal, al qual ha tingut accés Ràdio Rubí, els fets van tenir lloc l'1 d'agost de l'any 2020. Aquell dia, l'home havia concertat amb la menor de 13 anys que quedarien a l'estació de tren de Rubí per anar cap a la platja de Gavà. L'acusat, segons sempre el Ministeri Fiscal, hauria estat besant la noia i fent-li tocaments durant tot aquest trajecte, uns tocaments que haurien continuat quan van arribar a la platja, cosa que va alertar els banyistes, que a la vegada van alertar una patrulla de la policia local de Gavà que va detenir aquest home. La fiscalia demana a l'acusat 10 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a menor de 16 anys, així com una indemnització a la víctima de 10.000 euros. La causa, que ha estat investigada pel jutjat d'instrucció número 7 de Gavà, serà jutjada el pròxim dijous a la secció 8a de l'Audiència de Barcelona. Es dona la circumstància que l'Audiència jutjarà la pròxima setmana també un segon cas d'abús sexual a menors relacionat també amb la nostra ciutat. Ens ho explica en aquest cas el David García.
2: L'Audiència Provincial jutjarà divendres vinent una causa investigada pel jutjat d'instrucció número 5 de Rubí. L'acusat és un home major d'edat i sense antecedents previs, que convivia al mateix domicili amb una dona i les dues filles d'aquesta. Durant uns mesos, entre 2019 i 2020, va mantenir una relació amb una de les joves, menor de 16 anys. Segons el fiscal, l'home es va aprofitar de la convivència amb la noia per fer-li petons i tocaments no desitjats, uns actes que haurien progressat fins a dues penetracions vaginals. Tots els presumptes abusos haurien tingut lloc dins del domicili compartit. En aquest cas, el Ministeri Fiscal demana una pena de 15 anys de presó per abús sexual continuat a menor de 16 anys, així com 15.000 euros d'indemnització pels danys morals causats. El judici tindrà lloc divendres vinent a la secció 20a de l'Audiència.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I parlem ara d'una proposta a la nostra ciutat, en concret demà, que és divendres, a partir de les 7 de la tarda, l'actriu còmica i dramaturga Clara Ingol presenta el seu segon espectacle en solitari, Paloma de Parque, i ho fa aquí a Rubí, al Casino, concretament. L'espectacle combina el monòleg, la interpretació, l'humor absurd i la música per intentar fer reflexionar al públic sobre problemes molt actuals, per exemple, l'autoexigència o els cànons de bellesa. Clara Ingol es va fer especialment coneguda per les seves aparicions als programes televisius El Consultorio de Berto a Movistar i recentment El Cielo con ella a Menar Álvarez a Televisió Espanyola. Abans havia aparegut a sèries televisives també i algunes pel·lícules. A més, Ingol és dramaturga també. El 2021 va escriure la seva primera obra teatral, La darrera opció, que va ser finalista al torneig de dramaturgia de les Illes Balears, ella és mallorquina. Més tard va escriure Fail, una peça encarregada pel Teatre Principal per acostar les arts escèniques als centres escolars. Paloma de Parque és un show, el que podreu veure demà si hi aneu, que parteix d'experiències i anècdotes pròpies per parlar d'una realitat compartida de tota una generació. Ingol vol reflexionar sobre temes com l'autosabotatge, la necessitat d'encaixar en aquesta societat o la dictadura de la imatge. Ho ha explicat aquest matí al programa Rubí al dia.
12: Et dic que sí, que és bastant alliberador i que penso que també per com ho xer, perquè en cap moment estic allà intentant fer com a, no estic intentant fer aquí cap donant una lliçó de res, bàsicament. No, simplement m'enric de coses que o m'han passat a mi o han passat al meu voltant. No, no és alliçonador, no és un espectacle que sigui un rotllo alliçonador. Crec que també ho faig com a fer molt de personatges, faig molt de burro, poques vegades igual se veu una dona fent tantes burro, fent personatges tan lletjos, no? És com un bufó tot el temps aquest personatge, vull dir, acaba convertint-me en colom directament, no?
1: Si no us voleu perdre aquest espectacle, encara queden entrades, les podeu comprar a teatralasalarubi.comin.cat, costen entre 5 i 10 euros en funció de la zona que trieu del casino. Recordem que Paloma de Parque comença demà a partir de les 7 de la tarda al casino i dins del festival Random. Per cert, encara queden propostes demà i de cara al cap de setmana dins d'aquest festival. També demà divendres a partir de les 10 el també monologuista Xavi Franquesa ofereix el seu espectacle que porta per títol Escòcia. En aquest cas les entrades estan esgotades i de cara a dissabte a les 10 també al casino arriba Electrovacacis, un gran espectacle amb els grans hits dels últims 50 anys des de temes d'Ava, passant per rock català, Coldplay i també DJs com Avicii o David Guetta. En aquest cas també queden entrades, per si us interessa, demà a les 10 al casino. I per posar ja el punt i final al Festival Random d'aquest 2026, diumenge a partir de les 7 de la tarda podeu anar a gaudir de l'actuació de l'orquestra Mondragón, que enguany celebra una fita històrica als seus 50 anys sobre els escenaris. Per aquest concert també queden entrades a teatralasalarubi.covin.cat.
5: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubi.cat.
1: Anem cap a la informació comarcal. Comencem a Sabadell avui perquè ha incorporat a la xarxa d'abastament d'aigua una nova planta potabilitzadora que cobreix el consum de 6.800 famílies. El sistema recull aigua dels pous i mines del riu Ripoll, del Parc Catalunya i també de la mina Marivinyals per recuperar fins a 1.000 milions de litres anuals, un fet que permet avançar-se a possibles complicacions derivades d'una possible futura sequera i generar, per tant, una certa autonomia respecte a l'abastament de la xarxa Ter-Llobregat, volíem dir, d'on prové l'aigua consumida a la ciutat. N'ha parlat la Marta Farrés, que és l'alcaldessa de Sabadell.
13: El que fem a Sabadell és incrementar l'aprofitament dels recursos propis, reduïm la dependència de la xarxa de Ter Llobregat, que sabeu que és la nostra proveïdora principal, i per tant, aquí també deixeu-m'ho dir, també és millor perquè sabeu que si no estem bastant subjectes al preu que ens fan pagar l'hectòmetre cúbic d'aigua des de Ter Llobregat, i per tant aquí també guanyem competitivitat en clau Sabadell, i per tant també és important, i també és un pas endavant, com us deia, és la part més important en la gestió d'un recurs crític com és l'aigua. Fins ara, les aigües dels pous i mines del Ripoll, del Parc de Catalunya o de la mina de Marivinyals es destinaven principalment a usos de rec i també al llac del parc. A partir d'aquí, aquesta aigua que ara avui ja veureu que ja s'ha posat en funcionament, es podrà posar a la xarxa de consum, és a dir, serà aigua que ja podrem consumir en boca i, per tant, evidentment, amb les màximes garanties sanitàries.
1: Deixem Sabadell, anem cap a Terrassa, perquè 12.000 persones conviuen amb l'esclerosi múltiple a Catalunya. Diumenge, que 5 de juliol, se celebra una nova edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple. Es farà al Club Natació Terrassa, però aquest any també hi ha una altra manera de col·laborar en la investigació d'aquesta malaltia neurològica crònica. Les farmàcies també es mullen contra l'esclerosi múltiple, és la campanya. 75 establiments de tota la província hi col·laboren, i entre ells la farmàcia Núria Pau, de Terrassa. Ens explica tot plegat la Lourdes Rion, del Canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
14: El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la Fundació Esclerosi Múltiple s'han unit en una campanya solidària. S'anomena Les farmàcies es mullen per combatre la calor, i és que les altes temperatures intensifiquen alguns dels símptomes que pateixen aquestes persones. Escoltem Clara Pariente, afectada.
15: Que símptomes com la fatiga o els que afecten més a temes cognitius o la concentració són potser els símptomes que afecten més.
14: Les farmàcies que participen en aquesta campanya tindran a la venda durant tot l'estiu uns ventalls solidaris. Tots els fons recaptats es destinaran a la recerca i l'impuls de serveis de neurorehabilitació per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. Escoltem Davínia Comas, farmacèutica i vocal del Col·legi de Farmacèutics.
16: I que tenim tot l'estiu, vull dir, encoratjar les farmàcies a que comprin aquests kits, incentivar també el client que ve, no?, aquí, a que conegui aquesta campanya.
14: Es tracta d'una acció que uneix salut, solidaritat i prevenció.
1: Seguim a Terrassa perquè s'han organitzat les primeres jornades d'Universitat Sènior de Parla Catalana, en aquest cas per part de l'Escola Superior d'Enginyeries de Terrassa. També ens ho expliquen des del Canal Terrassa, Ràdio Terrassa, en aquest cas el Ramon Vilajosana.
17: En una sala d'actes pràcticament plena s'ha donat el tret de sortida a un congrés pioner que busca fomentar els programes universitaris per a majors de 55 anys dins dels territoris de parla catalana. En l'acte inaugural, el regidor d'Universitats de l'Ajuntament de Terrassa, Joan Salvador, ha assenyalat la importància de no deixar mai d'aprendre.
18: Perquè aprendre no és una qüestió d'edat, és una actitud davant de la vida. Aprendre és continuar descobrint possibilitats i és mantenir viva la curiositat. És no renunciar mai a fer-se preguntes, a comprendre millor el món i a continuar creixent com a persones.
17: Les jornades neixen com un espai de trobada, reflexió i intercanvi adreçat a totes les persones i entitats implicades en l'aprenentatge al llarg de la vida. Durant tot aquest dijous i demà divendres s'hi celebraran unes 40 ponències repartides en diverses taules de treball, a més de 3 conferències específiques. La primera d'elles l'ha protagonitzat la doctora Maria Jesús Comelles i ha tractat sobre el passat, present i futur d'una generació irrepetible.

Pràcticament 2:15 de la tarda. Ja sabeu que cada dia a aquesta hora arriben les notícies de la xarxa. I a partir de les 4 torna el David García amb la informació local, també resumida a partir de les 8 a l'informatiu vespre. I ja sabeu, com sempre, podeu entrar a radiorubi.cat, també seguir-nos a les nostres xarxes socials per seguir informats de Rubi. Que passeu una molt bona tarda.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i se supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal, ho explica Òscar Riu de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes es filaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda de Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones és la xifra que s'ha acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: Més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura, avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralfi Chu com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Caleril i la processó Matafís es podrà veure a la plataforma a la xarxa més a les 8 i a partir de 10:45 a les televisions locals en una coproducció de la xarxa i Canal Blau.
0: Fem també un cop d'ull al temps, just avui que el Meteocat ha emès un avís per una nova onada de calor que ens arriba a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols. Per tant, moltes hores de calor i, de fet, avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Iván López, a la coordinació José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues pressupostàries, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost. per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jessica Albiach.
10: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
0: El politòleg i analista de dades Xavier Calafat creu que és molt important tenir aquests nous pressupostos per tal d'afrontar els reptes de la societat actual, sobretot en sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat en una entrevista a la xarxa.
12: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquestes serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar.
0: Avui l'aprovació dels pressupostos ha coincidit amb la publicació de les dades de l'atur que mostren com Catalunya marca un nou rècord d'ocupació el mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
14: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
13: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
15: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
13: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
1: Notícies en xarxa.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
4: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips ja entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 i la C31. La Generalitat recomana utilitzar l'AP7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
16: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
17: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passa, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpid. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
16: L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
0: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers.
4: Al Ripollès algunes empreses no obriran portes a causa de les restriccions.
0: Més enllà de les afectacions de mobilitat que causa el Tour, l'esdeveniment genera molt d'interès i no només entre els aficionats a l'esport o al ciclisme en particular.
4: Xavier Riera, professor d'organització d'esdeveniments esportius, creu que la sortida del Tour transcendeix més enllà del ciclisme pel pes que té en la història de l'esport mundial i creu que és un esdeveniment que la ciutat la ciutadania se sent seu.
18: És un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. I ho dic perquè és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa. És un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda que aquesta gent se senti pues, molt millor a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada. No és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners.
4: Riera afegeix que el Tour és un exemple més de l'aposta de Barcelona per associar la seva imatge als grans esdeveniments esportius i a la voluntat de situar-se com a referència en capacitat organitzativa.
0: Per cert, que coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista.
4: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
0: I repassem altres notícies destacades del dia. Començant per una xifra important, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants que impulsa el govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
4: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos, pel cas Leire.
4: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol. Hauria estat liderada per l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire Díaz.
0: I en clau internacional s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de tot just fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
4: De moment s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
0: Tornem a Catalunya, són gairebé 3:15. La Confederació de Federacions de Veïns demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant, temant que la nova llei aprovada ara fa 15 dies quedi en paper mullat perquè no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
20: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
19: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
0: No deixem la salut, ja que l'Institut Català d'Oncologia acaba d'inaugurar a Badalona una nova unitat per a assajos clínics que s'encarrega de tastar tractaments en fase de prova. És una unitat que ja existia anteriorment, però que ara s'ha habilitat amb un espai exclusiu per millorar el tracte amb els malalts. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
21: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals. Escoltem el cap del Servei d'Oncologia Clínica, Ricard Messia, i el cap de Servei d'Hematologia Clínica, Juan Manuel Sancho.
22: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general, i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic i d'estadiació per saber que realment són candidats.
23: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats, amb més controls dels que faríem habitualment.
21: Seguint amb la idea de crear espais més còmodes pels pacients, l'ICO també va inaugurar unes noves sales d'espera anomenades Domus, que compten amb seients més amples i acollidors, a més de prestatgeries amb llibres per fer més agradable l'espera.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius. Es tracta d'una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques als territoris afectats per la transició nuclear. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: Mosaics Agroforestals Vius és un projecte singular impulsat per l'associació LAUB que es desplegarà durant els pròxims 3 anys a les Terres de l'Ebre, al sud de Lleida, el Priorat i el Baix Camp. L'objectiu és incrementar la resiliència dels sistemes agroforestals davant la crisi climàtica, reduir el risc d'incendi i impulsar una nova bioeconomia vinculada al territori. Pere Josep Jiménez és director tècnic de l'associació.
25: Incorpora temes de creació de llocs de treball, de conservació de la biodiversitat, de recuperació de zones aforestades, prevenció de riscos com són el tema d'incendis, de suport actiu a la ramaderia i a l'agricultura extensiva. Per tant, és un projecte transversal, és un projecte d'abast global.
24: El projecte combina l'anàlisi i la motorització dels espais naturals amb actuacions de gestió forestal, recuperació de conreus tradicionals i suport a la ramaderia extensiva.
0: De l'Ebre al Maresme, l'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Per 5è estiu consecutiu s'activa un cos d'agents cívics nocturns coneguts popularment com a serenos. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: Un grup de 12 serenos s'estan formant aquesta setmana a Mataró per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Enguany allarguen una hora el seu horari i passejaran pels carrers fins les 2:20 de la matinada. La seva principal tasca complementa la de la policia local, que també preveu intensificar la presència en els punts més concorreguts durant les nits. Escoltem Núria Moreno, regidora de Mataró Segura.
3: El que s'atén una miqueta tots els temes de les molèsties, sobretot en el descans dels veïns.
2: L'equip de serenos que coordina la tasca amb fins a 12 serveis municipals treballarà fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per la Festa Major de les Santes, que treballaran diàriament.
0: I important presentació, la que ha fet aquest matí l'Ajuntament de Tarragona. Es tracta de l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar aquest espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible i amb un mirador. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
5: Segons ha explicat el conseller d'Urbanisme, Nacho García, el projecte té un doble objectiu: posar en valor un dels elements més destacats del sistema de fortificacions modernes de Tarragona i recuperar un espai degradat perquè esdevingui un nou punt de trobada per la ciutadania.
6: La creació d'un nou espai públic, d'una nova plaça pública, d'un nou espai urbanístic pel gaudi de la ciutadania.
5: La proposta inclou la creació d'un itinerari totalment accessible, una plaça polivalent, un mirador sobre la ciutat i el Mediterrani i zona d'estada. En l'àmbit patrimonial es restaurarà el baluard de Sant Climent i es convertirà l'espai

0: de talent català.
1: Pero desde que te conocí y me dejaste entrar en el jardín.
2: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit també es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell, com la Ludwig Van, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tartarralena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
2: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
3: Fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Caleril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
2: Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club.
0: I una exposició a la Casa Batlló de Barcelona relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
5: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
4: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
6: La parte digital es radical, porque el espíritu de Gaudí es radical. Casa Batlló es radical y que después inspira a Gomis, inspira a Miró.
4: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: Arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Barcelona viu avui el gran acte previ al Grand Depart del Tour.
7: Bon dia, Marta. Serà a partir de 6:45 que es farà la presentació dels 23 equips participants. En total, 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, que serà tot just situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 per la plataforma La Xarxa Més, amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com per exemple Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i també fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per les carreteres catalanes. Àlex Calatrava, deixem el ciclisme al Tour, parlem de futbol. Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol al migcampista del Castelló, signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní de 26 anys ha disputat 75 partits al Castelló a la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències.
8: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
7: L'Europa consultarà el soci sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, en cas contrari, plantejarà dues opcions: seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcís Sala, al camp del Sant Andreu, un cop acabi la instal·lació de la gespa. La consulta es farà durant la setmana vinent. Escoltem el vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell.
9: A títol personal, jo em sento enganyat. Per nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Can Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
7: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camus. Totes tres jugadores provenen del Club Natació Sabadell.

0: D'Andreu, Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora, Martina Tarrés, una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. I per acabar, Marta, un apunt de futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. Pacheco ve de guanyar la Copa Catalunya i la Lliga amb el conjunt blaugrana.
1: Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arriben ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
2: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Valentina,
1: porta l'ukelele.
2: Ràdio Rubí, notícies.
3: Bona tarda. L'Ajuntament actualitzarà el cens d'edificis municipals en presència d'amiant per completar-ne la retirada. Ho ha anunciat el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano, després de l'aprovació de la nova llei catalana per erradicar aquest material abans del 2032. El consistori, de fet, ja disposa d'un registre, però elaborat fa uns anys. I, segons Medrano, durant aquest temps s'han eliminat elements amb fibrociment en diversos equipaments municipals. Ara, l'Ajuntament preveu rebre una subvenció de la Diputació que permetrà revisar aquest cens i detectar possibles elements que encara quedin pendents. Sentim el regidor.
4: Es tracta de conjuntar dues necessitats per tenir aquesta sinergia. De manera que tot aquest sostre industrial que té coberta d'amiant, la seva retirada es faci viable a través de l'altra inversió, que seria la instal·lació de fotovoltaica. La instal·lació de fotovoltaica, que té un cost d'origen, és una instal·lació que dona rendiment econòmic. Llavors, amb aquest rendiment econòmic es pugui fer una viabilitat de la retirada d'amiant. Si no anem a fórmules imaginatives, no ho farem mai. Serà impossible.
3: Això pel que fa als equipaments municipals, propietat de l'Ajuntament, però les darreres estimacions situen en unes 652 les cobertes amb amiant que encara queden a Rubí, la majoria ubicada als polígons industrials. Precisament aquest ha estat un dels temes tractats aquesta setmana en una reunió amb l'Agència de Residus de Catalunya i representants del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: Demà divendres a les 7 de la tarda, l'actriu, còmica i dramaturga Clara Ingold presenta el seu segon espectacle en solitari al casino. Es diu Paloma de Parque. L'espectacle combina el monòleg, la interpretació, l'humor absurd i la música per fer reflexionar l'espectador sobre problemes molt actuals com l'autoexigència o els cànons de bellesa.
5: Et dic que sí, que és bastant alliberador i que pens que també per com ho xer, perquè en cap moment estic allà intentant fer... no estic intentant fer aquí cap... donant una lliçó de res, bàsicament. No, simplement m'enric de coses que o m'han passat a mi o han passat al meu voltant. No és alliçonador, no és un espectacle que sigui un rotllo alliçonador. Crec que també ho faig com a... Fem molt de personatges, faig molt de burro. Poques vegades igual se veu una dona fent tantes burro, fent personatges tan lletjos, no? És com un bufó tot el temps aquest personatge, vull dir, acaba convertint-me en colom directament, no?
3: Ingold es va fer especialment coneguda per les seves aparicions a programes com El consultorio de Berto a Movistar Plus o més recentment El cielo con ella de Televisió Espanyola. Abans havia aparegut a sèries i pel·lícules, però també és dramaturga. El 2021 va escriure la seva primera obra teatral, La darrera opció, que va ser finalista al torneig de dramaturgia de les Illes Balears. Més tard va escriure Fail, una peça encarregada pel teatre principal per acostar les arts escèniques als centres escolars. Encara queden entrades per Paloma de Parque, que, insistim, és demà a les 7 de la tarda al casino, i les entrades es poden comprar al web Cubin.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: En esports, plantilla força compensada la que tindrà la Unió Esportiva Rubí, Siscolera García.
6: L'equip ha patit baixes importants com Pau Albel de Muñi o Sebas Mendoza, entre d'altres, però és cert també que aquells que han vingut a substituir-los... Abel Cortina al mig del camp que arriba des del Prat és un bon exemple, o Dani Liñares, així com Endiaje, a la part de la davantera, doncs fan que probablement es puguin fer oblidar peces que han estat importants per a la Unió Esportiva Rubí en aquesta gran temporada que tot just ha acabat en Lliga Elite. Conformada la plantilla, encara resten algunes incorporacions per confirmar, 3-4 homes més que vindran a completar aquest equip que dirigirà un tècnic com Blai Martí, que més o menys la plantilla està feta al seu gust, més enllà que, evidentment, fins a on s'ha pogut arribar econòmicament. Per tant, confiança absoluta de cara a fer una bona campanya la pròxima a Lliga Elite. Per cert, començarà el cap de setmana del 19-20 de setembre, una Unió Esportiva Rubí que es posarà en marxa el 10 d'agost.
3: Més informació d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
2: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
3: Clàssics, hits, dance, urban,
4: fórmula, Rubí.